Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Quasicat.
1: At least it is true. A man has no control.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.
1: Escoltes, ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir aquesta tarda després que la taula sectorial entre les dues parts acabés ahir sense acord. Els representants dels docents no van acceptar les condicions plantejades i el govern els va demanar una contraproposta per escrit. Els sindicats avancen que demanaran un augment del 8% del salari ja al curs que ve, que serien uns 200 euros mensuals més. De cara al 2028 i al 2029 volen que l'augment s'acosti al 30%. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
2: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
1: El secretari de Millora Educativa del Departament, Ignasi Jiménez, destacava, malgrat tot, el to de la reunió.
3: S'ha de reconèixer que hi ha hagut un bon to per part de totes les organitzacions sindicals que han participat en aquesta trobada, en aquesta reunió, i que, per tant, nosaltres estem satisfets, en aquest cas, doncs, perquè s'està avançant.
1: Comissions Obreres i la UGT, mentrestant, han tornat a defensar l'acord que van signar amb el govern. Passem ara a altres informacions en format breu, amb en Josep Almirall.
4: El govern espanyol assumeix els compromisos que l'executiu de Salvador Illa ha signat amb Esquerra a canvi dels pressupostos. Després de la reunió bilateral, també han anunciat la incorporació de més Mossos per arribar als 25.000 al 2030. Mentrestant, la Generalitat intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escoll per als pressupostos. El govern confia aconseguir l'acord aviat i aquest divendres entrar els comptes al Parlament.
1: El govern espanyol reivindica la innocència de l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero i diu que no hi ha proves sòlides contra ell. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de corrupció i no descarta una moció de censura, però necessita que els socis de govern moguin fitxa.
4: El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, tornarà a declarar davant la jutgessa que investiga la mort del seu pare per rebatre els indicis que els Mossos han trobat contra ell. L'objectiu, segons fonts a la defensa, és desmuntar el mòbil econòmic del crim. L'equip jurídic d'Andic afirma que bona part dels missatges que els Mossos fan servir per exposar una mala relació entre ell i el seu pare són de fa molts anys i estan trets a context.
1: L'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació a la Setmana de la Crítica de Canes. Ha aconseguit el guardó en Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, de la qual també n'és protagonista. Per la seva banda, Pedro Almodóvar ha defensat Amarga Navidad, que competeix per la Palma d'Or. La subhasta de les dues fàbriques que l'empresa Serra Soldadura té a la zona franca de Barcelona queda deserta i deixa en l'aire el futur de les 180 persones que hi treballen.
4: Els sindicats asseguren que, malgrat això, hi ha una desena d'empreses interessades en les plantes i demanen que s'intenti tancar un acord amb alguna abans que acabin les negociacions a l'ERO el dia 29. Sebastián Zamora, delegat sindical de la CGT.
5: Estem segurs, per això, aquesta setmana que queda ens sembla molt, molt, molt important per trobar viabilitat, per donar més temps a les empreses que estiguessin interessades perquè s'ho pensin i posin els seus projectes sobre la taula i dugui a terme la viabilitat de Serra.
4: Els treballadors es manifestaran avui davant de la seu de la seva matriu, el grup Aernova, al País Basc. Serra Soldadura afronta un concurs de creditors que posa en risc mig miler de llocs de treball perquè afecta tant els empleats propis com els de les empreses proveïdores que en depenen.
1: Esports, la davantera del Barça, Caroline Graham, ja s'ha entrenat amb l'equip i podria entrar a la convocatòria per jugar dissabte la final de la Lliga de Campions contra l'Olympique de Lyon. En canvi, la defensa Irene Paredes continua sent dubte.
4: El central del Barça, Pau Cubarsí, ha assegurat en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio que els dos títols de Lliga consecutius són simptomàtics de la bona feina que s'està fent. L'equip ha fet aquesta nit un sopar per celebrar el títol de Lliga i la Supercopa i acomiada també el davanter Robert Lewandowski.
1: I en futbol internacional, l'Aston Villa s'ha proclamat campió de la Lliga Europa. L'equip anglès s'ha imposat a la final per 3-0 al Friburg alemany. El tècnic basc Unai Emery suma ja 5 títols en aquesta competició en 3 equips diferents.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 21 de maig. Si acabeu de sortir de llit, alerta. Heu de tenir en compte que arriben dies amb ambient d'estiu. De fet, aquest dijous les temperatures faran un passet més cap amunt, amb termòmetres que s'enfilaran fins als 30 graus a l'interior del país i als 33 o més a Ponent. El dia serà assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, i pot ser que cap al Ripollès n'aparegui algun d'amenaçador. La calor s'intensificarà fins divendres. Perdó, més divendres. Que farà molta calor. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui a Montgat, al Maresme, veurem sortir el sol a les 6:27 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 42 minuts.
0: Marta Viana, que sembla que hagi tornat avui a primària perquè ha arribat amb un suc, que és una beguda catalana molt coneguda.
1: Un suc, no, llet, amb cacau.
0: Molt bé.
1: No, perquè normalment me'l prenc amb cotxe, però avui he vingut amb taxi. M'ha fet vergonya prendre-me el taxi.
0: Ah, mira, has vingut amb taxi?
1: Sí.
0: I això?
1: T'ho explico tot? Els veïns ho volen saber. No, m'he quedat a dormir a casa d'una amiga.
0: Vas a dormir tard o no?
1: Sí. I a més em va costar dormir. Llavors, tot malament.
0: Tot molt bé, tot molt bé, tot molt bé. A veure com ha dormit Lara García, bon dia.
1: Bon dia, matiner.
0: Ui, ella, quina energia.
1: Jo he dormit molt bé.
0: Fots una cara de son.
1: Bueno, la veritat és que estic morta. M'ha costat tant avui sortir del llit.
0: Està molt bé aquest missatge que enviem als matiners perquè es comencin a despertar.
1: És molt complicat.
0: I què m'expliques?
1: No, mira, que avui, avui recordem una cita.
0: Molt bé, vinga.
1: Del cantant i actor Polanca, que diu: sempre he cregut que si no continues movent-te et tiraran terra a sobre.
0: Ai, els que ens seguiu cada matí sabreu que ens encanta viatjar en el temps, i és que la història, i la història musical, ens ha deixat grans cançons, i la d'avui, la d'aquest dijous, ens porta directament al 21 de maig del 1957. Què va passar aquell dia? Doncs que va néixer aquesta cançó.

0: Frank, que amb només 15 anys va gravar la seva icònica cançó Diana als estudis de Don Costa a Nova York i va catapultar el jove canadenc a l'estrellat mundial. Va vendre més de 9 milions de còpies. Diuen que la lletra està inspirada en una jove de la seva mateixa escola, en un curs més avançat, de nom Diana Ayub, de la qual estava secretament enamorat. I el cert és que tot quadra si tenim en compte que Anka era un adolescent i la lletra diu: estic a la fila plorant per tu, ets la noia que adoro, t'estimaré per sempre i cada cop més. La història va connectar molt amb els joves de l'època, que es veien reflectits en les emocions que transmetia la cançó, i el ritme alegre i romàntic feia que fos fàcil de recordar i cantar. Penúltim despertador de la setmana, Pol Anka sonant amb Diana, una hora de ràdio per engegar el dia amb optimisme i els oients més matiners de la ràdio. No hi pot haver millor combinació per donar-li cor del dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Avui portem una tonteria a l'equip d'aquest programa.
2: Ja està bé, home, que és dijous, els matiners ho agrairan.
0: I tant.
2: La gent estar a la carretera, tal, doncs una miqueta de tonteria, una miqueta d'alegria.
0: Sí, també agrairan. De xerinola. També agrairan saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs alegria, xerinola, i tota l'última hora i la informació també, sigui del to que sigui. Avui parlarem amb la consellera d'Economia, Alicia Romero, el dia abans, la vigília, que s'aprovin definitivament els pressupostos. Bé, definitivament no, perquè han de passar pel Parlament, però que sí que s'aprovin
0: ja la
2: el govern, ara ja els tenim acordats. També parlarem dels supermercats 24 hores a Barcelona i aquesta moratòria perquè no obrin més en el proper any. Parlarem amb el director de Barcelona Comerç i enviarem la Lara a comprar.
0: Molt bé, veus, Lara.
2: I també una notícia que va avançar la Lara i que ahir es va confirmar en un informe, que és que pujaran els preus de les fruites i verdures. En parlarem amb el Santiago Niño Becerra perquè ens expliqui a quan pagarem el meló aquest estiu, per exemple, per parlar d'una
0: fruita. Que ja barat no és, perquè
2: exacte.
0: Trossos de cidre i meló, a vegades vaig al supermercat i costa com un iPhone, tu.
2: I a 3:15 parlarem amb la fundadora de les Kellys per parlar d'aquest col·lectiu i una mica de les problemàtiques. Fa una mica més de 10 anys que van fundar-se com a col·lectiu, i per explicar-nos una mica les seves reivindicacions. Després, a les 10:10, com parlen els joves? Què en penses, bro?
0: 6-7, tio.
2: 6-7 jo crec que ja...
0: Ja no?
2: Que
0: ara, ja 6-7, ara que ja ho he pres...
2: És més els nens que els joves.
0: Ah, com
2: ja
0: parlarà?
2: Bueno,
0: això no, hi ha el bro...
2: Ens explicarà la Irene Carreras, que és professora i creadora de contingut,
0: Grinch,
2: i també en parlarem amb la
0: Grinch.
2: Olga Clapés, amb tota la clica dels matins, que ahir ho vaig dir a l'antena, li va fer molta gràcia a la Lara. Després la taverna,
0: ja
2: que parlarem de vins...
0: Ah?
2: I els germans Torres a les 11. Per tant, un mig matí molt gastronòmic abans de l'arribar a l'humor, i a les 12 i ja gairebé divendres.
0: Doncs vinga, a partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Com portes tu això del llenguatge dels adolescents?
3: Doncs estic fent un màster amb això. Jo tinc adolescents a casa, per tant.
0: Alguna paraula que sona habitualment a casa?
3: Molt, perquè diuen molt en plan.
0: En plan, eh?
3: En plan.
0: Ara és en plan.
3: Sí.
0: Però això és una mica... Recuperen alguns argots dels 90, eh?
3: I vaig intentar preguntar el que era el 6-7. No van ser capaços d'explicar-m'ho, però per ells té sentit.
0: Sí, sí. És que està integrat en el llenguatge, però no et saben dir ben bé per què.
3: No ho saben.
0: Ara...
3: No saben tampoc què vol dir, però ho diuen.
0: Sí, oi, és el que hi ha. El que també volem saber aquestes hores del matí és què ha passat el món mentre dormia, Àlex.
3: Doncs mira, aquesta matinada ens ha cridat l'atenció aquesta notícia que ens arriba des del Brasil.
0: A veure.
3: Condemnen un hospital privat brasiler a indemnitzar dues famílies per haver intercanviat els seus nadons.
4: A veure. Oi.
3: Això va passar l'any 2021. Els dos nadons van néixer amb pocs minuts de diferència, un 15 d'octubre, a l'Hospital de l'Estat de Goiás, en aquest hospital. Un auxiliar d'infermeria es va embolicar i va intercanviar els nadons. Tres anys després, un dels pares va començar a sospitar perquè el seu fill veia que no s'assemblava molt a ell. Es va separar de la dona. I durant el procés de separació va dir: aquest noi que no s'assembla gaire a mi, vull una prova d'ADN.
0: Hosti, quin merder, perdona. Ja tens embolicada.
3: Exacte.
0: La història aquí, eh?
3: El resultat va determinar...
0: Que no era el pare.
3: Que ell no era el pare, però que la mare tampoc no era la mare.
0: T'imagines?
3: No, és que va passar així. I no només això, sinó que quan ho van saber, van compartir aquests resultats amb l'altra parella implicada. Per què? perquè durant el part es van conèixer i es van fer amics. Es van sotmetre a proves d'ADN i van descobrir tot el que havia passat realment. Els nens, amb 4 anys, van haver d'anar amb les seves famílies respectives.
4: Déu-n'hi-do la història, eh?
3: És molt bona.
4: Sí, senyor.
3: És molt bona. La resolució de la jutge deixa clar que l'error, tot i que fos això un error, va alterar profundament la trajectòria de les dues famílies involucrades i els va provocar conseqüències emocionals d'extrema gravetat. La jutge obliga l'hospital a indemnitzar cadascuna amb 170.000 euros.
4: Em sembla poc.
5: A mi també.
4: Em sembla poquíssim.
3: Vaya. Suposo que el Brasil, 170.000 euros, s'estira una mica més.
4: També. Però escolta, amb 4 anys, poc, amb fills intercanviats, menys mal que es van conèixer, divorci pel mig, ja tenim sèrie de Netflix per la temporada que ve. Gràcies, Àlex. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor després d'aquesta història.
5: És que estic.
4: A veure com ho remuntem. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per la iniciativa de la cooperativa social i tecnològica Clusive, que ha creat una aplicació web per simplificar els tràmits que han de fer les persones estrangeres que vulguin optar a regularitzar la seva situació de residència i treball. El primer pas és comprovar que es compleixen els requisits i a partir d'aquí es crea un codi únic que permet accedir a tota la documentació necessària i detectar quina falta, tot plegat per reduir les dificultats burocràtiques.
4: Hem arribat a un quart de 6 del matí fent el primer programa en català a la ràdio a Catalunya, que això ho diem poc, i també volem saber, ui, bé, de què parlarem poc o de què parlarem molt d'aquí potser poc temps.
5: Clar, clar, és que aquí estarà qüestió. Es veu que estan estudiant ressuscitar un mamut extingit fa 4.000 anys.
4: Ens anem a la merda, com a... És que ara... Ara ressuscitarem els mamuts i després que el tiranosaurus...
5: Que divertit seria.
4: A veure, explica'm això.
5: Es veu que hi ha una companyia nord-americana que es diu Colossal, que un dels seus reptes, tu diràs, és la gestació d'un fetus artificial perquè neixi, doncs, un mamut. I prou, ja està, ja endavant. De moment, el que han fet és ja desenvolupar una plataforma d'incubació fora d'una closca biològica, és a dir, han creat de moment un ou artificial, d'on han nascut ja 26 pollets. 26 pollets que estan sants i estalvis, estan estupendíssims.
7: Però un mamut no és mamífer.
5: Sí, però primer hauran de crear el fetus. Eh? Però abans de crear això...
7: Un mamut, un pollet, un ou, ja no entenc res.
5: Abans de crear això, han fet els ous aquests, aquesta closca artificial, de moment els hi ha sortit bé, i el següent pas és ressuscitar el moa gegant, que es veu que és una au no voladora que va desaparèixer fa 600 anys a Nova Zelanda, que també és una au en extinció, i per tant hauríem de fer doncs, un super ou artificial gegant abans de fer el fetus per recuperar el mamut.
4: Sí. Molt fort, Marta, amb la nostra biòloga.
5: És molt
4: experta,
5: bèstia, experta,
4: quina por. Ja veuràs com acabarem. Vinga,
5: però es veu que hi han creat, vaig llegir-ho ahir també, hi han creat fetus de corders.
7: Ah, sí.
5: Clar, això ja està, això ho tenim aquí, nois.
7: Amb una impressora 3D.
4: Vinga, va, pensem que anem malament de temps. Quina notícia tenim per engegar el matí? Va, una bona notícia.
5: Que s'han fet revisions oftalmològiques a 150 infants que estan en situació de vulnerabilitat. Es tracta del projecte Invulnerables amb Visió de l'Hospital Clínic de Barcelona i de la Fundació La Caixa. A més, després de les revisions, una òptica ha facilitat ulleres a tots els menors que en necessitaven. La iniciativa es va posar en marxa el 2018 i té com a objectiu vetllar per la salut visual dels infants. Des d'aleshores s'han celebrat jornades de revisió oftalmològiques en centres de referència a Catalunya, on s'han dut a terme prop de 1.000 avaluacions i entre un 40% dels menors avaluats necessiten correcció òptica.
4: I alerta perquè arriba Ot Serra, com sempre, amb un motiu per saltar del llit. A veure què ens explica avui. Ot Serra, molt bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és confiar en la literatura d'autor en català. Això fa l'editorial Argestes, que acaba de néixer per aportar el seu granet de sorra. Xavier Serraíman és el seu director.
9: Que nosaltres hem seguit l'exemple de moltes petites editorials que estan fent una feina magnífica. Raigbert, Periscopi, Angle, Funàmbul... Me'n descuidaré molts, eh? Aquests ho estan fent, el que passa que, òbviament, cadascú té les seves possibilitats i els seus límits, i si nosaltres amb la nostra modèstia doncs podem aportar fer 4 o 6, la idea és començar fent 6 llibres l'any.
8: Les dues primeres obres que el projecte editorial publicarà són la reedició de Ventada de Morts, de Josep Albanell, i El llegat d'Atzara, una obra inèdita de Vicenç Villatoro.
0: Vinga, va, Catalunya, ànims, que hem arribat al penúltim dia de la setmana, en aquest dijous 21 de maig. Esteu escoltant Els Matiners, us estem acompanyant, com sempre, en aquest primer tram del dia, i volem saber com batega el cor aquest matí.
5: Doncs batega amb Arnau París, del Cuines de TV3. El cuiner, que fa poc ha sigut pare de bessons, ha parlat en una entrevista a l'SX3 sobre paternitat i, sobretot, de com li està afectant no dormir.
10: La falta de son, per mi, és el tema o la complicació per excel·lència. La por que tinc jo és de que aquest cansament després em passi factura quan vingui a gravar. No, perquè al final, segons la feina que tinguis, el cansament t'afectarà més o menys, però si jo vinc molt, molt, molt cansat, se nota la cara, se nota amb el to, i afecta de forma directa a la teva feina. Llavors, bueno, estem veient com gestionar tot això.
0: És que, escolta, a més, tenir bessonada, que la gent que té bessonada és mort durant els 5 primers anys de la teva vida. Uf. Perquè els hi canvia la cara, és que sembla... És horrorós, ha de ser horrorós.
5: És que és tot multiplicat per dos, en fi. Justament també ha parlat de la maternitat Loles León en una entrevista a Divinity.
11: En la primera persona más importante que sacrifiqué fue mi hijo. Mi hijo salía del colegio, la portera de mi casa le daba el dinero y la merienda, lo metía en un taxi y lo mandaba al teatro, que era donde yo estaba trabajando. Y yo sé, porque él me lo ha dicho, que echaba de menos una madre más hogareña, más en casa. No pudo ser. Yo tenía que realizar mi sueño y él tenía que permitírmelo.
0: Estava pensant ara quantes persones, quants oients que ens estan escoltant, que han sigut pares o mares, han hagut de sacrificar molt temps de la seva vida treballant i no poder atendre, en aquest cas, a les criatures. Segur que moltíssims dels que ara mateix ens esteu acompanyant. I alerta, perquè el cor ja no batega entre Rosa López i Iñaki García. Ala, no me quina mala llet de cançó.
12: Matia,
0: no està de Celebration,
12: la Rosa?
0: No, bueno, està de Celebration,
12: tu, Marta. Quan ho deixa una mica de dol i endavant.
5: No, Marta.
12: Pavil, ets tan freda.
0: Sí, és que sembla que no tinguis cor.
12: No,
0: o sigui...
12: no, has de posar aquesta cançó per animar-vos. No, un dijous i animar tots els oients.
5: No, no
0: tocava, Marta.
12: Puja. La passió i brilla
0: la luz en tu interior. A veure, farem una cosa. Ara ens esperarem a la tornada, ho quadrarem
12: sí,
0: bé.
12: Sí, sí.
0: Perquè Catalunya avui és el penúltim dia de la setmana. D'aquí 3 i no res, deixarà de sonar el despertador i nosaltres ho celebrem així.

0: tot fred, amb el cor trencat a casa seva.
1: Plorant, bueno, ja fa un temps.
0: A veure, què ha passat? Expliquem-ho.
1: A veure, han estat parella durant els últims 6 anys i ara han decidit, doncs, tallar la seva relació. Segons ha informat la revista Semana, tots dos van prendre la decisió ja fa un parell de mesos. Per tant, ja han anat fent una mica el dol, han decidit emprendre les seves vides per separat i això sí, sembla una de les parelles més estables del panorama actual i fins i tot, escolteu això que deia la Rosa, que s'havia plantejat ser mare, deia això.
2: Qué bonito despertarte y ver que sigues queriendo pasar toda tu vida con esa persona. Lo de casarte, pues bueno, pues vale, ojalá que sí. Y tener niños, pues ojalá que sí.
3: O sea que sí, no descartas.
2: Ojalá, no, no lo descarto. Voy un poco tarde. Estoy ahí haciendo un poco malabares porque cada vez cuesta más, pero no lo descarto.
0: Ai, pobra. Marta Tela, entre Europe Slim Celebration i recordar aquest tall, t'has lluit avui, eh?
1: No,
0: és el cor fred d'aquest programa.
1: Ara jo tornaria a tirar a Europe
0: Slim. Escolta, et dic una cosa, Rosa, la Rosa que va venir a col·lapse és una tia fantàstica, sí, meravellosa, simpàtica.
1: És un amor.
0: Bona tia.
1: Tornarà a trobar l'amor,
0: sí, estic
1: segura. Segur
0: que sí, li desitgem des d'aquí perquè el cert és que és un artista que es mereix només coses bones. I mentrestant, quin son s'eixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la presidenta del jurat dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, els Premis RAC, Neus Bonet, ens va explicar els reptes que té aquesta societat de cara al futur.
4: Arribar a nous públics, fer que la ràdio en català s'escolti encara més, és a dir, incorporar gent jove a l'escolta de ràdio, i després hem començat a posar una mica d'ordre en el que ja veníem tenint, que era molta... Aquest any, per exemple, destaquem, hem creat la categoria de podcast, però l'hem creat perquè feia 3 anys que rebíem moltes propostes fetes en podcast, no?
0: Amb només 7 minuts arribem a 6:15.

0: I què estem escoltant ara mateix i què passava tal dia com avui?
1: Doncs mira, un 21 de maig del 1988, Prince aconseguia el número 1 a les llistes del Regne Unit amb l'àlbum Love Sexy, un àlbum que es va fer només 6 setmanes, va aconseguir aquestes bones xifres i va ser una resposta al seu anterior disc, The Black Album, i la portada doncs, va generar moltíssima polèmica en aquell moment, sobretot el llançament, perquè es veia Prince totalment despullat, recolzat en unes orquídies gegants blanques amb les cames creuades estratègicament doncs, perquè no se li veiés res de res. Això sí, moltes botigues es veu que es van negar a vendre el disc precisament per aquesta portada i d'altres van dir que sí, que el vendrien, però amb la condició que tot l'àlbum estigués perdoneu, embolicat de color de negre. La fotografia és obra de Jean-Baptiste Mondino, que per ser és autor de vídeos de Madonna, Sting o David Bowie.
0: Tu que ets una dona freda, què et va semblar la portada de...
2: S'ofega. És el karma.
0: Déu meu senyor, quin dia que portem avui, Marta, estàs bé?
2: Que clar, vosaltres aneu tirant pollites i jo em quedaré aquí.
0: Nosaltres?
2: Em quedaré aquí ofegant. Què preguntaves?
0: No, no, res, si estàs bé de la veu.
2: De què parlàvem?
0: L'altre, de veritat, per favor, centreu-vos que estem en directe. Vinga, a veure, anem a veure si els astres m'arreglen avui a la Lara i a la Marta, que les tinc desbocadíssimes. A veure, qui ens ho explica avui? En Sergi Tou. Sergi, molt bon dia, estimat.
3: Bon dia, matiners. Avui Venus entra a cranc i fins al 13 de juny la manera d'estimar es torna més tendra, més emocional i més protectora. Buscarem vincles que ens donin seguretat, converses amb caliu i persones amb qui sentir-nos a casa. Venus a cranc ens recorda que estimar no és només desitjar, també és cuidar, escoltar i sostenir. Aquests dies el cor demana menys cuirassa i més veritat emocional.
0: Doncs vinga, menys cuirassa i menys tos també.
2: Sí, no, és el que hi ha.
0: Vinga, va, alerta, que avui també volem saber qui bufarà espelmes. Lara.
2: Bueno. És que el d'avui em costa.
0: Va, anem-hi, avui felicitem.
2: Avui felicitem. Toma. Però escolta, fes-me unes palmes, va. El cantant d'aquest home, Antonio Carmona, que fa 61 anys i de cantant a cantant, toca felicitar també a Maite Martín, que entre el flamenc i els boleros arriba també als 61 anys. I acabem felicitant a Jair Domínguez, que avui bufarà 46 espelmes. Esteu a un pas del cap de setmana, per tant, per molts anys i que ho celebreu com cal.
4: Els matiners. Els primers que despertem Catalunya.
5: Cada matí, Catalunya Ràdio.
0: Mare de Déu Santíssima, Marta. Vés a prendre alguna cosa per crec que totes estem sentint. Tu sí. Miqui Núñez, té nou èxit.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio continuarem pendents de la negociació del govern per aprovar els pressupostos. A partir de les 11, entrevistarem els germans Torres, que han publicat un nou llibre de receptes. A la tarda, Francesc Garriga farà la prèvia dels concerts de Bad Bunny de demà i de dissabte a Barcelona. I també prendrà el cafè amb Sònia Jalmà abans de la final de la Champions femenina. A punt de fer 19 anys, avui al Catalunya Nit entrevistarà el jugador del Barça, Marc Bernal. I coincidint amb l'estrena de Rabalejar, Àlex Gorina s'inspirarà en el Raval de Barcelona en la seva particular sessió golfa.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. Quan tu obres un ull, nosaltres ja els tenim tots oberts fa estona. Perquè som els matiners.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dijous 21 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Com cada matí, amb l'Anna toca repassar els titulars d'aquest dijous. El govern espanyol i la Generalitat han pactat ampliar la plantilla dels Mossos fins als 25.000 agents.
3: S'ha acordat a la reunió bilateral en què l'Estat també s'ha compromès a tirar endavant els acords del president Illa amb Esquerra per als pressupostos i ha donat llum verda a la línia de tren orbital, al Consorci d'Inversions i al canvi de majories al Consorci de la Zona Franca. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, diu que ara l'executiu intensifica les negociacions amb els comuns, que són l'últim escull per als pressupostos.
4: El nostre objectiu és accelerar aquestes converses durant les properes hores per assegurar que Catalunya tingui un pressupost.
2: A diferència del govern i Esquerra, l'oposició ha criticat el resultat de la comissió bilateral.
3: Sí, per Junts per Catalunya es tracta d'un acte de propaganda. Salvador Vergés, portaveu parlamentari de la formació.
5: Un gran acte de propaganda socialista. S'ha convertit en una fàbrica de fotografies i titulars, però sobretot en una fàbrica d'incompliments.
3: El govern de Salvador Illa manté la voluntat d'entrar als comptes al Parlament demà divendres.
2: I en paral·lel a les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos, l'executiu també busca un acord amb els docents.
3: El Departament d'Educació es tornarà a reunir avui, aquesta tarda, amb els sindicats, després que la taula sectorial d'ahir acabés sense acord. Mentre el govern valora el to de la trobada, els sindicats majoritaris rebutgen l'última proposta de l'executiu i reclamen d'entrada un augment de 200 euros mensuals a partir del curs que ve. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades, que hi hagi un augment salarial que sigui lineal, que vol dir que reflecteixi les nòmines de totes les persones treballadores.
2: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Durant la sessió de control d'ahir, Pedro Sánchez va reivindicar la innocència de l'expresident socialista, mentre que el president del PP, Alberto Núñez Feijó, l'acusa de corrupció, no descarta una moció de censura i ha demanat als socis de Sánchez que deixin caure el govern.
7: Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer el gobierno.
2: Indignació mundial pel tracte degradant d'Israel els 400 membres de la flotilla de Gaza retinguts en un port israelià.
3: Els Estats Units, Alemanya, Itàlia, França i Espanya denuncien el vídeo vexatori que ha publicat el ministre ultra Ben Gavir, en què increpa els activistes pro-palestins mentre estan agenollats i emmanillats. El ministre José Manuel Álvarez exigeix una disculpa.
9: Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel.
2: I mentrestant, Donald Trump assegura en una entrevista que les negociacions per un acord amb l'Iran són a les últimes fases.
3: De fet, l'Iran ha confirmat que ja té sobre la taula l'última proposta de pau que els ha fet arribar a la Casa Blanca i que l'està estudiant. Els mercats tenen la sensació que aquest cop va de debò. Ahir Wall Street va tancar amb guanys i aquesta matinada els números verds també es disparen als mercats asiàtics. També significatiu que el preu del petroli va a la baixa. El barril de Brent, el de referència a Europa, costa ara 5 dòlars menys que ahir aquesta mateixa hora.
2: I bona notícia, una molt bona notícia, l'actriu Aina Clotet ha rebut el Premi Revelació a la millor interpretació la setmana de la crítica de Cannes.
3: Ha aconseguit el guardó en viva, la seva primera

0: pel·lícula com a directora de la qual també és protagonista.
1: Estan sent uns dies molt intensos, molt bonics, plens d'emocions. És molt fort ja haver arribat a Cannes i em semblava un somni. I jo ja em sentia més que premiada. I llavors, avui haver rebut aquest premi ja em sembla com una cosa estratosfèrica, realment. T'ajuda moltíssim, t'obre molt les portes, ens està ajudant a que la pel·lícula s'estigui veient en molts països i que la puguem estrenar a molts llocs.
2: Moltes felicitats, Aina Clotet, des dels Matiners de Catalunya Ràdio. I gràcies també, Anna.
0: A vosaltres.
2: Hem arribat ja a 6:45 i 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Anem-hi, com cada dia a aquesta hora, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
3: Avui Canalies, amb el suport de Pedro Sánchez a José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. L'Ara diu que Sánchez li dona suport en plena crisi. La Vanguardia, que Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges, i El País, que li dona suport i descarta un avançament electoral.
4: En canvi, el periòdico explica que Zapatero i l'empresari de la suposada trama Julito van planejar evadir 3 milions d'euros a Hisenda, i El Mundo, que és qui més ha seguit el cas des de fa dies, és l'únic que posa una foto de Sánchez en portada, cap cot, i recull unes declaracions anònimes d'un membre socialista que diu potser això ja no dona per més.
3: Altres temes de portada: el cas Andic. El periòdico diu que Jonathan Andic, el fill, va entregar als Mossos un mòbil sense els whatsapps anteriors a la mort del seu pare, i política: Rufián disposat a liderar un nou front d'esquerra a les generals.
4: I per acabar, la foto de portada de l'Ara és per a Bad Bunny saludant la multitud que es va aplegar al Passeig de Gràcia davant l'hotel on s'allotja de cara als concerts de demà i demà passat.
2: I avui, un dia més, editorials i articles d'opinió sobre José Luis Rodríguez Zapatero i sobre el cas Andic.
4: En relació amb la imputació de Zapatero, La Vanguardia demana als polítics que deixin treballar a la justícia i aprovin normes que regulin les activitats dels lobbies.
3: El diari assenyala que els expresidents han d'actuar amb màxima prudència per eludir possibles temptacions en cas que es dediquin al sector privat.
4: A El País, la periodista Estefania Molina escriu un article titulat "Del 15M a l'imputat Zapatero".
3: I explica que estem assistint al final d'un cicle polític de l'esquerra espanyola que més coincideix amb la investigació de l'expresident.
4: Molina afegeix que l'esquerra que més ha begut del llegat de l'expresident torna a navegar sense un rumb clar.
3: L'escriptor David Jiménez Torres escriu a El Mundo que és la segona mort de Zapatero.
4: Assegura que l'expresident ja va tenir una primera mort, diu, perquè quan va deixar el poder assegura que era una figura desacreditada davant l'opinió pública i incòmoda per al seu propi partit.
3: Per l'ABC, la imputació de Zapatero fa que el govern espanyol estigui sota sospita, així ho diu en l'editorial.
4: El diari de Vocento recorda que l'expresident està estretament lligat a l'actual president i la confiança pública diu que està en qüestió.
3: Sobre el cas Andic, el periòdico defensa l'editorial que cal preservar la presumpció d'innocència perquè una acusació, per greu que sigui, no equival a una condemna.
4: I afegeix que els drets dels acusats també han de ser protegits en la gestió pública del cas.
3: I a l'Ara, Sebastià Alsamora titula "Els Andic i el Morbo".
4: I diu que és desencoratjador que només coneixes la notícia de la detenció de Jonathan Andic, molta gent es preguntés quan se'n faria un capítol de crims, fins al punt que Carles Porta va haver de fer un tuit dient que això ara seria precipitar-se.
2: Sílvia Solanes, també molt bon dia.
5: Molt bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem la premsa digital, la notícia que serà útil per als que couen massa la pasta.
5: Et passa a tu?
2: No. Perquè jo soc molt de pasta al dente.
5: Doncs mira.
2: Diria que
5: més aviat crua,
2: sí.
5: Jo soc d'aquesta...
2: M'han de posar, mal dit, uns empastes cada vegada que menjo pasta.
5: Doncs mira, per la gent que se li passa o que la com massa poc, no volgudament. La marca de pasta italiana Barilla ha creat unes llistes de cançons a Spotify que serveixen de temporitzador.
2: Ah, mira.
5: Les cançons donen exactament el temps de cocció recomanat
2: molt
5: en funció del tipus de pasta. Quan s'acaba la música, la pasta està a punt. En funció de la llista i la pasta, les cançons acostumen a durar entre 9 i 11 minuts. Ara, també no volia dir quines cançons, eh?
2: Coordinem-nos a l'aigua bullint, posar la pasta, posar la llista de Spotify, atendre el telèfon, contestar un WhatsApp... Bé, en tot cas, és una
5: bona
2: iniciativa.
5: I que no salti a la següent cançó. Després sí que 20 minuts d'això.
2: Alerta, perquè Madrid fa servir el Tipex.
5: Sí, l'Ajuntament ha corregit l'error d'una B alta per la d'una B baixa, el nom de Vicente Alexandre en una placa del Passeig Reina Victòria. Havien escrit Vicente en B alta en un monument dedicat a aquest poeta i Premi Nobel de Literatura madrileny. L'oposició va retreure que fos un error en una escultura i no en un paper, que és més fàcil arreglar, recull el periòdico.
2: Jo a vegades, quan hi ha aquests errors, sempre penso això ha de passar per unes quantes mans, no?
5: Clar, clar, i al final hi ha aquí també, no?
2: Vull dir que ja...
6: A l'escultor o...
2: No, entenc que no és error només d'una persona. Vull dir que Vicente, de cop i volta...
5: Que potser el Vicente s'escriu en B alta, però dius, escolta, assegurem, Vicente en B alta. Sí, endavant.
2: I mira, precisament, el nom fa la cosa.
5: Sí, han rescatat un jove que va caure per un pont del municipi de Pinos Puente. Per què? Perquè estava fent el pi. Ho llegim a l'Ideal de Granada, on es troba aquest municipi. La zona del succés és un punt boscós de difícil accés. El noi el van traslladar a l'Hospital de Traumatologia, on es recupera.
2: Està bé, entenem.
5: Sí,
2: vaig estar-me'n a punt de comprar un quan vaig anar a Roma l'última vegada,
5: sí, no?
2: Perquè ara parlem precisament de quin souvenir està triomfant a Roma.
5: Doncs un calendari de capellans guapos.
2: Que són guapíssims.
5: Sí, la foto és...
2: Els capellans que dius, aquests del Vaticano hi són...
5: Es van inspirar amb els bombers.
2: Home, ja t'ho dic ara.
5: Crida l'atenció el de la portada, el capellà de la portada, ve la foto de la portada, de nom Giovanni Galizia, que va dir, atenció, tu dius que a l'església no hi són, no? Doncs va dir que ell no té res a veure amb l'església.
2: Clar, és que clar...
5: Ho veiem al Diari de Navarra, recull unes paraules seves que diu que no va ser, que no és ni sacerdot ni model, diu que va ser com un joc divertit, però ell, la vida és una altra cosa, que no té res a veure ni amb l'espectacle, ni amb la nom moda, ni amb el tema eclesiàstic. A la portada surt com si fos ben bé un capellà, fins i tot amb un alça colls.
2: Aquests calendaris, és que triomfen, és que no m'estranya. Vaja.
5: Doncs va.
2: Dos o tres n'hagués comprat. Gràcies, Sílvia.
5: Ja tens, eh?
2: Marc, et tornen a pujar les temperatures?
3: I tant, estem immersos en aquesta calorada. Temperatures màximes avui dijous que tocaran els 30 graus a l'interior, els 33 a Ponent, però la notícia és que, lluny d'aturar-se aquí, de cara als propers dies arribarem per primer cop als 35 graus. De fet, ara mirava Canalies al mòbil, i tot i que mirava la temperatura d'Escó concretament, però vaja, si miro tota la setmana que ve fins l'altra, temperatures això màximes de 33, 32, 35, 34 graus.
2: Molt bé.
3: I estem, ja ho saps, a tot just a 21 de maig. Temps assolellat, doncs, amb alguns núvols, però al matí també al Delta de l'Ebre i a la tarda al Pirineu.
2: I aquestes hores del matí també és moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta...
7: Ja m'he pres una pastilleta que
2: tens de
7: sopar.
2: Així m'agrada, així m'agrada.
7: Perquè no te'm queixis.
2: Val, no, sí, és una qüestió de que tu estiguis bé.
7: No, sí.
2: I amb què comencem, estimada Marta?
7: Doncs mira, deixa'm començar parlant de, evidentment, Bad Bunny, perquè ja escalfa motors a Barcelona.
8: Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos en la calle, sal de tu balcón.
2: No et posis nerviosa,
7: Estic nerviosa. Nerviosíssima.
2: Vinga, va.
7: És dels concerts que més il·lusió em fa i que crec que em farà a la meva vida. L'hem pogut veure per Barcelona, s'ha fet viral un vídeo on el veiem a ell tapadíssim, de fet, amb aquesta calor que fa, no ho acabo d'entendre, t'he de dir, amb gorra, ulleres de sol, de suadora, com surt de l'Hotel Mandarín del Passeig de Gràcia i puja de seguida amb una furgoneta d'aquestes negres totes blindades i tintades per marxar, i es veu que després, com que aquest vídeo es va fer viral, doncs van haver de col·locar tot de tanques al Passeig de Gràcia perquè la gent es va allà a plegar només per esperar i fer-li una foto. És que això serà molt fort, lo de demà.
2: Bad Bunny. Vinga, més coses.
7: Algunes recomanacions per l'agenda d'avui mateix. Amb teatre, per exemple, el Lliure Montjuïc s'hi estrena contra Antígona. Això és un espectacle dirigit per Andrea Jiménez. I a la Villarroel em fa molta il·lusió perquè torna Mal de Corazón, és de Victoria Spumberg. I, de fet, serà l'última vegada que podreu veure la companyia Solitària. És la companyia creada fa 15 anys per Pol López, Júlia Barceló i Pau Vinyals. Tres estupendíssims actors. Després d'això ja han anunciat tots ells que deixarà la companyia, que s'acomiadaran després de 15 anys dels escenaris. Per tant, aprofiteu i compreu aquestes entrades per Mal de Corazón a la Villarroel.
2: I Teatre Banda, també hem de parlar de música i en concret de pianos.
9: No tiene manos para curar heridas.
7: Perquè avui hi ha concert de Clara Pella a la Sala Paral·lel 62 dins del festival Guitar BCN. El concert és a 8:45 del vespre i d'un piano a un altre, en aquest cas de Manu Guix.
10: I la tranquil·litat em sembla una utopia, és com estar vivint una revolució.
7: Perquè avui comença el festival Toca, més el festival de piano que se celebra cada any a Tortosa. El concert inaugural és avui a 8:45 del vespre a càrrec d'Àlex Alguacil i Yuyiko Akagi, i el concert de Cloenda doncs anirà a càrrec ni més ni menys que el nostre estimadíssim Manu Guix.
2: Amb només 2 minuts arribem a 6:15 del matí. Molt bon dia, matiners. Com cada dia, acompanyant-vos en aquest primer tram del dia. I és moment de moure el dial. Cap on el movem? Ens ho explica, com cada dia, en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1984. A una Catalunya Ràdio acabada de néixer, el programa El Lloro, el Moro, el Mico i el Senyor de Puerto Rico. conduït per Jordi Vendrell, Ramon Bernils i Quim Monzó, va ser dels primers programes a emetre's de manera regular a Catalunya Ràdio de dilluns a divendres a les 3 de la matinada.
6: Gent del PSC, els prosoviètics, escolteu bé aquesta notícia, eh? Els del SUC tampoc us aniria malament. Des de fa dos dies és absolutament prohibit fumar a la plaça Roja de Moscou. L'ordre és del Comitè Executiu de l'Ajuntament de Moscou. La decisió municipal és per raó del caràcter sagrat, poca broma, és per raó del caràcter sagrat del mausoleu de Lenin i de la tomba al soldat desconegut.
2: Recordant alguns clàssics d'aquesta casa i aquestes hores del matí, quan pràcticament falten 15 minuts per les 6 del matí, a l'Argentina falten 15 minuts per la 1 de la matinada, i allà, com sempre, en aquest cas a l'Argentina, hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Bona nit, matiners. L'Argentina és un país immens i gran part de la població treballa al camp. Per honrar la vida rural i les seves costums, se celebra aquest cap de setmana la Fiesta Provincial del Peón Rural, al poble de Corrientes. Són tres dies d'actes i esdeveniments que destaquen la identitat i la cultura de la zona. Hi ha, per exemple, concurs de ball, desfilades de vestiments de gauchos, que són els habitants de la zona, i proves de muntatge de cavalls assalvatjats.
13: Los aplausos, bien fuerte. Escuela de danza infantil municipal de la localidad de Concepción.
12: Coincideix també amb la commemoració d'un seguit d'aixecaments populars que el 1810 van plantar la llavor de l'actual estat argentí. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de l'Argentina pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I de l'Argentina a l'estudi de Catalunya Ràdio per saber què passarà a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio.
14: Doncs mira, seguim pendent dels pressupostos que probablement s'aprovaran demà, però ens ho confirmarà la consellera d'Economia Alicia Romero, aquí la tindrem una mica més tard, a 9:15. Després parlarem també dels comerços 24 hores i d'aquesta moratòria de l'Ajuntament de Barcelona amb el director de Barcelona Comerç, i advertirem, ja ho vam fer, però ha sortit un informe que confirma una informació que va treure l'Ara García fa pocs dies, que pujaran els preus de la fruita i la verdura, i tindrem el Santiago Niño Becerra per comentar-ho. Després parlarem de les condicions de les Kellys amb la fundadora d'aquest col·lectiu que defensa especialment les cambreres que treballen en hotels, però també una mica tota la feina domèstica. I després parlarem de com parlen els joves.
2: Tema sabró.
14: Tema interessant. Amb la taverna parlarem de vins i tindrem els germans Torres per tenir una mica de vi, una mica de menjar, i tot per arribar fins a les 12 amb el millor humor i el concurs pendent. Última oportunitat per poder concursar divendres i endur-te 200 euros, que ja saps que mai venen malament.
2: Sempre està bé. Sempre està bé.
14: I ja veuràs amb el que t'explicaré ara encara més.
2: Doncs ja ho sabem, quan arribem a aquest punt del matí, us proposem jugar amb la dada Maiol. A veure, Maiol, sorprèn-nos. La Marta ja està sospirant i no has ni començat.
14: 200 euros que t'anirien bé per pagar la declaració de la renda que has fet avui. I, per tant, dada sobre Hisenda.
7: Dius culo.
14: Sí, i dius cara.
7: Diu cara.
14: I el joc era com més cara perquè has de pagar, saps?
2: A veure, sorprèn-me amb la meravellosa declaració.
14: La pregunta és si a Hisenda la seva pròpia declaració li surt a pagar o no. És a dir, quants diners ingressa Hisenda amb la declaració de la renda, quants diners paga Hisenda amb la declaració de la renda, o el diferencial. Us dono tres opcions.
2: Maiol, però si està a punt d'explotar el cap, ja m'he perdut.
7: No sé, no sé res.
14: En milers de milions d'euros. Va, quants diners ingressa Hisenda de declaracions de la renda? En milers de milions d'euros, ja.
2: Milers de...
7: 15.000.
2: Jo anava a dir 25.000.
7: Sí, jo també anava a dir 25.000.
14: Doncs esteu molt encertats, perquè Hisenda té previst ingressar 24.628 milions d'euros. I a la gent que li surt a tornar, que són éssers misteriosos que no coneixem, quants diners ha de pagar Hisenda?
2: Jo diria que 8.000 menys.
7: 8.000 milions?
2: No, és molt, no.
7: Que...
2: Va, carinyets, arrenquem.
14: Ràpid.
7: 6.000 milions.
14: 6.000.
7: Menys, no?
2: Va.
7: Sí, pot ser menys. Eh?
14: Neu fatal. 13.271 milions. Per tant, a Hisenda li surt favorable a totes les declaracions, 11.357 milions d'euros. Us recordo que ja la declaració de la renda l'únic que fa és corregir perquè pagueu ara els impostos que no heu pagat durant l'any.
2: Sempre estem igual.
14: Feu els euros durant aquests 12 mesos.
2: Jo només sé que pago.
14: A qui també li surt a pagar perquè Carolies no està sol.
2: És que cada any em passa el mateix.
7: Jo també,
2: I tinc esperança.
7: Cada any ens paguem, cada any.
14: El que heu de fer és pujar el diferencial.
2: No, sí, sempre pujo.
14: És així.
2: I arriba un moment
14: que... Això és que et va bé, Carolies.
2: Sí.
14: Normalment, si et surt a pagar, és que les coses et van bé.
2: Perquè ja tinc la batia, ja no puc més. D'aquí uns moments, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió. Lara, tinc bones notícies per tu. No marxis, serà d'aquí uns moments.
15: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
16: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
17: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
16: Per aprofundir en tota mena de temes.
18: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
16: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
19: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
15: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
20: L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
21: Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
20: Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
21: Moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
20: L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
21: I busques la forma de tenir un préstec nou, que el bot deixi diners, i si tot arribes a agafar el que no és teu.
20: A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen en molts joves i adolescents.
22: Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
20: Solidaris.
15: Amb Mercè Folch.
20: Els riscos de les inversions en línia.
15: Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Els matiners som un programa per emmarcar.
23: Bon dia, matineres.
2: Com estàs, Xavi?
23: A tope. A avui, celebrant l'aniversari.
2: És el teu home, per favor. Ah,
23: avui.
2: Xavi, quants anys fas?
23: 60.
2: Un altre aplaudiment, Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
23: Sí, de la meva dona. Ahir, l'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, d'això ja felicitant el meu grup de la família i...
2: No me la mereixo.
15: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
2: Vinga, va, que en pràcticament 8 minuts arribem a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres. Lara, ha arribat el moment.
7: A veure.
2: Catalunya ho estava esperant i tenim una sorpresa televisiva.
24: Després d'una temporada plena d'amor, complicitat i moltes connexions, arriba el teu moment. Seràs capaç de trobar la teva parella ideal? Apunta't a la gran cita.
2: Epa! Lara?
7: És que jo crec que si jo no tingués parella, m'apuntava.
2: Segona temporada de la gran cita.
7: Jo ja estic
2: allà d'estacar el gravin ja i que la metin ja. Ja t'ho dic ara, perquè aquí en el programa som fans. Per cert, si voleu participar a la gran cita, entreu a 3CAT. Hi ha un link on us hi podreu inscriure i participar en aquest... anava a dir concurs. En aquest reality de TV3.
7: Fantasia.
2: Exactament. Per tant, ja ho sabeu, si us connecteu a la plataforma 3CAT, allà trobareu aquest enllaç per presentar-vos al càsting. Sou de dir moltes mentides, vosaltres?
7: Sí, sí.
2: Oh, molt bé, mira les elles, 16 peus de la llengua.
7: Tot, a mi, sí. És un tema que hem parlat sovint, Lara i jo.
2: Em deixeu molt més tranquil, eh?
7: Sí, i tu? També.
2: No gaire. A mi m'enganxa sempre quan dic alguna mentida.
7: No, jo no, som bastant bones.
2: Maia Tela, quines companyes més guais. Doncs som i van sortit al carrer per preguntar-ho i això és el que els hi han contestat.
25: No. A mi m'ha dit una mentida i no serà mai més unida.
26: Quina és la mentida més grossa que tu has dit mai?
25: Jo no la puc dir.
27: La segona, tia.
26: La segona més grossa.
28: Berta, inspira'm, comença tu.
29: Hòstia, és que jo he dit moltes mentides, sobretot quan acabo de conèixer algú. Oi, tu què et dediques? Hòstia, doncs mira, no, els teus pares són empresaris i quan parlen de diners, quants diners tens a la compte? Jo, 100.000.
30: M'encanta fer-me la superric.
0: típica.
1: Jo crec que la típica de l'amiga del poble. No? Vaig triar una amiga del poble.
0: Va arribar una multa a casa, la vaig voler amagar. Llavors em va arribar com un altre paper, jo pensant-me que era que havia d'anar al jutjat o una cosa així, i es va fer molt gran la pilota.
3: Rotllo.
0: Va arribar un punt que em vaig despertar enmig de la nit, tota bullint, com que no podia aguantar més la mentida. Va durar setmanes o mesos, la bola.
4: Malalta de mentir.
5: Jo te'n diré una de quan era petit, que va provocar ell, que em va tirar una pedra al cap un dia.
4: Ai, sí, sí.
8: Sí, la cicatriu.
5: Vaig arribar a casa i és que he caigut al columpio i vaig guardar el secret anys, eh?
4: Que maco, això també és ho ser un gran amic.
9: Me'n deixo molt malament. La meva parella se'n riu molt perquè sempre que li vull fer un regal sorpresa li acabo xivant sense voler perquè mig pilla i no puc mentir. Li dic, és veritat, vale, t'he fet això.
10: És que dissimulo tan malament que jo i les mentides no les practiquem gaire, eh?
27: Però jo m'he ficat per mi ara mateix.
8: Veus? Ets la millor.
2: M'encanta la mentida de soc rica, que dic, és que acabaran enganxats, que tio, perquè faig la mentida que tinc molts diners.
7: M'agrada molt aquesta.
2: No, t'acabaran enganxant amb aquesta.
7: Però s'ho deu passar genial.
2: Sí. La Marta Vian està estressadíssima i emocionadíssima pel concert de Bad Bunny.
7: Ah, sí, sí, sí.
2: A Barcelona, i precisament, no sé si vosaltres heu pagat molts diners per anar a veure els vostres sí. artistes favorits.
7: La Shakira.
2: Quan heu pagat, per exemple, per una entrada, al màxim? Més o menys.
7: Jo sé n'hi ha algú. Jo 150 o així.
2: Doncs mireu el que està disposada a pagar la gent per veure el seu artista favorit.
7: Bad Bunny i un 150 o així.
28: Vas al concert?
7: Sí.
28: I has pagat?
7: Una mica menys, però sí.
28: Ah, molt bé.
30: La vaig ja, és tot. 80, 90 euros, els he pagat. Molt guai.
31: Si Roy ni esta reviviera, pagaria molta pasta. 500, 600 euros, segur.
32: Bad Bunny i pagaria, per estar en un molt bon lloc, 400, 350...
31: Vas a concert?
32: No vaig aconseguir entrada.
31: Si de cop et trobessis 700 euros, ho pagaries?
32: 700 no. 400 màxim i si fos una persona de fiar.
7: Quants diners pagaries pel teu artista preferit?
32: La meva artista preferida és la Olivia Rodrigo i jo pagaria 500 euros, a lo millor, per veure-la.
33: Jo, el meu artista preferit és de la Fuente. No sé, 200. Poder a primera fila 300, però sí, com a molt.
34: El meu és Mike Towers, 200 euros, a front stage, davant, que em firmés o algo.
2: Algú m'explica per què la gent jove diu Bad Bunny?
7: No sé.
28: Bad Bunny?
7: Pot ser.
28: No ho sé.
2: No ho entenc. No s'entén, perquè jo és que escolto molt dir això. Bad Bunny.
7: Sí. Bé. Ara m'han entrat tots els dubtes.
2: Veus? 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, a aquestes hores volem parlar amb els matiners que ja esteu desperts i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres, com per exemple la Lourdes. Lourdes, molt bon dia.
35: Hola, bon dia, matiners.
2: Ui, quina veu més desperta que fas, Lourdes.
35: Sí, toca anar a treballar i llavors doncs ens hem d'aixecar amb energia i la energia que vosaltres transmeteu és súper.
2: Molt bé, un aplaudiment per la Lourdes. Molt bé, Lourdes. Escolta, que ja tens a la Marta Vian emocionada, perquè la Marta ja, com veu algú de Lleida, ja s'emociona.
7: Bueno, jo no sé... D'on ets, Lourdes?
35: Jo soc d'un poble de la Noguera que es diu Àger.
7: Àger, home, i tant.
2: Home, però si Àger...
7: Home, però si té un càmping xulíssim.
2: Si té el càmping gaire xulíssim i té també aquell nom per veure les estrelles, no? No té un...
35: Molt bé, però és Àger sense R final, eh?
7: Àger.
35: Però correcte, sense R final.
2: Vaig anar jo un dia Àger a presentar... Veus, ja ho he dit. Vaig anar un dia Àger a presentar un cicle de cinema i vaig estar dient Àger tota la nit i quan vaig baixar de l'escenari em volien tallar el coll, eh?
35: Ai.
2: Escolta'm, però on treballes tu, Lourdes?
35: Jo treballo en una escola concertada aquí a Lleida i començo a un quart de vuit. I llavors doncs, m'aixeco una estona de tabans per esmorzar, preparar una mica el dinar i marxar a obrir portes per començar a entrar, perquè puguin començar a entrar els nens.
2: Això de treballar amb nens ha de tenir també el seu què, eh? Perquè si tens un dilluns que et trobes una mica malament amb tots els crits que foten els nens, has d'acabar amb el cap no. com un timbal.
35: No existeix això. No val. No entra el joc. El tenir un dilluns malament no entra el joc. Has de tenir sempre un dilluns bo.
2: I escolta'm, fins a quina hora treballes, Lourdes?
35: Fins a 2:45.
2: Ah, i adéu, eh? I acabem aquí.
35: Sí, tant. Hem de treballar lliure.
2: Molt bé. Escolta, et veig molt desperta, que a mi això m'encanta, els oients desperts a aquestes hores del matí. Soc fan.
35: Gràcies a vosaltres, eh?
2: tant de bo puguem fer durant molt temps. Lourdes, també una abraçada ben forta.
35: Moltes gràcies.
2: Que vagi bé. Adéu. Som aquesta sintonia. Això vol dir que tenim a l'Oriol... Ai, a l'Oriol, a l'Eloi Cordomí per aquí.
36: Bon dia.
7: Avui estem, Eloi, despistats.
36: Tot allò, què? Tot anirà bé avui.
2: Tot anirà bé. I tu què tal? Com estàs?
36: Prou bé.
2: Sí?
36: Sí.
2: Has dormit bé? Has descansat?
36: Sí, crec que sí que he descansat bé, sí.
2: Veus?
36: Sí, ara porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt.
2: Què li passa?
36: no sé, es fa vell i llavors està com... que reclama, reclama coses, reclama carinyo.
3: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi.
36: És veritat. És
3: que ens n'hem mogudes, eh?
36: Estic començant... Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
2: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
36: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
2: Quina?
3: A la cassola.
36: Home, doncs a la calgalla, a la galla, a la cassola i les cabres, doncs no ho sé. Però no, de moment els intentarem mantenir tots.
2: Perdoneu, puc preguntar, i què fem amb el gat?
3: Clar.
36: No, el gat l'estimem molt i tal com és l'acceptarem.
3: Com es diu el gat?
36: Es diu Boi.
3: Boi.
36: Boi. Boi. Boi. El vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
3: Ah!
36: Perquè rieu, no fa gràcia.
2: M'encanta.
36: És original.
2: M'encanta.
3: És boníssim.
2: Bé, les deixo marxar, Eloi, perquè avui estan que té la Lara García
36: sí,
2: i la Marta.
36: Ara seran elles.
2: Sí, sí, sí, tant que sí. Gràcies, ara noies. Mira, ja surten de l'estudi i tal. Vinga. Anem, Eloi, quin temps ens espera per avui?
36: Mira, avui feia molt temps que no deia això, però avui farà sol a tot arreu, sense excepció, amb temperatures altes, arribarem més de 30 graus al Pla Lleida, més de 27-28 graus a la resta de comarques de l'interior i uns 25 graus a la costa. Així que avui és senzill, res, 4 nuvolets al sud de Catalunya al matí i 4 nuvolades al Pirineu, però sense pluja, i això es mantindrà així uns quants dies.
2: Molt bé.
36: Divendres, dissabte i diumenge, algun ruixet de tarda al Pirineu i prou. I la temperatura segueix pujant.
2: Doncs escolta'm, a mi em fas feliç amb aquesta notícia. Entenc que hi haurà molts clients que diran ara la calor, ara ja hi tornem a ser.
36: Ara ens queixarem.
2: No plou, no plou mai a gust de tothom.
36: Ho gaudirem mentre duri, ho gaudirem i ja està. I després ja...
2: ja veurem.
36: Farem el que hagi de passar.
2: Gràcies, Eloi, una abraçada.
36: Vinga, família.
2: Demà, doncs vinga, d'aquí 10 segons engega el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, que ja el tinc aquí. Bon dia, Ricard.
6: Bon dia, què tal?
2: Nosaltres hi tornem demà, matiners, que vagi molt bé el dijous.
8: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Els experts amb Roger Saró.
2: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
1: Sergi Vives.
3: Aprofitaré l'actuació que s'estrena.
1: Laia Vidal.
4: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
1: Sergi Ruiz.
5: M'agrada la rumba.
1: Laura Grau.
6: Ni descanses ni està ben pagat.
1: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: L'hora del conte, anem a Instagram amb un perfil que ja pel nom ha molat bastant. Ni Mona ni Lisa.
2: El coneixies, aquest, Roger?
1: No.
2: Doncs t'encantarà.
1: Veig que fa divulgació, sí.
2: Fa divulgació sobre el món de l'art.
1: Art pictòrica.
2: Art pictòrica, sí, sobretot art pictòrica. És la Judith Méndez Moreno. Té 15.000 seguidors, i és una gran divulgadora del món de l'art. Em sembla interessantíssim. Avui m'ha costat escollir-vos uns posts per posar, perquè realment, almenys clar, és un tema que jo no domino gens i, per tant, qualsevol divulgació em sembla un gran aprenentatge. I, per exemple, ara l'últim post que ha fet explicatiu és al voltant d'aquesta polèmica de Venècia que heu sentit aquests dies amb el tema de la Bienal. Mira, sentiu com ho explicava.
1: A veure.
3: Hola, amigues. Aquest vídeo va pràcticament sense edició, però us vull explicar i crec que us he d'explicar la crisi que ha sacsejat el món de l'art contemporani. Probablement haureu vist titulars o haureu llegit notícies entorn al que ha passat a la Bienal de Venècia del 2025. Però vaig explicar-ho pas a pas per qui no tingui gaire clar què és i què ha passat. La Bienal de Venècia podríem dir que és una espècie de Jocs Olímpics de l'art. Es celebra cada 2 anys des del 1895. És un dels esdeveniments més prestigiosos dins el món de l'art.
2: Doncs veieu, ella, tot és molt divulgatiu, ella t'explica les coses des de zero per gent que no domina, però és que ja, per exemple, m'he escoltat un altre post superinteressant que parla de la literalitat i parla de com les pintures antigament doncs, eren molt literals perquè el que volien doncs, era ensenyar, per exemple, quan hi havia doncs, un retrat d'un noble, les volien doncs, ensenyar l'ostentació de la seva riquesa, etc. I era literal. I que avui en dia trobem la literalitat, per exemple, a la publicitat, perquè quan es vol ensenyar un producte, doncs es fa molt literal, o també a les xarxes socials. I llavors ella acaba dient que per això és tan necessari l'art contemporani que escapa d'aquesta literalitat perquè tota la imatge, tot allò visual que tenim al voltant és tan literal que necessitem l'art contemporani per anar a buscar coses que ens facin més fer preguntes, que ens facin pensar, no?, perquè una publicitat no ens fa pensar, o a les imatges que veiem a les xarxes, doncs tampoc, no? Per exemple, això és un post que té.
1: Llavors, és a dir, quan Cosme de Medici li deia a algú, pinta'm, i li pintaven un pinta'm ben ostentós, i el retratava, era això.
2: Clar, era, no buscava res més que això.
1: I la població havia de dir, oh, mireu, el patró.
2: Bueno, tenia una funció social molt important, bueno, i que li mira el Medici com quina pasta que té.
4: És que, a més, no hi havia fotografia, per tant...
2: Clar, feia aquesta funció, no?, exacte, completament. Però, per exemple, també ens fa molts posts que naturalment remeten a la mitologia, que és un tema que sé que t'encanta. Roger, mira, sentim aquest. Sí.
5: Amigues, tothom celebra la vinguda de la primavera, però sabies que aquesta estació va néixer a partir d'un segrest i d'una mare desesperada? La vinguda de la primavera a la mitologia grecorromana és molt més que una estació de l'any. I jo t'ho ensenyo a partir de la pintura europea, així que queda't que t'ho explico. La història comença quan Hades, o Plutó, el déu de l'inframont,
1: rapta Persèfona
5: dels morts,
1: a la seva mare Demeter.
2: Fa recordatoris d'aquests i les ho vincula amb pintures famoses, etc. I, per exemple, a mi m'agrada quan fa tops de coses. Té un top de red flags de museus. Diu, com pot ser que als museus no hi hagin bancs, llocs per seure, quan el que hem de fer és seure i contemplar les obres i poder tenir converses al voltant de les obres que estem admirant i que ens facin estar així com drets, incòmodes, al revés, és un lloc per quedar-nos.
4: No, hi ha museus que diuen, vagi passant a l'altra sala, eh? Ja
2: clar,
4: molta,
2: però no, però ella reivindica doncs, que no sigui així. També es queixa dels museus que et fan com tot és un gran circuit per arribar a la botiga, no? Clar. I diu, com pot ser?
1: Bueno, això tots, eh? Bueno,
2: sí, no, això, i red flags dels museus.
1: Coneixes el poeta català Roger Peláez?
2: Sí.
1: Té un vers que diu, feu el que feu, no entreu a la botiga del museu.
2: Ah, veus? Sí, doncs mira, estaria d'acord. Aquí amb la Nimona ni Lisa.
4: A PortAventura, també, després de l'atracció, et fan entrar a la botiga.
2: Sí,
4: et fan entrar a la botiga.
2: I al final també diu, per exemple, una red flag dels museus quan no hi ha el punt de vista de gènere, no? Aquesta mirada o dels artistes racialitzats o que no hi ha una explicació del colonialisme vinculada doncs, quan un artista doncs, prové d'aquest entorn.
1: Només, sí, només cal comptar les persones despullades. Ara que no surti ningú dient el David de Michelangelo està despullat. Sí, però compta-les, compta en un museu, en una pinacoteca, només cal fer penis contra tetes. Ja veureu que hi ha molts més homes vestits.
4: Mira, un cop més m'ha remès el Simpson en aquell moment en què li volien posar pantalons, te'n recordes?
1: Ah, sí, que porten una reproducció del David a Springfield. Sí, mola. I també la Venus de Xutxa, que està despullada.
2: Doncs va, seguiu-la. Ni Mona ni Lisa. És la Judith Méndez Moreno.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Te l'haia quedat aquí en remeis a contrapicades.
6: Un mosquit de l'ametlla m'ha picat a l'orella.
1: L'has triada, tu, aquesta?
2: Sí.
1: La formació musical és...
2: La formació és la Damaris Gelabert.
1: La Damaris Gelabert. Avui que parlem amb vosaltres de remeis, ens podeu compartir els vostres, però també d'anècdotes de picades d'insectes o d'animals verinosos. Tenim els oients també, a banda de respondre, comenten el top que ens acaba de regalar el Sergi, el top de pel·lícules amb insectes. Ens diu l'Albert, gran pel·lícula Starship Troopers, gran al·legat contra el militarisme i els autoritarismes. En Gustau diu, el silenci dels anyells també havia molta importància una papallona. La recordo del pòster? Ara no et pensis que jo me'n recordo. Ai, no. He dit el senyor dels anells. El silenci dels anyells.
4: Això.
1: Amb l'Anthony Hopkins, però no recordo la importància d'aquella mena d'arna o papallona nocturna.
4: Sí, perquè estava dins un cadàver, crec que era.
1: Val, ostres, ja la vaig veure fa molts anys.
2: I com es diu aquella pel·lícula? Que no, això, allò de l'efecte papallona, es diu, no? Allò de que si canvies una cosa en un racó del món...
1: Tomba. En aquest cas era metafòric, l'insecte.
2: Sí, només era metafòric, oi?
1: No crec que es veus una papallona batint les ales de Hong Kong i la segona escena plogués a Nova York.
2: I també era de 100.000...
1: 100.000 espècies d'abelles.
2: Això, sí,
4: aquesta cançó que ens has posat demà, Pica tu mosquit, de la Damaris, saps que és un dels vídeos en català més vistos de la història de YouTube?
2: Com els de tots els de la
4: Damaris. 400 milions de visualitzacions.
2: Clar, és que es diu aviat.
4: És una borrada.
2: Sí, sí, sí.
1: En Seasons acaba d'enviar un àudio cantant Polls de Xiula.
2: Ah, sí, va.
1: No l'he gravat encara.
2: Ell cantant no cal, però vull dir que la cançó és molt xula.
1: Sí, sí, i tal, el posarem d'aquí una estona.
2: Polls!
1: Ara toca remeis contra picades.
2: És que m'està quedant el cervell, la Damaris.
1: Sí, l'has posat tu.
2: No sabia que estaries mitja hora abans parlant del tema amb la cançó.
1: Són remeis de veritat o són d'aquelles coses tradicionals supersticioses?
2: Home, no ho sabem això. Si ho sapiguéssim, no serien tradicionals ni remeis, no? És una incògnita. Hi ha gent que li funciona, gent que no. No sabem mai exactament si és del cert o no, però sigui com sigui, jo soc molt partidària de provar-les perquè és allò de mal no te'n farà, saps? Perquè, a veure, no sé fins a quin punt això està demostrant el seu funcionament, però sí que la sensació que fem alguna cosa doncs ja és interessant. A veure, en qualsevol tipus de picada, el millor, sobretot, és no gratar. Això sí que és una extrema
1: crítica, sí,
2: això. Bueno,
1: sí.
2: És important recordar-ho.
1: I deixar que el temps passi sol.
2: Exacte, deixar que passi l'estona, la picor se'n va sola, però podem fer alguna cosa.
4: Laia, tu no et grates?
2: Depèn, intento no gratar-me, no tant com voldria.
4: Però, gent, tu no et grates?
1: Intento no fer-ho.
4: Però sí,
1: això, això em ve a la ment. Quin personatge del Simpson li agrada que el piquin els mosquits perquè són divertides de gratar l'aspecte?
4: Qui ho fa
1: això? El primer que ho digui, els oients, feu un premi honorífic.
2: Va, doncs vinga, anem per les picades del mosquit, perquè diuen que per prevenir, per exemple, podem posar alfàbrega o citronela, això, i els físiques vas a buscar, vas a una floristeria i aporten el cartellet aquell del mosquit tachat perquè es ven com a xurros, per això no sé tampoc quina és l'efectivitat, eh?
4: Les meves filles les submergien en una banyera de citronela abans d'anar al camp. I després ja les sortien i anaven.
2: Sí, home, és que clar, aviam, una mica sí que hauria de funcionar perquè diuen que és aquella olor que defuig els mosquits, per tant, en principi sí que hauria de funcionar. De totes maneres, el remei absolut pels mosquits jo crec que encara no s'ha inventat, perquè qui l'inventi es farà d'or perquè tothom està com a la recerca.
1: Mira, en Salva qüestiona el teu top, Sergi, diu, ara que parlava de pel·lis d'insectes, les aranyes no són insectes, són aràcnids.
2: Perdó. Vinga, doncs anem per les ortigues, que tampoc són insectes, posa't a dir, però les seves picades són ben molestes i per tant les he volgut incloure també doncs, en aquesta llista. Si voleu, podeu optar pel remei que vaig aplicar jo l'altre dia, és aquest, el del fang, i n'ha parlat algun oient també, i és que sembla que el fang sí que està provat que gràcies a la seva acció refrescant, antiinflamatòria i la seva capacitat per absorbir toxines i calmar, doncs sí que funciona, perquè és veritat que en el fons és una, com una cosa humida que t'absorbiria, no?, en el fons el verí que porta l'ortiga.
1: Premi honorífic per en Xavier, que ens diu que és el Flanders, el personatge que li agrada. Gerard Escat, segon, no sé.
2: Anem per les abelles, que avui en parlem molt, les picades d'abelles. Doncs va bé l'amoníac, el pipí, eh? Si no teniu aquell llapis d'amoníac, doncs el pipí doncs és la mateixa funció.
4: El pipí propi ha de ser de pipí d'altri?
2: Això és igual, perquè porta amoníac el pipí, la cosa és aquesta. Si no, l'aloe vera també funciona, tot i que jo soc més partidària de posar l'aloe vera allò que us deia abans, quan no hi ha ferida, eh? Només quan hi ha inflamació o pell encetada, perquè al final l'aloe és regenerador, cicatritzador de la pell.
1: Sergi, l'aloe és la llei orgànica d'ensenyança.
4: Exacte, sí, ho és.
1: Sí, continuem.
2: Sempre va bé tenir una mica d'aloe, perquè retalles una mica la fulla i et fa aquella bava que va, escolta, per les cremades. Tot això, va, això sí que està comprovat.
4: Nosaltres tallàvem fullet aquestes i les posàvem al congelador.
2: Ostres, val.
1: Per fer polos.
2: Però per què
4: no,
2: el congelador?
4: Per després quan passava una cosa
2: I
4: aquestes...
2: I per què no la treus quan les fas el mal?
4: No, perquè no era nostra.
2: Ah, val, d'acord.
4: Per
2: com
4: exemple...
2: amagatzemat.
4: Ah, exacte. Crec que era la meva sogra que en tenia a un jardí i aleshores deia, teniu, retalleu-la i...
2: I mira que creix d'arreu, l'aloe, vull dir, la pots posar on vulguis perquè creix d'arreu.
1: És la típica persona que quan trencava un vidre el fumava i el guardava per conèixer un eclipsi d'aquí 15 anys.
4: És que s'ha d'aprofitar tot en aquesta vida.
1: Hi ha un eclipsi d'aquí no gaire, no?
2: Sí, a mitja agost.
1: Un tema de ciència farem d'aquí uns dies.
4: El 12, el 12.
7: 14 d'agost.
2: Doncs mireu, l'últim insecte, que no tampoc sé si és insecte o no, però la paparra, que òbviament n'hi ha moltes, i sí que és veritat que s'ha d'anar molt en compte en com s'extreu l'animal, eh? No és tant que piqui com que s'ha de treure l'animal, no podem deixar que passi,
4: I
2: això.
4: I crec que s'ha de treure pel cap, diria, oi?
2: Bueno, s'ha de treure amb unes pinces i sobretot intentar que les potes no quedin a dins de la pell. Això és molt important perquè si no és quan podria fer infecció. Però us he de dir que jo he anat a vegades, a fins i tot, jo no, però a algun pare meu va anar al cap a treure una paparra i li van dir, ui, aquí no traiem paparres, no en sabem gaire. És millor anar a una farmàcia d'un lloc de muntanya, que ja estan habituats, que gent que en sàpiga. Vull dir, al final l'únic que necessites és que algú sàpiga com es treuen.
1: Has d'anar a l'Himalaya en lloc del cap del
2: barri. No, però vull dir que sabran més amb una farmàcia de Berga que amb un cap de Gràcia.
4: També és veritat que les paparres normalment s'agafen més aviat al bosc que a la costa, per tant ja estaràs en lloc.
2: Sí, per això et dic. Sí, quan ets al lloc on... Sí, exacte, buscar el lloc on... Havíem dit també de fer una mica de posar-hi oli perquè llisqués més. Jo això tampoc no. He llegit també que no acaba de ser una bona idea.
1: Hem fet mosquits, ortigues, abelles i paparra, gràcies, Laia.
2: Sense massa rigor també ho hem fet, també t'ho dic. Però bueno, una mica...
1: Ha deixat clar que és una mica sabidoria popular.
2: Ah, això mateix, saviesa.
1: Exacte, perdona, podeu compartir-ho també amb nosaltres. En Siso diu que caca de vaca sempre és un bon remei per qualsevol cosa.
2: Sí, això vols dir?
4: Acaba de venir la comunicadora de l'any. La creadora.
8: Hola, què tal? Bon dia. Fins quan penseu fer durar el títol honorífic aquest?
4: Estava la setmana,
8: Que incòmode, jo ja.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Pay me what you want me. Don't act like you forgot.
1: Em pregunto jo si ha passat alguna cosa amb la Rihanna o és només per entrar en situació.
8: No, la Rihanna ja fa uns dies que vam dir que està ocupada, està embarassada de bessons.
2: Sí.
8: Però aquesta cançó ha aparegut en una publicació de Doña Shakira, Nebarak i Ripoll, perquè suposo que us ha arribat que s'ha estalviat una petita part de la seva multa multimilionària.
4: Una petita part, bueno, són ben bé 60 milions d'euros, eh?
8: Sí, però també em fa molta gràcia, perquè ara la tia està aquí publicant com, bueno, ella, reina del pop, guanyant a Hisenda, que li han perdonat, bueno, li han perdonat, entén, me li han tornat aquests 60 milions i tal, no sé què. Però que això només és una part de tota la causa que
2: sembla que no hagi fet res, no vols dir?
8: Que tota la resta ho va admetre, eh? Va admetre que havia defraudat a Hisenda, va pagar la pasta que havia de pagar.
4: Era molta més, a més a més.
8: Era molta més perquè són, no sé si són com 4 anys o així, d'haver fet com
4: la viu-viu.
8: La viu-viu amb el tema de la residència fiscal i tot això, i només s'ha estalviat un dels anys. Des del 2011 al 2014 ha recuperat la multa del 2011. El 2012 al 2014 ella reconeix que ho va fer malament i que la va liar. Per tant, no sé per què la tia va fotent el xou amb aquesta mena de performance digital amb aquesta cançó de la Rihanna, però bueno, aquí la tenim. Ella contenta d'haver guanyat aquests petits galons. És que de veritat, és que la vida dels milionaris, penses, jo com voleu que empatitzi amb aquesta persona?
2: Ja, costa, eh?
8: Els meus problemes són tan diferents dels seus, en fi.
4: Una mica diferents sí que són.
8: I ja et dic, mentrestant, a casa seva, Rihanna embarassada dels seus bessons, la Zendaya també embarassada, i també, novetat, la Hailey Bieber, una altra vegada embarassada, la dona de Justin Bieber, ja tenen un criu i ara en tindran un altre.
2: Aquest sí que navego més.
4: Estava molt perdut ara amb el tema familiar.
8: Bueno, jo estic començant a deprimir-me una mica, perquè tot el panorama d'estrelles pop de la meva adolescència, Justin Bieber, Zendaya, la Miley Cyrus, la Rihanna, bueno, tu, Cristo, ja tothom pares, tothom embarassat per vuitena vegada.
2: Bueno, clar, que més aquests actors i actrius que especialment ara penso en la Zendaya, que sempre han fet papers, o últimament, o ja
8: d'adolescents,
2: pràcticament més jove del que són, no, que en canvi passen els anys i creiem que volen ser mares, però segueixes veient-les en alguns llocs i a sobre...
8: No, i a més, com que tenen pasta, ho poden ser molt aviat.
2: Això també és veritat.
8: Vull dir que comparativament també és trampós.
4: És com els futbolistes, que de volta veus nanos de 20 anys amb crius, saps?
2: Sí. Però quan ho has dit, vaig mirar i em sembla que la Zendaya justament tenia 30 anys, és ben bé com tu, no?
8: No, sí, és que la Zendaya és gran, però fa papers d'adolescent perquè té com aquesta genètica super menudeta, però vaja, que sí, que també estaria bé que posessin actrius de les edats reals a fer papers de personatges d'adolescents, perquè fa patir. En tot cas, a part d'embarassos i ja relacions consolidades i la Shakira contenta perquè perdrà una mica menys de pasta que no necessita, la primavera està fent ja els seus efectes. Estan sortint a la llum noves relacions, nous enamoraments, gent enganxada, amorrejant-se per diversos indrets del món.
2: Expliquis.
8: La notícia de la setmana, una mica, per mi, i jo crec que per molta gent,
7: és que Jacob Elordi...
2: Home, ens interessa
7: el nostre
2: el que fa, sí.
7: Vasco australià de capçalera.
2: Totalment.
7: Protagonista de Cumbres borrascoses, de Saltburn i d'Eufòria i de totes aquestes
1: si esteu al dia, li va molt bé com a emprenedor immobiliari.
7: Sí. Jo és que no he mirat la tercera temporada perquè m'han dit a tothom que és molt dolenta. Ah, en tot cas...
1: És divertidíssima.
2: Què li passa a Jacob?
7: Acaba d'entrar de cap al clan Kardashian.
2: No!
7: Sí, elles són com una mena de taranyina.
2: No!
7: Que no queda ningú. No queda gallina amb cap aquí. Sí,
2: no!
7: I a més ho fa enrotllant-se amb la Kendall Jenner, que és... L'ex de Bad Bunny.
1: Ai, quasi.
2: Ah, la Benja.
7: No, ara és el cunyat del Chalamet.
1: Com es diu la dona de Chalamet, és la...
7: Sí, mateix, Chalamet està amb la Kylie Jenner.
1: Sí.
7: Que és la germana de la Kendall Jenner.
1: Que està amb el Nathan Elordi.
7: Que està amb el Jacob Elordi. Però és que és l'ex, o sigui, l'últim nòvio que se li coneix. A Kendall Jenner és Bad Bunny.
4: Vale, diem que Catalunya és un país petit i tothom s'ha envellat tothom.
7: No,
4: però...
7: Hollywood és un rotllo, també.
4: Anava a dir...
7: Que no es pot aguantar.
2: Ostres, ara no m'ha agradat aquesta
1: notícia.
2: Laura,
1: em
2: mostrava una cosa millor.
7: No, a mi tampoc, no et fot. Ja m'agradaria que estigués amb mi, el Jacob Elordi. Però mira, s'ha agradat amb la Kendall Jenner.
4: Amb una basca, no.
2: Exacte, m'agradaria que tornés. Mira que vaig veure un post l'altre dia, s'ha explotat molt també això, però ha recuperat les seves arrels. I jo què sé, diu la mínima cosa i ja li fan un
7: post. No, i es va viralitzar molt un vídeo seu a una gala, no sé, de per aquí a prop, que s'estava fent un llatge amb l'Anna d'Armes. I era com, ai, com per sortir amb l'Anna d'Armes. No, però ara en sèrio, què té Kendall Jenner? Perquè s'ha lligat a Bad Bunny, s'ha lligat a Jacob Elordi.
1: Anem a veure-la.
7: Hola, tio.
2: La trobo més blanca que un full de paper, aquesta nena, vull dir que no m'agrada gens.
7: No sé, estic a favor, com a mínim, que no sigui la típica estrella de Hollywood esquelètica d'aquestes que fot patir, que últimament estan totes primíssimes.
1: És atractiva.
2: Però ell que té aquest físic així com a morenot i tal, què fa amb aquesta tia que sembla un fantasma?
7: Aviam, Laia, ara no farem body shaming d'aquesta pobra noia, tampoc.
1: Critiquem-la
7: perquè és una tia rica, pija, que no porta res a la societat.
2: Això ja ho donem per fer.
7: No té cap tipus de talent, fan un reality show, aquestes.
2: Home, que viuen de ser famosos, aquestes, no?
4: Com a dona és tan guapa com Jacob Elordi, és guapo com a home, vull dir...
2: Ja està. Acaba de fer una creu a Jacob Elordi, que ja no ho sento.
7: Hi ha molta comparació, perquè és veritat que... que es diu que passa la típica cosa que a vegades genera les parelles heterosexuals, que es mimetitzen molt. O sigui, que sí que és veritat que hi ha com una mena d'energia que comparteixen, que Jacob Elordi la té en masculí i ella la té en femení, i diu, és que són la mateixa persona.
1: Sí, sí, una mica però, sí.
7: Amb gèneres diferents.
1: És això. Laura, ara seriosament, ja que has dit que m'encantaria estar amb el Jacob Elordi, t'enrotllaries amb ell abans que amb en Bad Bunny?
7: No.
2: Jo sí, per si algú li importa.
1: Vale,
7: o sigui, físicament sí, de tarannà no. O sigui, em cau millor el Bad Bunny.
1: Crec
7: que aporta més al món
2: Bad Bunny. Però també, mira, també diu molt poc a favor del Bad Bunny que estigués també amb una Kardashian. Vull dir que al final tots...
7: Ja dic, algú té aquesta noia. No és la mateixa Kardashian, no és una Kardashian. És la Kendall Jenner.
1: Mira, en Ferran, l'oient, afegeix que la Kendall Jenner també havia estat amb en Harry Styles i diu, i amb alguns jugadors de la NBA. Però
2: és
1: de
2: més uns que famosos també, ten problema.
7: Bueno, perquè Dios los cría, ellos se junten. Al final, l'endogàmia és molt natural, eh? Jo crec que al final és gent que comparteix el teu estil de vida i la teva manera de veure el món.
4: Ella no vol, però està envoltada d'això. Què vols fer-hi?
2: Bueno, doncs podria ser una que preses i sortir d'aquest món.
7: Sí, també podries.
2: Clar.
7: Bé, qui sí, també té nova nòvia?
2: A veure,
7: la pillària,
2: sí, aquesta és millor,
7: també.
1: A veure.
7: Ja ara no s'acaba d'entendre el que acabo de dir perquè hi ha hagut aquí un problema de timing.
1: Què ha passat?
7: Amb la música. Jo primer volia dir que la Minya Mal també l'han enganxat fent plans ja amb una nòvia nova, aquest influencer que es diu Inés García.
2: Sí. Però durant 15 dies aquest, les nòvies.
7: Bueno, això ho veurem d'aquí 15 dies.
1: Ah, i la Nicki Nicole ja està?
7: Això fa temps que està la Nicki Nicole.
4: Sí, però això fa molt, eh? Es van separar.
7: No van arribar a ser ni res, no? Pràcticament.
2: A veure, torna'ns a dir qui és la nòvia d'ara.
7: Inés García, la busqueu a internet, és influencer, però influencer canònica clàssica, de fer fotos amb biquini a la platja, tampoc aporta res.
2: També, una gran perla.
7: Però bé, què esperàveu, nois?
2: Aquí ja no esperava gaire res.
7: No, a mi em fa molta gràcia aquesta cosa que teniu els culers de pensar que qualsevol estrella emergent que teniu és un ésser de llum i que ho farà tot.
2: No, al revés. Jo tinc molt poques esperances posades a futbolista.
1: La Inés García, estic mirant el seu Insta, que com a bona influencer, els últims dies ha anat a la Fèria d'Abril de Sevilla, com ha fet totes les influències.
7: És això, és així. Vull dir, no té res més especial aquesta noia. Jo només espero que no fotin cap merder i que no ens desviïn de mi.
2: Bé i ja està.
7: I ja està. Qui més està enamorada? Ara sí.
2: Alguna?
4: Aquesta que sentim.
7: Enganxada, morrejant-se amb un noi guapíssim a l'aeroport de Barcelona. Ah, molt contenta la indústria dels safarets perquè tenim unes imatges molt explícites de
2: morreig
7: i que després d'haver dit 80 vegades i poder haver posat de moda aquest tema de que s'havia caducat el tema del morreig i que la gent ja no es feia petons pel carrer ni res...

0: humana, però no ho sé, perquè ens estan fent un vídeo per relatar-nos tota la seva peripècia romàntica, que és que dues de les jugadores que s'enfrontaran aquest dissabte a la final de la Champions femenina, com ja sabeu, estan molt enamorades i són d'equip rivals.
1: Ostres. Això no ho sabia jo. Jo
0: no, Laia, sí que ho sabies, perquè són la Marri i la Ingrid Engen.
1: No, clar, no ho sabia.
0: Però sí, aquestes ties van començar a estar juntes quan estava al Barça, Laia. Sí,
1: però jo no ho sé, l'havia sentimental dels jugadors del...
2: No, no,
1: mare de Déu, Laia.
2: Jo que estaven juntes sí que s'havia fet molt famós. El que no sabia és que l'Engen està al...
0: Està Lyon. Clar, llavors, ella ha fet una cosa inèdita al món futbolístic, jo penso, que és fer un vídeo a les seves xarxes socials com si fossin bloggers explicant què els hi passa.
3: Abrir un vídeo, estar paradas, llorar aquí, com va ser, igual està bien hacer un vídeo para la gente.
4: First of all, happy, yeah, that we are both reaching a final.
3: Sí, bendito problema, ¿no? Sería la pregunta. Que cuando empezó la temporada, como que todo parecía quizás extraño, ¿no? Tanto para Barça como para Leo. No quiero acaparar la cámara.
4: No, please. Me leaving Barça and now playing for Leon, it was also to fight for this title. I think also from the beginning of the season, you know that it's in
0: Oslo. No, si jo estic flipant que dues futbolistes decideixin fer un contingut com aquest. O sigui, hi ha una part que no m'acaba de funcionar perquè penso, ai, no us llanceu ara tampoc aquest món com de la premsa rosa i
1: no,
0: de voler fer més protagonisme del que és, d'una relació romàntica.
1: Però aquí pots tirar-ho per la part esportiva, no? Pots dir, ells estan fent això com dient, mira, doncs com normalitzem que ens podem enfrontar i en canvi que és només...
0: No, i normalitzem les relacions homosexuals entre futbolistes, però que el món del masculí estem anys llum.
2: Com està tractant la premsa esportiva aquest frec a frec?
0: Com la premsa rosa.
2: Diario AS, una història d'amor en pausa per 90 minuts. ABC, mujer contra mujer. Te amo, pero no voy a tener piedad contigo.
0: Es que
2: mujer contra mujer.
0: Sí, a mi el que em genera conflicte és que si tu fas aquest vídeo saps que tindràs aquests titulars.
2: Sí.
1: Ja, però alhora també explotarà el cervell a molta gent, que això és molt interessant.
0: Sí, això és molt interessant.
2: Mira,
0: per veure aquest safareig, mirar la final de la Champions femenina, quan potser no l'haguessis mirat de cap altra manera, em sembla bé.
5: No ho sona fons d'inversió, Leon Engen?
2: Sí, una mica.
1: Mira, no, però sí que és veritat que, hòstia, em sembla superbonic i de veritat trobo que hauríem pogut fer la clocada d'ull a Heated Rivalry, que va d'això, la sèrie aquesta de l'hoquei.
0: Okay. Estan molt ocupades.
2: Bueno.
1: Per què no? Però si no va d'esport i de relacions homosexuals, jo crec que...
0: Jo ara tinc ganes de veure si ens donen alguna imatge el dissabte, així...
1: Ai, seria superbonic,
0: memorable.
2: Va, acabem amb l'oreja de Van Gogh.
0: Va, home, que hem de parlar d'aquest gran drama.

0: amb l'oreja, a veure.
1: A veure, com ja sabeu, la setmana passada vam tenir totes aquelles imatges perpèntiques de la Maya Montero desafinant com una cabra al gran retorn de l'oreja de Van Gogh als escenaris.
2: Sí, ja feia patir tot.
0: Feia patir moltíssim.
1: Clar, aquí no havíem sentit dir res sobre aquest tema, perquè potser tampoc li toca ni volia. Aquesta setmana ha estat Leire Martínez.
2: Home, no, és que l'ha de fer sang allà.
1: Bueno, però aquesta noia ja està molt acostumada que la premsa la traqui per qualsevol lloc on vagi i li pregunti coses de l'oreja de Van Gogh, que a més a més la tia ja no té cap tipus de pudor en explicar-ho, perquè ja diu, bueno, mira, nois, o sigui, això ha anat així, jo vaig fer el que vaig poder i a mi em van fer el llit. Què voleu que faci, no? D'una manera molt honesta, molt transparent i molt respectuosa, fins i tot amb els seus excompanys. Doncs ho ha tornat a demostrar Leire Martínez, que és una tia increïble i que té uns gestos que no tindria per què tenir, perquè el Rei Galant, que és un influencer d'aquests d'internet que va d'opinar de tot sempre, però és veritat que a vegades té una reflexió bona, va fer una publicació reflexionant sobre ara per què havíem d'anar a criticar la Maya per haver desafinat, quan també és una mica misogínia i tal. I després d'aquesta reflexió, la Leire Martínez, des del seu compte oficial, Leire Mo barra baixa oficial, ha comentat aquesta publicació amb tres cors. És a dir, donant suport a la Maya, que és la seva gran amiga.
0: Molt bé, Leire.
1: Sí, és una persona que hauria d'odiar, probablement.
0: Novament, Tim Leire.
2: Un altre gir, aquí. Ningú s'esperava, això.
0: O no estaven tan barallades com volíem pensar.
1: No, no, jo crec que elles ni es parlen ni res, i que la Maya sap perfectament que li ha fet una putada, però ella, amb esportivitat, diu, t'has pogut quedar a la part del pastís.
3: Jo crec que és estil.
1: Quan et vagi malament, et donaré suport.
0: Bravo. Hòstia,
2: sí, sí, això es queda molt bé, sí.
0: Bravo per la Leire.
4: Així sona els experts.
2: Fans que es troben com més irritables aquests dies o s'enfaden amb més facilitat després d'aquesta muntanya de regals que el sol sepulta aquests dies.
0: Algun pare diria, a sobre! Sí. Clar, perquè si jo li crido a un nen, t'han portat molts regals dels Reis!
3: Sí.
0: Juga!
3: Sí.
0: És com imperatiu, eh? Sí. Ara fas el favor de jugar.
1: Clar,
0: juga!
3: Ben jugat, ben jugat.
0: Juga!
5: Vale, vale, vale.

0: d'aquestes que són horroroses perquè són superllefiscoses, no s'escampen bé, et deixen tota la pell blanca, radioactiva.
1: Hi ha que necessiten paleta d'aquesta de paleta per poder-t'ho posar, perquè si no...
0: No, jo des que vaig trobar la meva crema solar preferida jo ja no m'he mogut d'allà, perquè és l'única que m'agrada, fa bona olor, no deixa cap tipus de marca estranya, blanca, ni res, i es fa molt bé. És molt cara? Sí, me la suda, també. Sí. Vull dir, jo em gasto diners amb això, per això treballo. Llavors, també són uns grans experts en gorres, gorros i aquestes coses, que a més has de tenir una cara molt concreta perquè et quedin bé. A mi ja m'agradaria portar gorra. És que no em queda bé a mi la gorra amb aquesta cara que tinc. Llavors, celebro que vosaltres no us faci vergonya posar-vos una gorra o un gorro encara que us quedi fatal, un barret d'aquests grans, una pamela d'aquestes.
2: Sí, els barrets influencers, els barrets gegants, et queden bé?
0: Jo crec que no, a mi no em queda bé res al cap, llavors. Prefereixo no portar-ho, la veritat. Si vosaltres voleu portar, endavant, però a mi no m'obligueu a sortir de casa amb una gorra, no? És que hi ha gent que, com si tinguessis el casal d'estiu i tinguessis 5 anys, i has agafat la gorra, no tinc gorra, no vull gorra.
2: I un barret cònic, has provat.
1: Passa, pitjor, aquella visera...
2: Ah, sí, que només és visera.
1: Oh, que llitja!
0: Sí, ai, això és horrorós. A mi el que m'agradaria saber si realment té un efecte que valgui la pena és tot aquest tema que fan els japonesos dels paraigües, d'anar pel carrer amb els paraigües oberts, perquè nosaltres ens riem molt, però realment té sentit, no?
1: Ahir en vaig veure 3 o 4, eh?
0: Sí, jo crec que això anirà en augment, jo crec.
2: Sí.
0: Bueno, és que clar, és insuportable, sí, ja arriba un punt.
2: En lloc de riure tant dels japonesos, el que hauríem de fer per ser persones avançades és tractar-los igual que d'altres turistes i dir-los fora d'aquí el seu paraigua i fora vostè, que no puc caminar pel carrer.
0: Exacte, go home i tal. Vinga, seguim.
2: Vinga.
3: Cau la calor a la safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida.
0: Vale, jo no em discutiré per una terrassa al sol o a l'ombra, però sí que em discutiré si vols fer un pla a partir del maig i el vols fer a l'interior.
4: Ah, estem d'acord aquí, eh?
0: Què m'estàs dient?
4: Si
0: es fa de nit a les 9 del vespre.
4: Sí, no hi ha excusa.
0: Jo, si tinc un interior, em sento que estic faltant el respecte al Mediterrani, a la vida.
4: Et diré més, ampliem-ho a quedar-se a casa. És a dir, quan un cap de setmana de maig, a partir del maig no et pots quedar a casa. Perquè és l'interior i, per tant, fora.
0: Si no tens plans, vés a fer-la tu sol. És igual.
4: Sí. L'altre dia va passar, estava sola i vaig dir, no me'n puc quedar a casa, i me vaig anar a caminar pel bosc.
2: Molt bé.
0: Clar, els problemes arriben quan fa 40 graus a l'ombra.
2: Clar.
0: Llavors,
4: ja, no.
0: És veritat que jo penso que no és tan greu, vale? Que podem buscar una ombreta, o podem anar a la platja, o podem fer alguna cosa per refrescar-nos, però que podem seguir quedant a fora. Ara, hi ha gent que té la necessitat de preguntar, fins i tot abans de sortir de casa seva, si el lloc on anem té interior i té aire condicionat. O sigui, ells,
4: però no podem dependre del canvi climàtic.
2: No
4: podem
2: dependre. A mi m'agrada l'aire condicionat. Jo quan el noto surto pel... torno a sortir el carrer, amb fred.
0: El aire condicionat? Home, jo entenc que si està millor, però tu no pots dependre d'això per fer plans. O sigui, jo tinc amics que no van a llocs interiors que no hi hagi aire condicionat.
1: Jo sóc en aquest equip, eh? Sol aquí.
4: No, però s'ha d'anar a llocs on hi ha ombra, llocs més frescos, més del Pirineu.
1: Però si no n'hi ha, potser no n'hi ha.
0: Refugis climàtics.
4: Clar, refugis climàtics.
0: Hem quedat en la biblioteca. És que, clar, m'han obligat a quedar en centres comercials només perquè hi ha aire condicionat. I jo no entraré en centre comercial a passar de tarda.
2: Jo no vull ser Tim Laia, però en això coincideixo jo al llarg de l'estiu, que segueixo anant al cine, alguna vegada he agafat la jaqueta de l'entretemps i me l'he posat 40
0: dies. No,
2: és que a
0: vegades ens
4: passem.
1: Sí. Dir, hi ha trens que dius, però què és aquesta cubitera, per favor?
0: Ah, no, ells no coneixen el pantoler del gris.
4: No.
0: A l'hivern et van a bullir viu allà dins amb la calefacció i a l'estiu et van a congelar com una gamba.
1: O no funciona absolutament res d'aire condicionat i allà bueno, t'hi pots morir.
0: No hi ha manera de trobar la temperatura
1: dins
0: un tren de Rodalies. I ja per últim, gent que jo també m'identifico com aquesta penya, surt un raig de sol i estem obligats a viure a la platja.
5: Porto 2 hores a sota el solete.
1: Tu ets llangardaix?
0: Bueno, no, és que d'entrada soc de Blanes. Llavors, tota la meva adolescència l'he viscut a la platja, no feia falta ni casals d'estiu, ni campaments, ni res. Tu anaves allà i et posaves cada dia la mateixa parcel·la, que això és una cosa que em fa molta gràcia dels pobles de platja, que només ho coneixem nosaltres, una mica aquesta afició que tenim, ja que tu sempre vas al mateix lloc de la platja.
1: Amb això estic d'acord. No estic d'acord amb els que van a ocupar un espai, o sigui, a la cursa primera del matí i dir, aquest és el meu espai, iau. I claven allà.
0: Jo respecto, primer que arriba, primer que seu.
1: Què és això?
0: I a més generes comunitat, perquè tu, com que cada dia vas al mateix lloc, tens veïns de parcel·la de platja.
1: Ja.
0: Llavors, jo almenys això d'adolescent ho recordo molt, que hi havia un grup d'adolescents, igual que nosaltres, que es posaven al nostre costat cada dia i al final ja ens vam fer amics, vull dir, tot l'estiu allà, saps, compartint els mateixos metres quadrats de platja.
4: Però això de tantes hores assegut en un lloc no ho acabo de veure gens, eh?
0: No, perquè estiguis assegut, pots jugar a pales, pots jugar a volei, pots jugar a cartes, assegut, i tal.
4: Cartes sota el sol aquell que no hi ha ni una
0: mica de parasol, també.
1: Exacte.

0: divertidíssim estar-te tot el dia a la platja.
1: No, no l'enteneu.
2: Sabeu que hi ha taulells d'escacs com de roba, que els pots enrotllar i el desplegues a la sorra.
3: Mira, vamos,
4: moure les peces, perquè la platja no és quieta. Vull dir que hi ha molta sorra i fa onades de la sorra.
2: Has de planar una mica, però la textura és perfecta.
4: I se't posa per dintre, dins de la roba i tot.
0: I jo, quan comença a tenir una edat, cadira. Jo faré la típica iaia, ho tinc claríssim.
4: Has de carregar la cadira, has de carregar una cadira.
0: Una cadireta d'aquestes que pesa poc.
1: Sí, n'hi ha d'alumini que pesen poquíssim.
0: I que només són l'estructura, ben bé, no tenen ni allò, ni els, com es diu, per el reposabraços, ni res. Jo seré aquesta iaia. Són unes iaies que jo no sé ni com estan vives, perquè tenen la pell morada de tants anys que porten sota el sol, però també, no vull ser jo ara Marcos Llorente, però que dius, aquesta gent, quan eren joves, no tenien les cremes solars que tenim ara. Exacte. I mira, tu, allà segueixen.
1: Mira, allà segueixen, eh?
2: Oients, categoritzeu-vos, digueu-nos quin és el vostre pal sota el sol. En Siso diu que ell és team Terrassa amb sol, com jo, però per un motiu, que és que a l'ombra la birra es calenta.
1: És veritat.
2: Siso, que és per feina.
1: El sol no es calenta.
2: És el que diu ell. I el Jordi et diu, Sergi, imbècil, el tio aquest que has dit, aquest tal
0: Llorente.
1: Llorente. Sí, home, és que Llorente aquest, de veritat. No hi ha problema agafar-ho.
2: Gràcies, Laura Grau.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: vaig anar-hi ahir mateix, però...
1: Doncs jo també.
0: No, vaig anar a la sala del costat, al cine Maldà.
1: Ah.
0: Tu estaves a la sala de teatre.
1: Sí.
0: I estàvem fruint a la vegada.
1: Sí.
0: Molt guai allí, eh?
1: Més,
0: és tan, no només arquitectònicament és guai, sinó que pots, és tan proper que pots parlar amb els projeccionistes, si vols. En, bueno, jo ho he fet alguna vegada perquè em fascini. Ah. Què feu aquí, vindre? Puc entrar? I sempre em diuen no.
1: No pares d'intentar, està bé.
0: Els omzets, vaig dir, puc fer una foto des de fora?
1: I
0: no, estic treballant. I tot, entrar a la sala. Bé, a la sala del costat del cine Maldà i al teatre Maldà, i aquests dies teniu en cartell Un cactus i altres desastres. Què et va semblar? La crítica just l'endemà al matí d'anar-la a veure.
1: Sí, exactament. Doncs és una obra que posa sobre la taula la salut mental. Llavors, la protagonista és una actriu cantant que té el síndrome de la impostora constantment. Llavors, s'intenta explicar a través de les cançons que escriu. Llavors, coneixerem tot de personatges de la seva vida, com els seus psicòlegs, els seus psicoanalistes... I crec que hi ha una cosa molt bonica de l'espectacle, que és que parla de la depressió, però des d'un punt com lluminós, no?
2: Ah, bueno, té molt mèrit.
1: Sí, i que exposa la situació d'aquesta noia molt ben acompanyada per dos altres intèrprets que canten de meravella, toquen de meravella, o sigui, és com un concert teatralitzat.
2: Que bé, no?
1: Sí.
2: Molt bé, el Maldà especialitzant també en coses musicals, no? No tenim també el mal d'aquests dies les Feliuets fent l'amor a mort?
1: És veritat que hi tornen.
2: Que a mi em va encantar també quan la vaig veure la primera vegada, vull dir que està molt guai que el Maldà sempre com vas a veure coses i moltes vegades musicalitzades, no?
1: Sí, a part aquests musicals de petit format,
2: exacte,
1: a mi m'encanten, perquè tenen l'oportunitat de connectar amb el públic d'una manera molt diferent, no? De fet, a l'obra d'ahir en moments interactuaven amb el públic.
2: Clar, està tan petit tot, que estàs tan a prop, no? Que és fàcil fer-ho.
1: Sí, et fan sentir com a casa, el Maldà. Mm-hmm. Llavors, si voleu anar, i són fins al 31 de maig, aquest musical ens el presenta la companyia Com un llum, i els intèrprets són la Nila Pedrós, en Pau Oliver, la Clàudia Nogués, que en aquest cas, conjuntament amb l'Alícia Serrat, han escrit, i l'Alícia en aquest cas ha dirigit l'obra. I teniu fins al 31 de maig, i com sempre, entrades per Cultura Jove.
2: Molt bé.
0: I podeu anar a la sala Torno de Tarragona, sempre interessant la programació que us plantegen des d'aquesta petita sala, a veure I Say Potato, inspirant-se en aquest vers de, ara no sé si era Frank Sinatra o Nat King Cole, es titula I Say Potato.
1: Sí, aquesta obra de teatre potser algunes persones vau veure-la d'abans, que es deia You Say Tomato. És una obra de teatre que van fer l'Anna Moliner i en Joan Nigré.
0: I com ja deia, la cançó és de Louis Armstrong. Sí.
1: Molt bé. I aquesta obra de teatre, ara veiem la seqüela, no? És la segona part, per dir-ho d'alguna manera, que són els personatges, 10 anys després, es retroben.
2: I la
1: que
2: podríem veure si no hem vist la primera? O...
1: Sí,
2: cap problema, eh?
1: Jo només havia vist vídeos per internet de la primera, i amb la segona, si hagués anat sense saber res, l'hagués gaudit
2: igual. Funciona
1: igual.
2: Genial.
1: Sí. És una obra de teatre que és una parella, que eren parella artística fa uns anys, i es van separar. I ara fa 7 anys que no es veuen i es retroben en el funeral del pare de la noia, que és una situació un punt inversemblant, no? Per trobar-te amb l'ex, saps? Fa 7 anys que no et veus i de sobte et trobes, però els hi han quedat coses pendents de parlar. És una comèdia molt divertida, que passa molt bé. Jo he de dir que el públic de Tarragona va acabar tot dempeus, aplaudint, rient, i passava una cosa que a mi em va encuriosir molt, que és que en moments parlaven de les experiències de viure amb una parella durant bastant temps i deixar-ho. I el públic reaccionava dient tota la raó.
2: Ah, sí,
1: vaig pensar que bon, els estem pactant. I llavors, és un text divertidíssim. El dramaturg és en Joan Llago, conegut també per la feina de la Calòrica. Aneu-hi si teniu l'oportunitat. A més, que ja que es fa teatre a Tarragona, com anem-hi tots, perquè estan intentant donar-li molt bombo i dir, sortiu de la capital per venir.
2: Totalment.
1: No només existeix teatre a Barcelona, així que...
2: Per tant, no és una gira, eh? Estan instal·lats allà i s'ha d'anar a veure a Tarragona, això.
1: Sí, exactament. Han allargat un cap de setmana, o sigui que si aprofiteu i podeu anar, perquè hi som fins al 30 de maig a la Sala Trono de Tarragona. I com sempre, entrades per Cultura Jove.

0: I un dels discos que t'has escoltat entre les novetats discogràfiques dels últims dies, i la Laia, que també li ha fet una bona escoltadissa,
1: sí.
0: El nou d'Obeses, de Dalt a Baix, l'has escoltat?
1: Encara no, ah. Prou, com, no tant com voldria, però mira, el tinc a la primera llista per una, tinc una tarda per sentir-me'l de dalt a baix.
2: És espectacular. Jo estic enganxadíssima. Tot el viatge des de casa fins aquí l'he escoltat un repeat. És magnífic. A mi m'ha encantat. I és que el quartet Obeses presenta la segona part del seu disc, que es diu Ai al cor, i en aquest cas presenten la segona part, que es diu Diàstole. I faran un concert a Santa Quitèria, a Sant Miquel de Campmajor. Els gironencs us queda a prop, així que si podeu, aprofiteu per anar-hi, perquè són dins del festival Recòndit. I per tal de conèixer
1: aquest dissabte,
2: mica,
1: això, eh?
2: Aquest dissabte mateix, i per Cultura Jove teniu entrades per 10 euros, així que aprofiteu perquè estan en un preu exclusiu. Llavors, per tal de conèixer una mica més aquest grup, us porto algunes cançons, i com per exemple Didalet.

0: com veiem, no acaben de perdre mai aquesta essència amb la cultura catalana. Són divertits, extravagants. Mireu-vos els vídeos de YouTube, si us plau. En aquest cas, en aquest barbershop, no? Vull dir que... Per mi té una cosa que són molt bons músics.
1: I home, l'Arnau Tordera és un dels grans d'aquest país i pot fer qualsevol tipus de música que el tiris a la cara, el tio te la fa i te la fa bé.
0: Sí, i també, com sense perdre tampoc, l'essència reivindicativa.

aquesta cosa també que a mi m'agrada molt, que és un disc molt diferent. Les cançons entre si estan molt diferenciades i hi ha molts estils diferents, que per mi també posa de relleu, no?, aquest coneixement musical d'aquest quartet. I, per exemple, hi ha un tema que a mi m'ha sorprès molt, que és Boca a Boca.

0: Per mi toquen tots els pals i ho fan amb molta gràcia.
1: És que l'Arnau Tosera fa el que li rota amb la seva veu i la posa on li dona la gana i te la posa en, a, on tu... Bueno, de veritat, o sigui, és una cosa, lo de l'Arnau Tosera amb la seva veu, jo no m'ho explico.
0: No, i també ha estat tan ben acompanyat que és espectacular, perquè són, recordem, l'Arnau Tosera primer, que és la veu principal i la guitarra, en Maiol Montaner a la bateria, en Jaume Coll al baix i l'Arnau Bordó als teclats i la veu. Llavors, fan un show en directe aquest dissabte dia 12. Jo no me'l perdria per res del món, perquè fa una pinta, gent. Aprofiteu i mireu els vídeos, jo crec que us entraran ganes immediatament d'anar-hi.
1: Aprofiteu. Tenim molts fans d'Obeses, eh, entre els oients del programa.
0: Com per no ser-ho, com per no ser-ho. Em declaro jo també.
2: Els experts. Temporada 14. Que rima amb Menja-t'ho un cagarro.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijó, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la D22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc al llarg d'aquest matí. Alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només a ran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el Govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
10: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
15: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
16: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
17: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
18: Sí.
17: ¿Y tanto? ¿Que existe una cacería judicial?
18: Sí.
17: ¿Y tanto? ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
19: Malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAC vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
20: Pel mateix preu que una família estava visquent en un pis,
18: ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
20: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
20: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses o una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El Sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
22: D'aquesta manera s'incorpora l'evidència clínica del nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi La Rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe, Joan Laporta, van fer els parlaments.
23: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
24: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Uleval Stadion Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
25: Obviamente que aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon. Va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
0: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
2: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
0: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
3: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
0: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6 mil persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
5: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'hoquei Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'hoquei Lliga, però a nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve siguem equip d'hoquei Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Propostes en xarxa.
4: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
0: La xarxa.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però és que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 7:45, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat, trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
3: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
7: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
3: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Gené, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
8: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
9: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
3: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
6: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
10: No pot ser el 0-3! proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patrícia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
11: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
10: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
6: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jèssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
12: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
13: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
12: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
14: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
12: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
15: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran...

0: Madrid signà enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
1: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
1: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no?, fa 2 setmanes, on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el que sí que veiem és que hi ha un pas endavant. Sí que és cert que creiem que urgeix donar-li la màxima prioritat a intentar arribar a un acord que beneficia el conjunt de la comunitat educativa, perquè ja portem molt temps de vagues. Entenem que és l'única manera de fer-ho, però sí que li correspon al govern accelerar al màxim possible les negociacions perquè arriben a bon port i que finalment es pugui acabar el curs amb la màxima normalitat possible.
0: Una mica d'això era el que li volia parlar. Les famílies fa setmanes que feu malabars. Quin és el nivell de desgast que us arriba després d'aquesta nova reunió fallida? Tot i la negociació, el calendari de mobilitzacions, ho recordo, per ara es manté igual.
1: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no? Per tant, una de les coses que sí que observem més que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA, segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats i que no siguin per sortir del pas, és a dir, que siguin acords que acabin impactant en el sistema educatiu, que acabin impactant en la qualitat educativa dels nostres fills i filles. Observem un gran suport i que les famílies estan a peu de canó i plantejant noves iniciatives per visibilitzar aquest suport als professionals de l'educació.
0: L'Idon Gasull, gràcies per atendre'ns i bon dia, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.

0: Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí, a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
1: Malauradament, el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat. I ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
0: Jonathan Andic deia demanar tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. El Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver-ne convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, recordem-ho, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. En aquest context, el sindicat promou la campanya Ni un minut més, que consisteix a deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària. Un dels primers col·lectius que ja s'hi ha adherit és el dels anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge. A aquest centre hi hem enviat en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què implicarà aquesta decisió?
2: Hola, Elena, bon dia. Sí, un grup de professionals d'aquest hospital, l'Hospital de Bellvitge, han decidit que no allargaran ni un minut més la seva jornada laboral, tampoc assumiran tasques que es fan de manera voluntària. De manera voluntària, que d'aquesta manera asseguren poder cobrir el servei i poder cuidar tots els pacients necessaris. Així que parlem ja amb la Irene Vermell. Irene, bon dia.
3: Bon dia.
2: Ella és anestesiòloga, és també vicesecretària general del sindicat de metges. Irene, què significa aquesta campanya d'un minut més?
3: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
2: Això significa que fer tasques voluntàries addicionals és la normalitat i no al contrari, o sigui, allargar la jornada, assumir tasques que potser aquell dia no eren competència del professional, s'està convertint en la regla i no en l'excepcionalitat.
3: Sí, és la regla no només als centres de l'ICS, sinó a bona part del sistema sanitari públic català. Per què? Perquè s'ha de prestar una quantitat assistencial que amb el nombre actual de facultatius no pot ser. Llavors cadascú ha de fer de forma habitual doncs una miqueta més que la seva jornada. Llavors hem hagut de prendre aquesta decisió, que no ha estat gens fàcil, d'acord? Però ens hem vist obligats a fer aquesta mesura de protesta.
2: Els anestesiòlegs són els primers el primer perfil professional que s'ha adherit a aquesta mena de protesta. Esteu ja en converses amb d'altres categories?
3: Doncs els anestesiòlegs, igual que ha passat a altres comunitats autònomes, com som un servei tan nombrós i tan afectat per aquesta sobrecàrrega, és habitual que siguem els pioners, no sempre, però en aquest cas també ha estat així. I sí, evidentment, estem en contacte no només nosaltres com a facultatius que fem el que podem per explicar la nostra decisió als companys d'altres centres, sinó també estem aprofitant una miqueta l'altaveu que ens dona Metges de Catalunya dintre de la campanya de Ni un minut més, perquè no només els companys anestesiòlegs, sinó tot facultatiu o facultativa de Catalunya se n'adoni que una forma de pressió molt evident que tenim és aquesta.
2: Irene Vermell, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i així aquests professionals de l'Hospital de Bellvitge han decidit no allargar les seves jornades laborals, no assumir tasques addicionals com a mesura de protesta per poder forçar el Departament de Salut a seure i negociar la millora de les seves condicions laborals i professionals.
0: Gràcies, Anna. Doncs, evidentment, els pacients que segurament, si això va per aquí, se'n ressentiran. Gràcies per aquesta última hora. Que vagi bé. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
4: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
5: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
0: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevål Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
6: Obviament que aquesta setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb 2 punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Idiali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Real Societat.
7: Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo? Hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición. Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
0: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar, i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades, per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
8: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
9: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.
10: La xarxa de comunicació local. Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
11: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
12: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
13: gràcies i fins la propera.
14: Moltes gràcies.
15: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
10: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
15: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
10: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
15: Premis Ràdio Associació.
10: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
16: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
17: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
18: Què pot fer trontollar una democràcia?
19: I si demà deixés d'existir?
20: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
21: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
22: Destruir la democràcia a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes. Després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a Port Aventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia Del Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de la Demoguda en sentit Girona arran d'unes obres que s'han endarrerit i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta AP7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us quedeu amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes de la C16, els túnels de Vallvidrera, la C17 a Mollet, a la C31 a Badalona i, com no, la C58 i la C33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona de l'Hospitalet està a la zona de la C32 i també a Sant Boi, a la C31 a Hospitalet, a la B23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registra en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
1: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més a Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
4: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir. I ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments. I amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns nuvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho hem sabut no fa pas massa estona. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alicia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat, i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
5: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res, sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
5: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
5: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari, Estat-Generalitat, en matèria d'inversions, i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del consorci de la zona franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120.000... No ens passéssim tampoc amb la xifra. Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
9: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
11: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
12: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
9: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
2: hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
13: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura del canal de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia i el matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa, i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Urenya. Estem aquí en Pau Urenya, representant de l'Obstacle de les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
14: Hola, bon dia.
13: Com se respira el dia d'avui, com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, malauradament, ha tocat fer?
14: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats, obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
13: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com anava aquesta col·laboració que ha nascut avui?
14: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguin de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
13: Moltes gràcies, Pau.
14: A vosaltres.
13: Que vagi molt bé el dia.
14: Gràcies.
13: Estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I arribarem a 9:15. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Nandic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Nandic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de la temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la qualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu, es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
16: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
17: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
18: Obviamente cada esta semana pues sentir algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sea, jo crec que això és algo que hauríem que millorar, fer cada vegada al contrari, sinó cada vegada estadis més grans, però que pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi.

0: I avui obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda des de Televisió del Berguedà.
1: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
2: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per aportacions privats, i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
1: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
2: És que la Diputació, a l'entorn de la Patum, ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
1: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Sabies que...
2: El forn de pa més antic s'ha trobat a la Mesopotàmia i data de l'any 4000 abans de Crist. Els egipcis elaboraven la massa amb farina i aigua i van desenvolupar els forns per coure'ls. A més, aquesta cultura va ser la que va descobrir per accident que si es fermentava la massa, multiplicava el seu tamany i adquiria més sabor, i van afegir diferents plantes per donar-li gustos diferents. La cultura grega va desenvolupar la massa. Van afegir tota mena de cereals i van desenvolupar diferents formes d'elaboració. També coien la massa i aquests utilitzaven forns en forma de cúpula i oberts a la part frontal per introduir els pans. De vegades li aportaven al pa un sabor dolç en afegir-hi mel i nous. Els romans, per la seva banda, van millorar els forns, els molins i les màquines d'amassar. En aquesta època el pa estava molt ben considerat. Era un aliment de rics i ser forner en aquells temps estava molt ben vist. És a Roma quan neix un col·legi oficial de forners. Segles més tard, es segueixen desenvolupant tècniques de l'elaboració del pa i apareixen altres formes com la baguette o el sandwich. Es creen els gremis de forners, també les farines més fines, i el pa ja passa a ser un aliment a l'abast de totes les classes socials. Actualment ha baixat el consum de pa a causa de diferents factors com les dietes, les intoleràncies al gluten o l'aparició de pans congelats amb additius que no aconsegueixen convèncer els consumidors. A més, s'han anat introduint de mica en mica els pans integrals a causa dels beneficis que aporta la fibra a l'organisme. No obstant això, avui en dia segueix considerant un producte bàsic sent una de les seves característiques el seu valor econòmic, ja que aquest valor s'utilitza per establir el cost de la vida als diferents països i influeix a l'índex de preu al consum.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:15 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
5: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que sobretot arribi a acords que siguin realment encertats.
4: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual. És jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la Setmana de la Crítica del Festival de Canes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamunt Carvajal.
1: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'abans nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
1: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís, aquí posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
1: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
1: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
4: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables, i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
9: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
11: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
12: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
9: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
4: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les associacions

0: fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Oller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.

0: La carretera de Valls a la Nacional 240 és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona. Per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona, i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball. Però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia d'Ustec.
1: Hola, bon dia.
0: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
1: Perquè continuï lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi a un acord. Per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27 a tot el país.
0: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
1: Avui, mobilització de tot el dia. Ara estem aquí fent aquest tall, després manifestació al migdia, i després de la manifestació dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall, és a dir, serà tota una jornada de lluita.
0: No, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
1: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquests sentits.
0: No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
1: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important. Una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
0: Oi, Muñiz, gràcies. Doncs ja veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona d'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Gràcies, Vidal. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
3: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
2: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu

0: de Jutges per la Democràcia. Senyor Pasqual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia.
0: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
1: Claro, la cuestión es saber la información que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema del traslado de la información. Aunque tampoco hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva es solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
0: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
1: Bueno, efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima. Y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
0: Acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés? I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
1: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir unas que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
0: Carlos Pasqual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies.
0: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 d'aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
2: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. Els súpers 24 hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
3: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
4: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
2: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions, com irregularitats laborals, plagues, frau elèctric o fins i tot venda de productes prohibits.
0: Temps pels esports i temps per la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
5: Bon dia.
0: El Barça, que continua celebrant les alegries d'aquesta temporada, que en són moltes.
5: Sí, i això que al Barça encara li queda un partit de Lliga aquest dissabte a Mestalla per enfrontar-se al València, però l'afronta amb la feina feta i, a més, amb bona nota, havent aconseguit el títol. Malgrat tot, l'equip blaugrana, després de la festa a l'estadi i la rua, el club ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
6: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
7: Nosotros us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
5: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
8: Obviamente, cada que se demana, pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
5: L'Atlètic Barcelonet ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, les semifinals de la Divisió d'Honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13 gols a 6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
0: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
5: I tant, com
0: fins
5: sempre.
0: Demà.
5: Fins
0: gràcies,
5: demà.
0: Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, amb els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos i d'altra banda la reunió a la tarda entre educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents. Ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé, que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja una nova jornada, un nou dia de programació a través del 107 en bo de la FM. Avui és dijous, 21 de maig del 2026, i sempre cada dia l'objectiu, la intenció d'acompanyar-vos i apropar-vos això, un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, tot un contingut que podeu seguir a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio Línia o Ràdio La Carta. Al mateix temps, si per televisió El Vendrell, podeu seguir l'espai matinal La Calaixera, el que és Ràdio en Imatges, presència a les xarxes socials i sempre en tots aquests punts un ampli contingut informatiu que també és important tenir en compte. Així, us convidem a que seguiu la programació, que ja està a punt i que, de fet, ja comença. Som-hi.
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 en bo de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107 en bo de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Tornem a començar, ens hi posem altra vegada i un dia més. Nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui és dijous, 21 de maig, programa número 3973. I sempre, cada dia, l'objectiu, la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i apropar-vos sempre a tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb moltes coses que explicar. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, sabeu que podeu fer-ho perfectament a través del correu calaixera@rtv-elvendrell.cat. Missatge de WhatsApp en directe al 686-101-101. I el telèfon, que ja el deixem per la tercera i última part, el 977-15-70-69. Doncs va, a partir d'aquí, ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Una primera cançó que ja hem triat, que escoltarem, que ens ajudarà a posar ritme, i amb això ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que fem sempre a les principals portades als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, en principi a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses, més contingut. Avui parlem des de l'Associació Musical Pau Casals perquè hem preparat un nou concert per aquest dissabte, tot plegat enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el que és l'any Pau Casals. Així que en parlarem àmpliament amb el president de l'entitat, l'Anton Català. I també, a banda, parlant d'altres aniversaris importants, com és els Nens del Vendrell, que també ja han publicat el llibre d'aquest centenari. Nens del Vendrell, 100 anys en 100 actuacions. De fet, és un recull de cròniques de 100 diades diferents a través de diferents personalitats. Ventrellenques, periodistes, historiadors, membres de la colla, etc., que ajuden a conèixer aquests 100 anys de història, justament. Aquest ha estat un projecte coordinat per en Pere Ferrando i en Cito González. Doncs bé, hem parlat amb ells per conèixer una mica més aquesta publicació. A les 11 actualitzarem les notícies i després hi ha tercera i última part. Ja vam explicar que habitualment, tot i que els dimarts és el dia que tenim secció tecnològica, aquesta setmana, de manera excepcional, passem la secció avui dijous, i és el que farem després a la tercera i última part. Allò, perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molines. i després hi ha una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit que sempre estan a la vostra disposició. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió, i ja ens acompanya telefònicament, com és habitual, en Marc Rodero, l'home del temps d'aquesta casa. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Sobretot destacant temperatures, no? Aquests dies van a l'alça, ja ho has explicat, i continuen a l'alça.
1: Això mateix, cada dia que passa anirem pujant una miqueta més. Ahir ja vam ensumar els 27 graus cap a l'interior. Avui arribarem seguríssim, veurem si no els acabem de superar. Tot plegat avui amb una jornada marcada per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força, pràcticament de punta a punta del dia. Pot aparèixer algun nuvolet decoratiu, testimonial, per fer bonic, però sense cap conseqüència. Per tant, avui un dia marcat per la situació d'estabilitat, per aquest sol en conjunt. Situació marítima també molt tranquil·la, com una bassa d'oli, els vents febles en conjunt, com amb una miqueta rissada durant la segona part del dia. Per tant, Pere, avui temps tranquil, estable i de caloreta prestiuenca.
0: I això, i justament actualitzem les temperatures ara en directe, Marc, si et sembla.
1: Veuràs. Ara ja en tenim 20 tant a Cunit com a Coma-ruga, 19 al Vendrell, 19 a la Bisbal i 19 també a l'Observatori del Montmell.
0: Oida. Gràcies, Marc, que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: I la primera cançó d'avui dijous per posar ritme són les al·lèrgiques al pol·len. Apocalipsis Now.

0: really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt?
1: Al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now. Per començar i per posar ritme a calaixera, avui, això, que ja som dijous, a través del 107 Tambor de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: La segona jornada de vaga a les escoles Bressol, convocada aquest dimecres a tot Catalunya, ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu. A més, el col·lectiu denuncia que moltes treballadores pateixen situacions de precarietat i reclama un finançament públic estable per garantir millores reals al sector. Pel que fa al seguiment de la vaga al Vendrell, un 57,6% de professorat i del personal adscrit al servei d'escola Bressol ha secundat aquesta convocatòria. Per centres, el seguiment ha estat del 67% a l'escola Bressol municipal del Puig, el 66% a la Mestral, el 55% a la Relet-Relet i el 50% tant al Botafoc com al Riuet de Coma-Rugat. Per què fa a l'alumnat, el seguiment global ha estat entorn del 77% i destaca el 88,5% de seguiment al Relet-Relet i el prop del 87% al Puig. A causa de l'elevada participació en la vaga, només en algunes escoles s'han pogut mantenir amb certa normalitat els serveis de menjador i d'acollida. I encara parlant de protestes, un altre dels sectors importants i que fa temps que reclamen millores en el seu sector és el cas de la sanitat i dels metges i metgesses del sistema sanitari públic, que també han tornat aquest dimecres a la vaga per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. El Sindicat de Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut d'immobilisme i exigeix al govern reprendre les negociacions per garantir unes condicions de treball dignes i preservar la qualitat de l'atenció dels pacients. Aquesta és la 11a jornada de vaga impulsada pel sindicat des de l'inici del conflicte, la tardor passada, i l'aturada ha afectat el personal facultatiu de sistema públic, incloent-hi metges, odontòlegs, psicòlegs, clínics i farmacèutics. Metges de Catalunya reclama un conveni propi i mesures urgents per reduir la pressió assistencial. El sindicat també ha iniciat la campanya Ni un minut més, amb què anima els professionals a no assumir les hores extra ni activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Els professionals denuncien que el sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç permanent de les plantilles. Durant la jornada, el sindicat ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona davant del Palau de la Generalitat. Seguim parlant de sanitat, però des d'un altre vessant. Des de la prevenció, la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del programa de cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. La mesura incorpora nous grups d'edat i preveu una implementació progressiva de totes les comunitats autònomes durant els pròxims 6 anys. Amb la nova proposta també s'inclouran les dones de 45 a 49 anys i de les 70 a 74. L'objectiu és millorar la detecció precoç i reduir la mortalitat associada d'aquesta malaltia. La decisió respon a les recomanacions dels organismes sanitaris estatals i europeus, així com de l'evidència científica disponible. Segons les dades del Ministeri, prop del 10% dels casos de càncer de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. Algunes comunitats, com Navarra, Galícia o Castella i Lleó, ja han començat a aplicar aquesta ampliació amb resultats positius. El programa mantindrà, de manera general, revisions cada 2 anys, tot i que inicialment es podrà aplicar una freqüència trienal en alguns territoris fins a completar tot el desplegament. Ara sí, ja amb la proximitat del municipi, la regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+ de l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa el procés de redacció del Pla Local per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere al municipi. Ara es posa en marxa la fase de diagnòstic d'aquesta realitat i es preveu que tingui una vigència de fins a 5 anys. De fet, així ho presentava la regidora de Feminismes i Drets LGTBIQ+, Sílvia Vaquero.
1: Per primer cop a la història, el Vendrell comptarà amb un pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Vendrell. Això vol dir un pla LGTBIQ+, del nostre municipi, que el que farà és, al llarg de 5 anys, doncs marcarà quines seran les línies polítiques del Vendrell per tal de que continuï sent un municipi que asseguri els drets i les llibertats de totes les persones, tant en l'àmbit afectiu com en l'àmbit sexual. Això el que també farà serà incorporar doncs tota aquesta vessant que treballa en contra de tots els discursos d'odi i LGTBI fòbics.
0: La primera acció del pla es posa a disposició de vendrellencs i vendrellenques en una enquesta sobre aquesta qüestió.
1: Tirar, no, a la ciutadania el fet de que puguin omplir una enquesta que ens servirà, doncs, per tenir una sèrie d'indicadors i de dades que ens permetran, doncs, fer una diagnosi del nostre municipi i també quines han de ser les línies d'actuació d'aquest pla.
0: L'enquesta es pot trobar a l'apartat Feminismes i Drets LGTBI i més de la pàgina web de l'Ajuntament i s'hi podrà accedir a diversos espais públics i a través del QR dels cartells de la pròpia campanya. En cultura, l'entitat Amics de Josep Canyes convoca entitats i a ciutadania de Banyeres del Penedès i també de la comarca a participar de l'homenatge a l'escultor en motiu de l'aniversari del seu naixement. L'acte tindrà lloc aquest mateix dissabte. Així ho destaca des d'Amics d'en Josep Canyes, en Joan Gené.
2: Dissabte que ve, 23 de maig, és l'aniversari de Josep Canyes. Cada any hi anàvem, no?, aquest dia, i portàvem flors, no?, i llegíem quatre pensaments. Però resulta que aquest any és el 25è aniversari de la seva mort. De fet, fa dos mesos estàvem aquí pel tema dels pilars, també. I aquest any, tenint en compte, doncs, el 50è aniversari del Monument dels Castells, d'aquí del Vendrell, hem volgut convidar a les colles castelleres de la comarca perquè puguem fer un acte, diguem-ne, simbòlic, amb les camises de les diferents colles, i depèn de la gent que siguem, igual farem un pilar, depèn de com vagi la cosa.
0: Així doncs, l'objectiu d'aquest acte és ben clar.
2: Però el que es tracta és de reunir-nos, de parlar una mica, o de més o menys de llegir una mica els seus escrits i els seus pensaments, que pràcticament el Canyes va viure des de Vilanova a Sitges. Tenim records, doncs, de Vilafranca, tota la zona, diguem-ne, a partir dels llocs que ha estat, de poder-ho, més o menys, tenir-ho en compte, no?
0: La significació de Canyes per la identitat catalana, que és prou important.
2: El Josep Canyes és l'escultor dels símbols de Catalunya, perquè, a més de plasmar els monuments de la Cerdana i els castells, també ha fet, per exemple, el Sant Jordi, no? És a dir, tot el tema de la cultura popular ho portava a la sang des de petit.
0: Per altra banda, la xarxa vendrellenca ha presentat a la Comissió Filatèlica de l'Estat una petició per l'emissió d'una sèrie de segells commemoratius dedicats a Josep Canyes. L'objectiu de la proposta és posar en valor el llegat artístic i humà de l'escultor, dibuixant i pensador de Banyeres a motiu del 122è aniversari del seu naixement, que celebra el mes de maig, que celebrarà el mes de maig del 2027. Més qüestions. El divulgador científic Joan Anton Català Amigó ha presentat a la Biblioteca Pública Terra Baixa el llibre L'eclipsi del segle. Es tracta d'una guia pràctica per planificar i per gaudir al màxim de l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que serà visible des del Vendrell. Amb més de temes com què és un eclipsi de sol i per què succeeix, com es desenvoluparà, què cal tenir en compte per triar l'indret d'observació o quines són les mesures de protecció que cal prendre.
3: Serà molt efímer el que durarà, aquí el Vendrell estem parlant de 35 segons de totalitat, de manera que passarà molt de pressa, a més molt emotiu, i cal preparar-se abans per saber en què ens hem de fixar. Ah, mira, doncs ens hem de fixar en això, i després veurem això altre, i veurem com es fos, i veurem com surten els estels, de manera que és una guia pràctica, també per la preparació de la seguretat. Hem d'explicar-li molt bé a la gent que com s'ha d'observar, amb ulleres homologades, que no valen ulleres normals de sol, ni radiografies, ni invents del TVO, perquè cada any hi ha gent que perd la vista al món per mirar el sol de qualsevol manera.
0: L'acte s'ha desenvolupat mitjançant una conversa entre l'autor tarragoní i el meteoròleg d'aquesta casa, i que escoltem cada dia, Marrodero, català, que ha insistit en assenyalar que aquest serà un fenomen únic al territori i que cal aprofitar-lo i gaudir-lo al màxim.
3: Aquest hi ha un altre, sense viatjar jo no em veuré, perquè el pròxim aquí és el 2180, el darrer va ser el 1905. De manera que, clar, tot i que són freqüents, relativament freqüents els eclipses de sol, cada any hi ha un parell a tot el món, són molt difícils d'anar-los a veure perquè succeeixen en zones de molt difícil accés. Però aquest és el nostre eclipsi i ens passarà per sobre. De fet, quedarem sota l'ombra de la Lluna, que és molt poètic, però és literalment quedarem sota l'ombra de la Lluna i no ens hem de moure de casa, o apenas ens hem de moure per anar a buscar l'indret, el parc, el turonet. des d'on veure aquest eclipsi. Aquest és el nostre gran eclipsi del segle, cal gaudir-lo, sí.
0: Precisament el de trobar lloc concret on poder veure sense problemes la totalitat de l'eclipsi és un dels temes que més interessa a la ciutadania. Català en dona alguna recomanació al respecte.
3: Clar, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vora 8:45 del vespre. Això fa que no puguem tenir obstacles en el nostre horitzó de ponent, de oest. No podem tenir edificis, ni turons alts, ni arbres, i haurem de localitzar el lloc. Però també ho podem fer el 10 d'agost, l'11 d'agost, és a dir, uns dies abans hi haurà molt poca diferència. Aquesta és la millor recomanació.
0: I segons les previsions, el 12 d'agost el sol es començarà a tapar a 8:15 de la tarda i serà gairebé una hora després quan el disc s'oculti completament, en un instant que el Vendrell durarà, com deia el propi entès, prop de 35 segons. I el col·lectiu de productors i cuiners del Baix Penedès i col·laboradors d'aquesta casa, Terra i Taula, celebra avui dijous, aquest vespre, una nova edició de la seva trobada gastronòmica anual, on es presenten les novetats de la temporada. La ballada tindrà lloc a partir de les 7 de la tarda al celler Augustus Fòrum del Vendrell i constarà d'un sopar degustació a peu dret amb tapeta i copa de benvinguda, diferents elaboracions gastronòmiques maridades amb vins del col·lectiu, postres, música i un tancament especial amb Ginebra del Penedès. Amb el lema de Benvinguda Primavera, l'acte servirà per presentar també l'apadrinament d'enguany.
4: Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
5: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 23 minuts, seguim en directe, encara més informació i, com ja és habitual, tota l'actualitat esportiva amb en Jordi Graell.
6: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb la derrota de l'AE Vendrell masculí per 78-53 aquest dissabte a la pista del Club Bàsquet Sant Celoni en un partit sense gaire història, ja que els locals doncs sortien molt endollats i els taronges, doncs, tot intentar reaccionar, doncs, anaven minvats d'efectius i finalment doncs, no van poder seguir el ritme del Sant Celoni. D'aquesta manera, els jugadors de Jordi Neto, que a més s'acomiadava doncs, en aquest últim partit a la banqueta taronja, doncs acaben en cinquè lloc amb 15 victòries i 11 derrotes. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el mestre, el Jordi Neto. Hola, bon dia.
7: Hola, bon dia, què tal?
6: Bé, com deia, doncs, un últim partit que doncs, ja ho comentàvem, no? Que es presentava molt complicat i finalment doncs, així va ser.
7: Sí, un partit que ja de per si era complicat i a partir d'aquí les baixes, es van anar amb 7 jugadors, un era Eric Rossell que acaba de sortir de lesió, és a dir, amb 6 efectius, només 2 jugadors exteriors, tota la resta interiors, llavors vam intentar, però el ritme d'ells ens va passar per sobre.
6: De fet, a més, ells doncs, també van ser molt efectius al principi, no? Perquè van anotar 6 triples en 6 minuts i, evidentment, doncs, aquest ritme és molt difícil de sostenir, no?
7: Sí, el seu primer quart és de llibre, per dir d'alguna forma, tot el que tiraven ho ficaven, sobretot triples, les seves primeres 4 cistelles van ser triples en 2 minuts, llavors a partir d'aquí doncs, és més complicat. La resta del partit doncs, vam anar mantenint, més o menys, però clar, ja veníem a un desavantatge gairebé de 20 punts.
6: Com deia, doncs era l'últim partit de la temporada, per tant, toca fer una mica de balanç. Ja sabíeu de fa una setmana doncs, que acabaríeu en cinquena posició, 15 victòries, 11 derrotes. Bé, doncs ja ho hem anat comentant també, no? Al final, doncs, s'ha complert l'objectiu principal, no? Que era la permanència, després de l'ascens de la temporada passada, però una sensació, doncs, que amb una mica més de compromís doncs, s'hagués pogut estar més amunt i tot, no?
7: Sí, aquest és el resum. Jo crec que teníem equip i plantilla per estar... Jo crec que un parell de posicions a sobre, més o menys a lluitar per la tercera posició, i el fet de la falta de compromís, de treball durant la setmana, fa que al final doncs, acabem a la cinquena posició.
6: En el teu cas, doncs, ja també ho parlàvem la setmana passada, no? Que t'acomiades de les banquetes, del bàsquet, i bé, al final han sigut doncs, dos anys a la banqueta, també doncs, uns quants més de jugador, i suposo que ara és moment, no?, de mirar enrere i realment doncs, veure que, òbviament, doncs, has viscut bons moments, també altres no tan bons, però que al final doncs, han sigut molts anys aquí a l'AVE Vendrell, no?
7: Sí, jo, òbviament, guardo un gran record del Vendrell. Com a jugador diria que han sigut 10 temporades, 11, ara no ho sé exactament. Com a entrenador del Sènior 2, i per tant, com tu dius, moments bons, moments no tan bons, però al final et quedes amb lo positiu i amb la gent.
6: Doncs perfecte, Jordi, per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquests dos anys que has estat a la banqueta del primer equip, així que rep moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Jordi Niet, entrenador de l'AVE Vendrell masculí, valorant aquesta derrota per 78-53 a Sant Celoni. I ara, com diuen, ja s'acaba la temporada i, per tant, ja pendents dels moviments a l'estiu, començant, evidentment, pel substitut de Jordi Nieto. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AVE Vendrell femení per 60-54 aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet B. En un partit, les jugadores de José Antonio Ramírez van protagonitzar un duel igualat que va tenir diverses alternatives. De fet, les taronges, que anaven guanyant a 5 minuts pel final, però un parcial final de 12-0 va permetre que les locals ens acabessin remuntant i d'aquesta manera, doncs, com diem, l'AVE Vendrell que tanca la Lliga amb derrota, però això sí, amb un meritori quart lloc amb 16 victòries i 10 derrotes, el mateix registre que dos equips més, el Xamba i la Salle, però gràcies al bàsquet de Baraix, doncs, com diem, les taronges que acaben en aquest quart lloc. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
8: Hola, què tal, bon dia.
6: Ve una llàstima, no?, aquest últim partit, perquè vau estar allà, però al final aquest parcial final doncs, va fer que se us escapés, no?
8: Sí, va ser un partit una miqueta estrany. Vam començar a un nivell d'encert una mica també de sort, però sí que és veritat que vam ficar 8 triples, però algun d'ells van ser a final de possessió amb una miqueta d'aquesta sort que en altres vegades no sortia. I es va permetre anar amb el marcador igualat tot el partit, amb una miqueta d'avantatge, una miqueta de desavantatge, fins a 6 minuts del final, aproximadament, que sí que semblava que agafava un avantatge per tancar el partit, però sí que és veritat que va ser un passant important per part d'elles i van guanyar el partit.
6: Tot i així, bé, doncs, encara que haguéssiu guanyat, doncs, haguéssiu acabat en la mateixa posició. Per tant, bé, doncs, al final, com deia, no?, doncs, acabeu en aquest quart lloc, que bé, doncs, tenint en compte, no?, doncs, totes les adversitats que heu hagut d'afrontar al llarg de la temporada, doncs, evidentment, és una posició, doncs, molt meritòria, no?
8: Sí, i a més, si tenim en compte com vam arrencar, que va passar molt a les setmanes, que van començar moltes derrotes molt avoltades, que feia que la moral estigués una miqueta tocada, però de mica en mica les jugadores van refer, van anar a agafar aquesta confiança que tenen cert i ens va permetre acabar en un quart lloc que, bueno, dona una bona imatge del que ha sigut la temporada i llàstima d'aquest començament de temporada que igual hagués pogut permetre assumir en altres posicions.
6: Ara doncs ja toca descansar i pensar en l'any vinent, que bé, al final doncs el bloc de l'equip doncs ja està fet, per tant l'objectiu suposo que aquest, no?, d'intentar mantenir doncs aquest bloc i aviam si l'any que ve doncs es pot intentar doncs fins i tot encara millorar tot això, no?
8: Sí, és la intenció. En principi, quan vam marxar el diumenge, la intenció era de parlar amb elles, de mirar què podien tenir de present i de futur en cap, i si és possible, si mantenir el treball d'aquest any i tenir una base de cara a l'any que ve.
6: Doncs perfecte, José Antonio, per part nostra, agraït que ens hagi atès al llarg d'aquesta temporada, així que moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.
8: Molt bé, moltes gràcies igualment.
6: José Antonio Ramírez, entrenador de l'AVE Vendrell femení, plorant aquesta derrota per 60-54 a la pista del Tarragona Bàsquet B, que, com dèiem, doncs, deixa l'AVE Vendrell en quart lloc amb 16 victòries, i ara, com dèiem, doncs, hi ha pendents d'aquests doncs, moviments a l'estiu per acabar de confirmar com queda configurada la plantilla de cara a la temporada vinent.
9: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: I sempre després dels esports, pendents de les portades, de les principals portades en tota aquesta jornada d'avui. Avui que som dijous 21 de maig i començant en aquest cas pel diari de Tarragona. El cas Zapatero esquitja a Tarragona amb el Hard Rock. El jutge assenyala un possible tràfic d'influències de més de 60 milions d'euros. També en portada es parla de la conferència, bé, de la ponència, en aquest cas, organitzada pel diari i el Tàrraco Arena, que va omplir el Palau de Congressos de Tarragona amb les paraules de Marc Vidal: la intel·ligència artificial no té ànima. Altres notícies des de Tarragona: el TS obliga Alacant a justificar el seu no a obrir els diumenges. És un cas similar al de Tarragona. A l'àrea metropolitana, Tarragona no li robarà protagonisme a Reus, i a Catalunya, acord per ampliar 5.000 Mossos fins a l'any 2030. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis de govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutòria del jutge. I Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions, una possibilitat que Moncloa descarta. I també en portada, el passeig barceloní de Bad Bunny. El cantant porto-riqueny, que actuarà demà i dissabte a l'Estadi Olímpic, es va deixar veure ahir a Barcelona. A la fotografia de portada apareix saludant els fans a l'entrada de l'hotel on s'allotja el mandarín del passeig de Gràcia, un dels més luxosos de la ciutat. I els Estats Units imputen a Raúl Castro en una nova escalada de la pressió sobre Cuba. A més, el PSOE es compromet a complir l'acord entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. O Rufián, que està disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I en política internacional, Xi i Putin es declaren amistat a un nivell sense precedents. Ja acabarem aquesta repassada a les portades per una portada també ja una capçalera habitual, com és La Vanguardia. Sánchez defensa Zapatero però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no veu proves d'il·legalitat a l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. El govern central i la Generalitat s'allegen el nou pacte per augmentar l'autogovern, preveuen el control català de la zona franca i fons per a més Mossos. I això, i en política internacional, Xi i Putin marquen distància amb Trump per al·lusions velades. Donald Trump va ser ahir protagonista de la reunió que el president xinès Xi Jinping i el seu homòleg rus Vladimir Putin van fer a Pequín. En aquest context va ser molt complicada la seva condemna a qualsevol ingerència en estrangera, Amèrica Llatina, sota qualsevol pretext. A la reunió, amb prou feines, es va parlar d'Ucraïna. Dos escaladors van atendre el fill d'Andic després de la caiguda. La investigació sobre la mort del fundador de Mango aporta més detalls del dia del succés. I Barcelona veta un any l'obertura de súpers 24 hores. I el conflicte dels docents continua sense sortida, segueixen les negociacions, i dels 45 als 74 més anys per als cribratges de càncer de mama. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
10: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: sintonia d'orgue, justament per parlar d'orgue, perquè aquest divendres torna un nou concert d'orgue, a més amb aquest marc espectacular de 150 anys del naixement de Pau Casals, 250 anys de l'orgue, és a dir, és un any de celebració. Lluís Cintes, molt bon dia.
11: Molt bon dia, Pere.
0: Com estàs?
11: Molt bé, molt content de tornar-se aquí.
0: Sí?
11: El mes passat no hi vam ser, perquè estàvem ocupats amb l'exposició.
0: Correcte.
11: El 250 aniversari de l'orgue, però tornem altra vegada a fer concert aquest divendres amb les noies del Cor Zongora i l'Álvaro Metzger a l'orgue. Serà un, és un concert molt esperat, perquè el cor aquest és molt estimat.
0: Home.
11: És el cor de la casa, el cor de l'Escola de Música, dirigit per la Montse Meneses, que, bueno, justament avui té una reunió molt important, la tenim a l'altra banda del fil, i t'agrairia que hi parlem ja, perquè és que està arribant
0: tard. Sí, sí, s'estava pendent d'aquesta reunió, sí, ho sabem,
11: després
0: i per
11: Després ja parlem nosaltres.
0: Exacte, i per això li agraïm la seva participació. Montse Meneses, molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs?
12: Bé, molt bé, molt bé.
0: Enfeinada, entenc. Enfeinada.
12: Sí, bueno, sí, sí. Però bé, tranquils, tranquils. Que he pogut retrasar una mica la reunió i podem parlar.
11: Fantàstic. Ah, bueno, millor, doncs millor, millor.
0: T'ho agraïm moltíssim. Doncs bàsicament, evidentment que la pregunta inicial és molt fàcil, Montse, que ens expliques una mica el concert d'aquest divendres anomenat Lux Sacra. Què ens expliques?
12: Mira, aquest concert ens el van encarregar els amics de l'orgue i la premissa que ens van donar és que donéssim una mica d'importància, diguem-ne, a la figura de Pau Casals, donat que és el 150 aniversari. Aleshores, l'hem estructurat en dos blocs, un primer bloc de música romàntica, de dos compositors romàntics, Josep Reinberger i Félix Mendelssohn. I d'ells fem, doncs mira, de Reinberger fem quatre peces que estan dintre d'un opus, de l'opus 118, i que tots són cants marians, tots són cants a la Verge. I en fem quatre, el Salve Regina, el Memorare, el Quam Admirabile i Ave Maris Estela. Són quatre motets molt, molt, molt bonics. Reinberger escriu molt bé per cor, escriu molt bé per orgue, i la veritat és que és un plaer poder cantar aquesta música. I després de Mendelssohn fem dos dels seus motets que estan dintre de l'Opus 39, dels més famosos segurament i dels més cantats per cors de noies. Són uns motets que Mendelssohn els va escriure perquè va escoltar cantar unes monges en un monestir, i li va agradar molt com cantar unes monges, però no massa el repertori, que suposo que devia ser molt senzill, i va decidir fer aquest opus tan bonic i que cantem les dues primeres, el Veni Domine i el Laudate Pueri.
0: Ostres. De fet, crec que sempre t'ho preguntem, o moltes vegades que hem parlat t'ho hem preguntat, que és el fet del repertori, que a mi, és a dir, a banda de que significa cantar, de que significa la pròpia audició, és això, aquesta feina prèvia de triar el repertori, que no és fàcil, m'ho intueixo.
12: No és fàcil, a més amb cor de noies, que ara ja hi ha més repertori, però hi ha molta menys literatura que per cor mixt, evidentment. Però bueno, per sort n'hi ha. L'únic que, bueno, has de fer aquest treball de cerca, de buscar, d'escoltar, de mirar coses que a tu t'agradin, però que siguin també adequades pel cor i pel moment del cor, perquè els cors passem per moments diferents. I després donar un cert criteri en el programa, no? Una certa línia de continuïtat.
0: Sí. Escolta'm, i aquesta relació que té el Cor Zongora amb l'orgue, què?
12: Bueno, està molt bé, perquè tenim a la Mireia, que està a les dues
0: noies. Clar, és veritat.
12: I això ens facilita molt les coses. Sempre ens agrada molt cantar amb orgue. És veritat, ahir vam fer l'assaig general, que és molt complicat, perquè quan cantem a dalt, diguem, hi ha molt poc espai, els cors no estan còmodes físicament, i això dificulta, diguem-ne, el cantar tranquil·lament. I quan estem a baix tenim el hàndicap de la distància amb l'instrument. Per sort, la veritat és que l'Àlvaro coneix molt bé els dos instruments, tant l'orgue del Vendrell com el cor, i amb això ell ho fa molt bé, i llavors totes les dificultats que poden aparèixer, ell les solventa. Això que t'he explicat és la primera part, que la fem a dalt, i la segona part la farem a baix, i aquesta segona part sí que ja està dedicada tant a Pau Casals com a compositors catalans.
0: Val.
12: Sí, t'explico una mica.
0: Sisplau, sí que m'has titallat, culpa meva, perdona.
12: No,
0: explica'ns.
12: Doncs mira, fem tres peces de Pau Casals, dues que són obligades pels cors de noies i que les hem interpretat moltes vegades, que són el seu cant a la Verge i el seu negre som. I després farem una peça molt curteta, una pregària molt curteta, que es diu Ave Maria de l'Abat Mercet, que està escrita per, en realitat, està escrita per cello i cor, però també hi ha Pau Casals en la seva edició que hi ha de partitures que va fer la Bolo, dona l'opció de fer la morga. És una pregària molt curteta, davant d'un negre sum, doncs potser diria que no és tan, tan interessant, tot i que jo personalment m'agrada molt, però era una manera d'ensenyar una peça nova que Pau Casals va escriure per cor de noies.
0: Val.
12: I després tenim una cosa molt interessant, que és que se li va encarregar des dels Amics de l'Orga a l'Àlvaro que fes alguna peça que tingui relació amb Pau Casals, i ha fet una peça per cor de noies i orga inspirada en el famós motet de Pau Casals o dos homes, que és per cor mixta,
0: sí,
12: que és una meravella d'obra, i ha fet una obra inspirada en aquest motet.
0: Ah.
12: I això serà l'estrena d'aquest programa. I llavors acabarem amb la Ave Virgo Santíssima del Josep Oller, un dels grans compositors ara mateix per cors. I aquesta Ave Virgo Santíssima és una de les obres més interpretades, però per cor mixta. I jo li vaig encarregar que fes la versió de per cor de noies, i aquest divendres també la podrem escoltar.
0: Que bé. Clar, aquestes peces inèdites, per dir-ho així, són, suposo que s'esbreix el concert, de les parts destacades del concert, no, suposo, Montse?
12: Sí. Bueno, jo diria que és un concert molt bonic.
0: Sí.
12: I entremig l'Àlvaro tocarà una obra també, un preludi de Mendelssohn, i ens farà una improvisació sobre el cant dels ocells. Que
0: va, fantàstic.
12: Pot ser molt interessant.
0: Bé. Doncs un concertàs, deixa-m'ho dir, per totes aquestes premisses, pels aniversaris, perquè sou vosaltres i perquè és el Cor Zongora, amb aquestes cançons

0: donar-nos aquesta visibilitat.
1: Gràcies. Fins aviat.
2: Montse, moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies, Lluís. Una abraçada.
1: Adéu. Adéu, adéu.
0: Adéu, adéu.
1: Doncs bé, és una bona manera de conèixer com es presenta aquest concertàs que ara anomenàvem.
2: Sí, el cor Songura ja és molt estimat, no només a l'orgue, sinó a tot el poble.
1: Sí, jo crec que sí.
2: És conegut i ho foten molt bé. La Montse li dona, li impregna pues, aquesta expertesa que té ella, diguéssim, no? I ens oferiran aquest gran repertori. A mi el romàntic és el que m'agrada més, personalment, no?
1: Sí.
2: L'època romàntica i que toquin aquestes cançons, aquestes peces corals sacres de Reinberger, pues és molt important. Ja t'ha dit ella que són 6 himnes, d'aquí només en cantaran 4, però bueno, són molt adients, diguéssim, en el moment i en el context, no? I, bueno, veurem també la improvisació del cant dels ocells de l'Àlvaro. L'Àlvaro és un crac, L'Àlvaro és un crac.
1: Tot i ser molt jove, el paio.
2: 30 i molt pocs,
1: per això
2: no?
1: Per dic.
2: Sí, sí. El cant dels ocells. Els organistes eren grans improvisadors. Tenen aquesta matèria del gran improvisador. Hi ha molts organistes que són encara grans improvisadors i per ells és tota una matèria per ells, no? I, jo penso, dedueixo que els organistes en el moment en què acompanyaven una litúrgia mai sabien quan s'acabava, quan acabaven de combregar tot. L'altre dia la missa de la Verge de Montserrat, sí. Ser, dia 27 de...
1: Sí, fa un parell de setmanes.
2: Sí. L'organista, que era el guitart, el Josep Maria, quan va acabar la comunió, quan va acabar la cançó de la comunió, i encara hi havia gent combregant, ell va fer tot una...
1: Clar, ha d'allargar, no?
2: Ha d'allargar, clar, d'aquí suposo que d'aquí ve aquest esperit improvisador dels organistes, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Inclús un moment determinat va ficar també dintre, igual que l'Àlvaro ficarà el cant dels ocells, ell va ficar la sardana aquella és la Moreneta, que era el seu dia, no? Jo ho vaig trobar, se m'ha posat la pell de gallina. És a dir, són grans improvisadors i l'Àlvaro no podia ser menys, no? Perquè és un gran músic. Jo sempre he pensat, bueno, ell té l'educació, diguéssim, de Montserrat.
1: Clar,
2: no? Ell estava a Montserrat, i jo sempre penso que tots els músics aquells que han passat per Montserrat, tots tenen un segell.
1: Yeah.
2: Són grans músics, grans músics, amb el seu instrument o amb el cant, amb el que sigui, però sobretot tenen aquesta cosa de respecte, d'humilitat, de reflexió, de manera de fer, no? I en el fons l'Àlvaro és una mica així, clar. Qui millor que ell podia fer una obra de Pau Casals, que una obra, diguéssim, homenatge a Pau Casals,
1: sí.
2: No? I ha agafat el Ovos Omnes aquest, que, bueno, suposo que amb la seva sabidoria, ell ja l'any passat o l'altre, crec que era l'altre, que era l'any Guimerà, era l'altre any, no?
1: L'any passat va ser, sí. L'any passat
2: ja
1: va ser.
2: Se li va encomanar una obra i li va titular La llum que il·lumina l'ànima.
1: Sí, la recordo, que m'hem parlat.
2: La recordes. Sí. Jo crec que la recorda molta gent, perquè va ser una peça que va recórrer, diguéssim, tota la biografia, una miqueta, quan sortia de Canàries, bueno, inclusive aires canaris al principi, després aires mediterranis aquí, és a dir, que hi va haver una sardana, no, va ser una obra que s'hauria d'haver explotat més. Jo li vaig dir un dia, això ho de rodar per tota Catalunya. Però no ha sigut així, però no sé quines polítiques...
1: Sí, a vegades...
2: Però Déu-n'hi-do, però vaig en el talent, diguéssim, d'aquest noi, no? I suposo que el Ovos Omnes aquest pues, ens sorprendrà per el mateix cantó, no?
1: Segur.
2: És dir que, bueno, no sé, que jo des d'aquí convido que ningú s'ho perdi en això, perquè ha de ser molt bonic.
1: I tant, un concertàs, un d'aquests concerts
2: ara
1: importants.
2: Ara la Montse ens ha dit que la segona part la faran de l'altar, sempre és un canvi, sempre és una diferència visual també, no?
1: Sí, clar,
2: i acústica,
1: cor, i a baix.
2: I acústica també. I, bueno, pues
1: sí, això. Perquè no és fàcil, eh? Tu ja ho saps, que cantar a l'església no és fàcil per la reverberació...
2: No, sí. L'església té molta reverberació.
1: Exacte, que d'oïdes és molt agradable, no? És per la gent que s'ho escolta és molt xulo, però clar, pels músics no gaire. I a més, quan hi ha acompanyament musical, també encara ho complica una mica tona,
2: Jo crec que ho complica el fet de la distància, que és el que té la Montse, no?
1: Sí.
2: El fet de la distància sí que ho complica, perquè tu sents l'orgue de lluny, l'organista te sent a tu de lluny també el ressò, és a dir, que arriba uns segons tard, és a dir, que aquesta diferència de segons entre un instrument i l'altre, doncs pues, això pot afectar. Però bueno...
1: Però els bons músics ho teniu molt controlat, això,
2: sí, controlat.
1: I ho teniu molt dominat.
2: De fet, una mica de reverb és molt important.
1: Sí,
2: per les veus i per...
1: Sí, ja dic, d'oïda, el so de l'església és molt maco.
2: Sí. una rever que se'n va totalment el dia del Miserere. Aquell dia hi ha l'església tan plena que ja no retrona res.
1: Sí, es perd.
2: Sí, sí.
1: És curiós, eh?
2: Ho assaixes i tot. Buah, sembla que...

0: I després, quan tota la gent allà dintre, i els passos, i els armats, i tot això, allò queda... Puf, clar, queda molta vegada tanta gent que hi ha en aquell moment.
1: Sí, és curiós, és curiós. Això és la física del so, eh? És un bon tema, teva, per parlar-ne, algú que hi entengui realment, que ens en parli.
0: Bueno, estem en plena celebració del 250 aniversari, ja te vam venir a presentar tot el programa i tal, que això ho hem fet el Xavier Mercader, i, bueno, i la Junta, i el Salvador Guasch, i tal, no, i la Mireia... Van fer aquesta exposició, que aquesta exposició va tractar, diguéssim, del moment en què es va decidir a fer l'orgue fins que es va inaugurar. És a dir, va haver tot el període de construcció i se van exposar moltíssims documents, que va ser molt interessant. Però això no hi va haver concert, val? Però ara tornem a embroncar i fem aquest, i encara farem el del mes de juny.
1: Val, encara queden, abans de l'estiu.
0: El del juny.
1: I el val.
0: El del mes de juny.
1: Molt bé.
0: Que serà el dia 5 de juny, que serà el títol... Clar, òbviament també ens coincidim amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals.
1: Casals i del Festival de Música Pau Casals, que estarà a tocar,
0: clar,
1: etcètera.
0: Clar, estarà a tocar, sí. Bueno, el dia 5 de juny tindrem gralla i orgue. Serà de nom Pau Casals i la gralla. És a dir, que, bueno, també pot estar molt bé. Aquí la gralla agrada molt, perquè és molt de territori, diguéssim, no? Amb Daniel Carbonell i el Josep Mateu. Pot ser un concert molt xulo, també. I després ja ens aniríem cap al juliol, que és quan participem amb
1: el
0: Festival Internacional. No només amb el concert, que sempre ve moltíssima gent, més aviat gent de fora, que estan estiuetjant, o gent que coneix el festival i venen a sentir-lo, sinó també a l'endemà, que baixen tots els nois que estan fent el curset d'orgue a Montserrat, baixen, i l'organista els hi fa com una lliçó magistral.
1: Com una masterclass.
0: Com una masterclass, que a més és oberta en el públic. És molt interessant. Està molt
1: xulo,
0: que
1: xulo.
0: Sí, cada any passa el mateix, i aquest any també serà.
1: Que bé, que bé.
0: Serà igual.
1: Una àmplia programació que té tota aquesta força d'aquests aniversaris tan importants per dues bandes, tant per l'orgue com el naixement de Pau Casals. Tornant al concert d'aquest divendres, de fet tenim un testimoni enregistrat del propi Álvaro.
0: De l'Álvaro.
1: L'Álvaro, sí, que explicava una mica la seva participació.
0: Sí, perquè ell també està molt liat i no està al Vendrell. Dic, doncs envia'm un àudio i ho expliques una miqueta, perquè ell... que ens digui ella...
1: Correcte.
0: A viva veu, a veure què ha fet.
1: La seva participació i aquestes composicions que interpretarà aquest proper divendres. Escoltem, doncs.
0: D'acord.
2: Bé, Lobos Omnis, que compost pel Cor Songora i l'Orgue al Vendrell, és una peça basada en el mític Lobos Omnis de Pau Casals, i conserva molts elements d'aquests, com la tonalitat, el compàs, motius rítmics i una mica l'atmosfera general de l'obra. En aquest cas, però, s'incorporarà l'orgue, que fa de suport harmònic del cor, tot i que també té alguns moments de protagonisme. La peça abandona una mica la verticalitat original de Lobos Omnis de Pau Casals per passar a ser una mica més contrapuntístic i horitzontal, però conservant el dramatisme i la solemnitat originals. La major part de l'obra està acompanyada per un baix obstinat que fa l'orgue, descendent o ascendent, que representa l'home, la dona, la persona que camina. Lobos Omnis qui transitis. I bé, quan em van proposar aquest encàrrec, és a dir, una obra que tingués relació amb Pau Casals, a mi de seguida em va venir a la ment a Lobos Omnis, no? Perquè és una obra que jo canto des de petit, i a part de que crec que és una obra que està perfectament construïda, una obra mestra. I bé, un cop més, molt agraït als amics de l'Orgue al Vendrell i al Cor Zòngora per poder fer aquesta estrena. I bé, ens veiem aquest divendres.
1: Molt bé.
0: Quina gran explicació.
1: Ostres,
0: no?
1: Sí,
0: quina gran explicació.
1: A vegades...
0: I concís, eh? Concís.
1: Sí, perfecte. Clar, tu ets músic i tu segurament sí que ja coneixes com explicar-ho, no? El que volen significar o el que volen explicar moltes d'aquestes composicions, com ara explicava, però que la majoria de mortals desconeixem, no? Com els instruments ens intenten això, no? Explicar o descriure una situació, una història, el que sigui, una llegenda. En aquest cas, el caminar, per exemple.
0: Sí, hosti,
1: és molt curiós,
0: És molt curiós. I que bé ho explica, perquè ara, ja que dic que l'Álvaro té un podcast, no? On parla sobre coses de música, i diu moltes coses en molt poc temps.
1: Està acostumat a fer-ho, no?
0: Està acostumat a fer-ho. Diu, Lluís, t'ho faré amb el micro bo.
1: Sí, es notava.
0: T'ho faré amb el micro bo perquè així se sentirà millor. I s'ha sentit de cony.
1: Hi ha un gos de fons, no sé si s'heu fixat. Que
0: bueno,
1: això m'hi fixo jo, aquestes coses.
0: Però això fa bonic.
1: Aquí també passa a vegades quan tens la finestra oberta, que fa calor.
0: L'altre dia estava fent un concert amb coral i orquestra i tot això, era a l'aire lliure, i senties les orenetes. I dius, que bonic. I quan amb un concert, sobretot si és religiós, sonen les campanes perquè són les 9 de la nit o... allò també dius, ostres, és màgic, no? Allà entra, no?
1: Sí.
0: Tot fa.
1: Molt bé, que bé.
0: Que bé, veig que és una obra que l'ha feta des de la intel·ligència, Eh? I des del cor, segurament, no? Perquè, com ha dit Obus Omnes, heu cantat mil vegades des de que era un nen, en l'Escolania de Montserrat, per tant, això ho duen, això ho duen a la sang.
1: Sí, se la coneix molt bé. Molt bé. Doncs també aquesta vessant compositora de Pau Casals, que potser, no, Pau Casals, per sort ara, que amb aquests anys i amb tota la divulgació i la feina que s'està fent, doncs és obvi, que es va reforçant Pau Casals, compositor, però sembla Pau Casals ha quedat més, no, com el missatge d'intèrpret o d'home de pau, que no pas com a compositor i director, també,
0: Sí, la part de composició és la més desconeguda.
1: Sí, no sé.
0: Tots coneixem el Pessebre, i molta gent creu que ell és l'autor del cant dels ocells,
1: quan no és així,
0: Això, ell ho va utilitzar, diguéssim, com a cant de pau, diguéssim, no?
1: Sí.
0: Bueno, l'arranjament potser sí, que totes les obres, quan són populars i tal, se li ha de fer un arranjament per poder...
1: Clar.
0: Que farà el piano, que farà el cello, m'entens?
1: Sí.
0: Hi ha un arranjament, i això ho va fer ell, òbviament, no? Però és el que és més conegut, i jo crec que s'hauria de conèixer molt més. Jo estic repartit, des que estic aquí, i he conegut més coses de Pau Casals, a tots... Saps que jo havia estat president de Juntes Musicals i programador de Menorca, del festival i tal, no? Molts violoncel·listes que conec els estic repartint unes partitures de Pau Casals, una obra que es diu La Pastoral. Pastoral, perquè dic, això ho heu de tocar. Això ho de tocar, perquè no pot ser que els violoncel·listes no ho tingueu com una obra
1: de
0: referència.
1: Com la Bíblia, dels...
0: Com una obra de referència. I els hi passo. Algú la tocarà algun dia, no?
1: Sí, per això que s'ha de reivindicar, justament, És evident que en Pau Casals va ser un gran home de pau, amb un gran missatge que continua vigent, per desgràcia, avui en dia, i més que mai. I és obvi que va ser un gran intèrpret que va revolucionar, va inventar la manera de tocar i d'interpretar el cello.
0: L'han de difondre, igual que també estem nosaltres intentant difondre l'orgue, perquè és una joia, allò que deien que és la joia el Vendrell, és la joia de Catalunya.
1: Sí.
0: Aquests dies hem estat sortint en molts diaris importants, i a televisions que han fet... Clar, amb això del 250 aniversari s'està fent bastant campanya, no?
1: Saps que em va... És cosa meva, que em diràs, aquest noi és tonto, potser sí, però...
0: Home, tonto...
1: No, bueno, curtet, potser. És que, clar, jo no havia pensat així i em va explotar el cap, que diuen els joves avui en dia, que és quan, parlant amb el Salvador Guas, que en Xavier Mercader, tal, de la documentació de l'orgue, de la seva creació, fabricació, etc. Clar, l'orgue és més antic que el campanar. I això a mi m'ha explotat el cap. És a dir, va existir abans l'orgue que el campanar del Vendrell que coneixem avui en dia. I vaig pensar, uau, saps? Clar, són 250 anys. Són molts, eh?
0: Sí, perquè crec que l'orgue va sorgir que no podien acabar o no podien
1: fer
0: el com es diu, el retaule, no?
1: Sí.
0: De l'altar major, algo d'això.
1: Sí, també això, hi havia també, s'havia de fer les obres del campanar, és a dir, va haver un debat en aquells anys per cap on tirem, no? Cap aquí, cap allà o cap acà. I van tirar cap a l'orgue, pel que sigui.
0: Sí.
1: Després, però és això, no? Aquesta percepció de dir, no, és que abans va ser a l'orgue que campanar. Campanar és com, no? Aquesta imatge, aquesta figura tant del Vendrell.
0: A més, una cosa molt romàntica que adorna l'orgue i tal, és tota la seva història amb el Casals, amb el pare.
1: Sí, clar,
0: quan ell va aprendre música. Sí, diverses anècdotes que he anat aprenent aquí, des que estic aquí, no? Per exemple, Pau Casals demanava al seu pare, jo, quan podré tocar l'orgue? I deia, quan els peus te toquin el pedaler.
1: Clar, sí.
0: És a dir, que mira si era petitó,
1: clar,
0: no?
1: Clar. Però fins i tot això, és a dir, Pau Casals va tocar l'orgue 100 anys després, pel cap baix, estic fent números rodons, Va tocar l'orgue 100 anys després que estigués fet.
0: Si ho veies així.
1: A mi em sembla cronològicament...
0: Una vegada que el pare estava malalt i no va poder tocar la missa, la va tocar ell.
1: Ja.
0: I la va tocar de tal manera que després, quan la gent ja marxava de l'església, deia, escolta, nen, digue-li al teu pare que avui això ha sigut una cosa meravellosa, avui.
1: Sí.
0: I havia estat ell el que havia tocat.
1: Clar, ostres. És que la història comporta això, no?
0: Clar,
1: tenim
0: tot això, tota aquesta poesia, diguéssim, al voltant de l'orgue, no?
1: Fantàstic. Doncs va, acabem recordant aquest concert que avui ha centrat una mica la secció d'avui, aquest concert de Lux Sacre a càrrec del Cor Zongora, aquest cor de noies de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, amb l'Álvaro Metger a l'orgue i la Montserrat Meneses a la direcció, que ens ha acompanyat també en directe aquest divendres a 9:15 del vespre. Gràcies, Lluís.
0: Molt bé, moltes gràcies a tu i ens veiem el divendres, no?
1: Això mateix. I aquí a la ràdio el mes que ve.
0: El mes que ve, sí, senyor.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. tindràs la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
5: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
6: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Notícies en xarxa.
8: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat un altre cop sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Escoltem Yolanda Segura, que és la portaveu d'USTEC.
9: Ha estat una sessió on realment hem fet uns molt pocs avenços, però igualment demà tornarem a venir aquí a la tarda. Hem aconseguit arrencar doncs, una reunió començant a parlar de salaris, que és la qüestió que nosaltres hem posat com a inici de negociació de forma prioritària. Estem avançant poc en aquest sentit, per això USTEC demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades. Per tant, els hi farem arribar aquesta proposta i demà a la tarda abordarem la qüestió salarial.
8: Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí tallen la Nacional 240 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. Al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra també a Tarragona. I Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Illa i Jessica Albiach rubricaran aquest pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències, volíem dir, acordat entre Generalitat i Estat, i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla detinguts per Israel seran deportats avui en un vol cap a Turquia. De fet, els activistes ja han pogut sortir de la presó a l'espera que siguin deportats. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
7: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
2: Notícies actualitzades, ja sabeu que sempre cada hora en punt, en principi l'actualització dels butlletins amb la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens torna a portar a la sintonia habitual a través del 107.1 de la FM, sobretot sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet a www.rtb-elvendrell.cat o també a través de televisió, però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, de ple a la segona part d'avui dijous, 21 de maig, programa número 3973. I més qüestions i més coses. De fet, ja ens acompanyen de manera recurrent, sobretot quan hi ha un nou concert, i és el cas d'aquest mateix dissabte. Nou concert amb l'organització i la coordinació de l'associació musical Pau Casals. Com sempre, un concert molt recomanable i prou interessant. En coneixerem els detalls de seguida, i per fer-ho ens acompanyarà l'Anton Català, que bé, és el president de l'associació musical Pau Casals i també, bé, en certa manera, responsable del cor orfeó parroquial del Vendrell. Així que tindrà una doble vessant avui el Ton. De seguida anirem cap aquí. A banda, també parlar-vos justament d'aquesta publicació recentment presentada, que és el llibre del centenari dels Nens del Vendrell. Nens del Vendrell, 100 anys en 100 actuacions. És un llibre coordinat per en Pere Ferrando i en Cito González. Justament hem parlat amb ells perquè ens expliquin aquesta publicació, que també és interessantíssima i molt, molt, molt xula. A les 11 actualitzarem les notícies, encara ens quedarà tercera part, on parlarem de tecnologia amb Joan Molinas i després encara participació i trucades. Així que va, molta cosa a fer, molta feina a fer, i així que va, seguim endavant i continuem a la segona part del programa. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Doncs molt bé,
0: sí?
1: Molt bé. Presentant un nou concert.
0: Molt bé. Si vens és perquè hi ha alguna cosa a explicar, eh,
1: sí, sí,
0: Anton?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el cas, és el concert d'aquest proper dissabte, que ara en parlarem. Jo feia referència al Cor Orfeo Parroquial, perquè hi feu una col·laboració,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí, sí.
0: Però, diguem, el pes i la responsabilitat important, eh, d'aquest concert és el Cor Júbilo d'Alcanar, i que
1: sí,
0: justament l'han preparat un repertori xulíssim i que de seguida coneixerem també, eh, Anton?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Hem de
1: sí.
0: recollir una mica això, com es presenta tot aquest concert. I, de fet, ens el presentes tu, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, Anton,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Gerard Ramon, que és el director del Cor Júbilo d'Alcanar, un vendrellenc afincat a Alcanar. I aleshores em fa molta il·lusió poder tenir també el Gerard comentant aquest concert que farem, que faran, vaja, els de la Coral Júbilo aquest dissabte al Tívoli.
0: Perfecte.
1: Eh?
0: Doncs el tenim ben a punt, crec, telefònicament. Gerard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Gerard.
0: Com estàs?
2: Bon dia.
0: Tot bé?
2: Et sento
0: sí.
2: molt fluixet.
0: Ens escoltes?
2: Fluixet.
0: Sí, intentarem pujar els volums d'alguna manera, a veure si pots tenir una millor recepció. Nosaltres a tu t'escoltem perfectes, eh, Gerard? T'escoltem alto i claro, que deia aquell.
2: Molt bé, molt bé. A mi em falta un pelet, està molt fluixet.
0: Val, val.
2: I a vegades es talla.
0: Sí, sí, intentarem a veure tècnicament intentar pujar una miqueta.
2: Vale, vale.
0: Gerard, tu ets vendrellenc, eh? Ara explicava el Ton.
2: Sí, jo soc del Vendrell. Jo sóc el net de Cal Casimiro.
0: Ostres, val, d'acord, d'acord.
2: Molt bé. El meu tiet és el Josep Canyelles.
0: Fantàstic, sí, sí, ara ja t'hem ubicat.
2: I, bueno, jo sóc el fill de sa germana.
0: Molt bé, fantàstic. Allò, també és la típica pregunta del Vendrell, que és aquesta de quina casa ets, tu, eh? Una mica és això, eh? De fet, en la teva trajectòria musical, i és el que podem trobar en aquest díptic que s'ha publicat, eh, per aquest concert de dissabte, justament quan es parla de tu i de teva, una mica la teva biografia, es parla de que justament vas participar en aquesta coral d'infants, eh, del Jan Toldrà, que també ha estat un punt de referència musical aquí al Vendrell, així que tenim una trajectòria musical consolidada i també propera aquí al Vendrell, si es pot dir així, tot i que després evidentment has anat ampliant la formació, aconseguint una qualitat important, en la teva feina, en Gerard.
2: Bueno, sí, sí, sí. Quan vaig estar aquí a Vendrell, doncs hi vaig estar amb el Cor del Toldrà, que això ja ho va dir el meu avi, el Casimiro, li va dir a ma mare, aquest nen canta molt bé, l'hauries d'apuntar a la Coral del Jan. Dic, doncs, bueno, em van apuntar allà i allà vaig estar fins que em vaig fer gran.
0: Molt bé, fantàstic, que bé, que bé. Gerard.
1: I també, deixa'm apuntar,
0: digues.
1: Referent als enllaços familiars i tot això, la Núria Canyelles, que és la que ens ha fet el relat del llibre de l'aniversari de Pau Casals,
0: sí.
1: I el Gerard són cosins.
0: Molt bé.
1: No?
0: Sí, sí.
1: No, Gerard? Que sou cosins?
2: Sí, sí. Núria? Ella és la filla del Josep Canyelles,
1: clar.
2: Del germà de ma mare, i per tant som cosins germans.
0: Fantàstic.
1: Sí, vendrellem de soc arrel.
0: I tant,
1: Vull dir, doncs, que amb l'Associació Musical Pau Casals hi tenim una doble connexió ara.
0: Fantàstic,
1: que
0: bé.
1: Sí,
0: que bé.
1: Sí,
0: i d'aquí
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: col·laboració, d'aquí aquest concert i del que ha de passar justament aquest dissabte a l'Auditori del Tívoli. Explica'ns, Gerard.
1: Per fi fem aquest concert.
0: Sí, que ha costat de programar això.
1: No, bueno, per fi, perquè el Cor Júbilo d'Alcanar, dirigit per un vendrellenc, i el Cor Orfeo del Vendrell, dirigit pel Jordi Soler, ells dos són amics, es coneixen. I aquestes dues corals que són d'alguna manera germanes, no ens hem trobat mai encara.
0: Ostres,
1: i des de l'Associació Musical Pau Casals estem molt contents de provocar aquest concert, no? De tenir aquest concert de dues corals semblants, de característiques semblants, que cantem aproximadament les mateixes peces amb el mateix nombre de cantaires i dos directors que són entre ells són amics, de forma que per fi ens trobem aquestes dues corals, no, Gerard?
2: És veritat, sí, ens hem parlat moltes vegades, hem coincidit moltes vegades, però aquest dissabte serà la primera vegada que ens veurem les cares dalt d'un escenari.
0: Ostres, clar, que bé, doncs,
1: sí, sí,
0: bé.
1: Molt bé. I que continuï, perquè nosaltres creiem, des d'ara jo parlo des del vessant del Cor Orfeo Parroquial, que això ha de tenir una continuació probablement al Canà, algun dia.
2: Sí, sí, no, no, ja ho tenim. Nosaltres ja ho tenim una mica previst.
1: Veus?
2: Que quan, la, quan coincideixi tot, doncs el Cor Orfeó vagi a Gilcanar a fer el seu concert.
0: A tornar a la visita, no? En certa manera, a tornar a la visita. Va, ara, sí, si us sembla, Gerard, centrem-nos en el concert d'aquest dissabte. Què ha de passar? Com heu preparat aquest concert? Què heu triat?
2: Bueno, jo he triat un concert el més distret possible.
0: Uh-huh.
2: I hi ha una barreja de tot. Vull dir, no és monogràfic. Hi ha una mica de tot. I toquem òpera, cantem una peça molt bonica, molt distreta, de la flauta màgica de Mozart, que es diu Das Klingeln von Herrlich. Uh-huh. L'alemany meu no és massa bo, però traduït al català és Que bonic que sona.
0: Molt bé.
2: Així que s'entén bé. Després cantem una cançó de Pau Casals, que és la cançó a la Verge, amb una versió una mica diferent a la que canta l'Orfeó, en el qual hi participen dues solistes, la Carla Caral, soprano, i l'Hermínia Marí, contralt. Veureu que és la cançó a la Verge tradicional del mestre Casals, però amb una petita modificació.
0: Val, que bé.
2: Després també cantem una sardana que es diu Alcanà, que la va composar pel poble el Francesc Marrós, però com que és tan bonica, no la

0: que serà molt bonic d'escoltar aquest Miserere tots junts en un auditori.
1: Clar, sí, sí. Què deies?
2: No, que deia que sonarà diferent. És el Miserere que tots coneixem.
1: Clar.
2: Que és una peça molt solemne i emocionant, però amb una sonoritat serà aquesta vegada molt diferent, perquè primer l'acompanyament és de piano, i segon, serà en un auditori.
1: Clar.
2: Que no hi ha la reverberació que hi ha a l'església. De forma que nosaltres creiem que serà un altre Miserere, en el sentit que sonarà molt diferent.
1: Clar.
2: I també té la seva gràcia, perquè és una novetat, Nosaltres creiem que serà molt interessant poder sentir el Miserere en unes circumstàncies diferents, amb un acompanyament instrumental diferent, i a dins de l'auditori del Tívoli, que té una sonoritat molt diferent de lo que és l'església del Vendrell o l'església d'Alcanar. Perquè a última hora, en una església la sonoritat és diferent, i Alcanar també us l'acompanyeu amb orgue.
1: Clar.
2: No? De forma que doncs, nosaltres creiem que serà una peça bonica de sentir.
1: Sí, sí, una altra manera d'escoltar el Miserere.
2: I a més a més, serem molta gent cantant.
1: Clar, la fusió de les dues corals.
2: Perquè és el Canar, més de 30 cantaires, i l'Orfeó també serem gairebé 40, de forma que 70 veus a la vegada, tant pels gotjos del Benvingut Socies com pel Miserere, serà un potent.
1: Fantàstic. Doncs tornem-ho a recordar, serà un gran concert. No ho hem dit, però tots aquests actes que sempre estan allò enmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, aquest any Pau Casals, que també està inclòs i porta el segell d'aquest concert amb el cor Júbilo i d'Alcanar, amb el cor Orfeó Parroquial, tot aquest repertori que l'hem explicat. Això, un concertàs aquest dissabte 23 a partir de les 8 del vespre. Que la gent no s'ho perdi. Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per aquesta estona de ràdio.
0: Ha sigut un plaer estar amb vosaltres un ratet.
1: Doncs, contentíssims.
0: Ja em sento ja com si estigués a Vendrell.
1: Home, doncs mira, ja, de la bona va dir casa teva, però és que ja ho és, a casa teva. Gràcies, Gerard, gràcies. Una forta abraçada i que vagi molt bé el concert d'aquest dissabte.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Molt bé, Gerard, fins dissabte.
0: Molt bé,
1: Anton,
0: moltes gràcies per tot.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu.
1: Clar, aquest tipus de concert, suposo, Anton, quan col·laboreu en diferents corals, clar, suposo que no podeu assajar juntes i us tocarà mateix dissabte, no?, intentar allò provar veus, assajar algun moment.
2: Bueno, farem un assaig conjunt una estona abans del concert per poder lligar tot plegat, sobretot, primera, per el que deies tu, d'una mica posar els cossos en comú i també perquè el director pugui donar les indicacions a tothom a la vegada, no?
1: Clar,
2: tot això no s'improvisa, no?
1: Sí.
2: Però, de tota manera, com que... A veure, primer, els dos directors ja s'ho han parlat.
1: Però clar, perquè es coneixen.
2: I per tant, les indicacions ja estan donades independentment, però... evidentment que ho hem d'assajar, assajarem durant la tarda del dissabte i ho posarem
1: molt bé.
2: I ho posarem tot en comú.
1: Fantàstic. Sí, sí. Que bé, que bé. Suposo que compartir espai i compartir concert amb altres corals, en aquest cas amb aquesta que té aquesta particularitat, doncs també és atractiu, no?, per tots vosaltres poder compartir una estona.
2: No, i aprenem els uns dels altres.
1: Clar,
2: Perquè sempre hi ha coses que sempre trobes que dius, ai, mira, això ha estat interessant. Això, els uns dels altres.
1: Clar, manera, no? Sí, exacte, afrontar segons quines peces, quines cançons.
2: Sí.
1: No heu fet... Algun musical sí que heu fet. Alguna cançó de musical sí que heu fet vosaltres, no?
2: L'Orfeó.
1: Sí. Banda sonora sí que sé que també n'heu fet.
2: Sí, també, sí.
1: Però
2: doncs, ja fa alguns anys, sí.
1: Val.
2: Però, doncs, ja ho comentava abans, és una mica sortir de la zona de confort. Sí.
1: Són reptes, això, a vegades.
2: Mira, les corals, tant la nostra com la d'ells, som gent gran.
1: Bueno.
2: Sí, i això és important, perquè quan es tracta de... Quan hi ha algú proposa coreografies,
1: ja
2: dius, uau.
1: Ja.
2: I i per segons...
1: Ja.
2: I quan hi ha...
1: Ja.
2: Hi ha costa, eh?
1: Ja.
2: Hi ha costa. Però, doncs, bueno, escolta, és un atreviment, segons
1: sí,
2: com, eh?
1: Sí, sí, o jo crec també... aquí estem parlant, eh, Anton? Sí. És a dir, a l'hora d'afrontar, en aquest cas, un musical cantat així... Home, bueno, jo crec que l'important tampoc no és la coreografia, eh? És potser més la interpretació, és, no?
2: Sí.
1: L'expressió que sí. No pas el moviment.
2: Sí, sí.
1: És que a la Selva que estic

0: intentant convèncer perquè feu cançons de musicals, que a mi m'agrada molt el musical, sí, i em faria molta il·lusió, eh? Sí, sí. Que, i per això ho deia, simplement. Eh?
1: Sí, sí.
0: Però és...
1: també està en consonància amb els gustos del director, que és qui proposa,
0: evidentment,
1: que és qui proposa el repertori de cada curs, doncs, no?
0: Evidentment.
1: I doncs, bueno, tot plegat, però doncs, en fi...
0: Doncs ja aniré a apretar el Jordi, ja quan el vegi l'aniré a apretar.
1: Sí,
0: ja se'l convenço.
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Dic que sí.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres ja estem en projectes de coses de cara al concert de Festa Major, que és el, també és el, serà el concert d'aniversari de l'Orfeó, també.
0: Sí, sí, sí.
1: I després, de cara al 150 aniversari Pau Casals, també estem preparant coses, eh? Però doncs això serà doncs ja de cara al curs que ve.
0: Va, ja en parlarem. Doncs,
1: ja en parlarem.
0: I per part de l'Associació Musical Pau Casals també el mateix, eh? Segueix la programació,
1: sí,
0: i segueixen les propostes.
1: Home, nosaltres estem molt contents de poder fer organitzar des de l'Associació Musical Pau Casals aquesta trobada de coral, i una mica doncs, del Vendrell que canti pel Vendrell, doncs,
0: clar,
1: no? I d'autors vendrellencs, i jo crec que serà un concert molt... molt agradable de sentir i molt satisfactori per tothom que pugui venir. Sí, sí.
0: Aquest dissabte 23 a les 8 del vespre a l'Auditori del Tívoli.
1: Ah, això mateix.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Alguna cosa més, Anton?
1: Doncs ja està.
0: Sí?
1: De moment ja ho tenim.
0: Doncs ben explicat. Ens retrobem ben aviat.
1: Entesos.
0: Gràcies.
1: Vinga, una abraçada. Adéu, adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. A la vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
4: Ja n'hem parlat en diferents ocasions dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
5: Hola, molt bé.
4: Gràcies per acompanyar-nos.
5: A vosaltres per convidar-me.
4: I al teu costat, en Cito González, l'Alfonso González. Com estàs?
6: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre, de Castells i dels nens del Vendrell.
4: Veus que bé, veus que bé. Tot fusionat, eh? Però, el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
5: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Uh-huh. I
6: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Vale. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que vam també fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
4: Sí.
6: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
5: sí,
6: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller. Sí.
5: O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Mm-hmm. És a dir, el cent és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, cent, funciona, doncs fusionem-ho, cent.
4: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com, clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
5: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, que és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
4: Són 100, eh?
5: Són 100. I els nens amb ells n'han fet 1.800.
4: Clar, vist així, clar.
5: I n'hem de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquestes 100 la història de la colla.
4: Val.
5: Les parts bones i les parts dolentes.
4: D'acord.
5: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament durant totes les èpoques de la colla. Aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil del llibre.
6: Val. La tria la va fer ell, eh?
4: És que és l'enciclopèdia de les castells.
6: Ell va fer la proposta de la
5: gent. Va ser la primera proposta, però val a dir que aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria. Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
6: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada, m'has de posar una diada, i si em poses una diada, m'has de treure una diada.
4: Hosti,
6: i llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
4: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han d'haver dies dolents, si no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
5: Sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
4: Mira.
5: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
4: Ah, mira.
5: L'anada a Prada a veure Pau Casals.
4: Uh-huh.
5: La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no són pròpiament del primer castell de l'altre. Bé, tot això està clar que ha de sortir,
4: sí.
5: Però també coses tangencials.
6: La matrícula a l'esquena, també.
4: La matrícula.
6: Les primeres sortides fora de Catalunya.
4: Clar.
6: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història, però també explica no només la història de la colla, sinó també vas resseguint. Clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
4: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
5: Clar.
4: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, i és una mica el que persegueix, no?, aquestes 100 diades. Entenc, eh?
6: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
4: Clar.
6: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les 100 diades.
4: Ara això, pregunta 2, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
5: Explica-t'ho. Complicada.
4: Sí?
5: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
4: Val.
5: Ni molt menys amb la colla.
4: Uh-huh.
5: Com que ja surten diades de fora del Vendrell, la Franca, la Bisbal, la Llorenç, Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
4: Uh-huh.
5: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això sí. Va ser una cosa que vam tenir molt clara. Uh-huh. Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes, ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els va passar.
4: El que va passar.
5: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
4: Val.
5: Sortosament n'hem trobat unes quantes, i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs ara han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
6: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
4: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
6: Ja, llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio, i era ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, fins que al final vam trobar, al voltant d'una entrevista que havia fet i que havia publicat, no? Doncs el relat d'una diada.
4: Ostres...
6: No? I llavors ja vam dir, vale, missió complerta, eh? Perquè també vol ser un homenatge a moltíssima gent que ens ha acompanyat, que ens ha vist, que ens ha donat el seu suport, que ens ha jutjat, que ens ha valorat, no? I això ho fèiem a través de tots aquests cronistes, alguns que ja no estan amb nosaltres però que van deixar les seves cròniques escrites, altres que encara són vius i encara estan en actiu però que potser ja no fan cròniques castelleres, altres que fins i tot han deixat la professió i altres que segueixen en actiu.
4: Sí,
6: no?
4: Sí,
6: llavors
4: sí,
6: també el periodisme està molt present en el llibre.
4: Sí.
6: No? I molta altra gent, i castellers d'altres colles que ens han acompanyat, castellers nostres, caps de colla, que ho expliquen des de dins algunes diades... I al final surt aquesta tria. Hi ha una cosa més molt important, que podria haver-hi molta altra gent. És a dir, un cop tens el llibre a les mans i tens totes les persones, penses, ai, aquesta persona podria haver entrat, no? Però la manera de fer-ho també va ser una manera que a vegades no tothom encaixava, perquè primer vam buscar les cròniques ja escrites, després la gent de fora, després i quan ja teníem, vam anar a buscar els de la casa.
4: Clar.
6: Els de la colla, que són els més fàcils de trobar. Llavors, els de la casa, no tothom que podia haver escrit, al final ha escrit, perquè els forats que ens quedaven disponibles de diades ja eren molt pocs.
4: Clar. No? I suposo que molta d'aquesta gent no devien saber com afrontar una escriptura com aquesta. Entenc, eh? No, suposo que hi ha molta gent que no està avesada a escriure, està molt avesada a viure els castells, sí. Però clar, això explica-ho a través de...
5: Sí. Majoritàriament sí, eh? Majoritàriament la gent que vam, que vam anar a parlar, majoritàriament ja havien escrit, eren de la feina, fins i tot professionals, i tot que viuen d'això, eh?
4: Sí.
5: N'hi ha algun que no, que els va costar una miqueta més expressar-se, però bueno, ja per això estem, no?, per ajudar, i si hi ha alguna cosa que no queda clara, pues fer-ho, però...
6: Clar,
5: però valia la pena.
4: No
5: va ser la pena.
6: Ha fet una gran feina, perquè a la gent que, diguem-ne, li costava més escriure, i doncs ella ha ajudat, no?, en la redacció i en l'estil. Va fer també una pauta per tothom.
4: Clar,
6: una pauta
4: si no...
6: de com havia de ser aquella crònica, de l'extensió, de sobretot, no cal que ens expliqueu, es va fer un tal castell, tal altre i tal altre, no? Volem una visió diferent, no? La que tu vas viure, o la que tu coneixes, o la que tu saps, o posar un context, o... Wow. És a dir, coses que no és una pura crònica castellera de primer aquest castell, aquest altre, sinó la intrahistòria de la diada, el context... Wow. I això es va posar molt l'accent quan vam donar les indicacions sí. que va redactar el Pere wow. a tots els autors, de que volíem anar més enllà d'això, que fins i tot no calia ni que es preocupessin de posar quins castells s'havien fet, perquè per cada diada hi havia una fitxa amb els castells que s'havien portat a plaça en aquella diada. I que, per tant, això els lliurava d'haver de relatar la diada des del punt de vista primera ronda, això, segona ronda, no sé què...
4: És a dir, ja sabem el que va passar, és a dir, ja es coneix el que va passar. El que sí que volem és, no, recollir, que dèieu, no, aquest context, com es va viure, com ho veu viure vosaltres. No? Clar, està molt ben trobat. Que això el que deixa és aquesta empremta emocional que dèiem, que és una mica el que són els castells. No, és a dir, castells podem parlar, es va fer un 3 de 8, tal, però és més complicat en el món en general, el periodisme, l'escriptura, on vulguis, eh? copsar les emocions són molt complicades, sí. De copsar-les i recollir-les.
5: Sí, sí, d'això se n'en surt. La Maria Dolors Serrano, en la crònica de l'any 1969, el Pilar de Set, el primer Pilar de Set que va descarregar els Nens del Vendrell, que va ser el primer del segle XX, sortosament teníem la crònica de la Maria Dolors Serrano. Era una periodista que escrivia a La Vanguardia, tenia un espai fixe, era una persona molt seguida en aquella època, molt coneguda, i per les coses de la vida doncs estava molt vinculada amb el Vendrell i amb els Nens del Vendrell. A l'any 69, quan van fer aquest Pilar de Set, la van convidar, la van pujar dalt al balcó a mirar-se-la. Aquella dona escriu una crònica que realment me l'he llegida 50 vegades i 50 vegades que m'emociona. És molt bonica perquè, és el que diu el Cito, no parla. Sí, mira, la primera ronda van fer això, la segona van fer això, la tercera van fer això. No. Explica com la viu, com el viu aquell castell des d'un punt de vista intern, íntim, de la com ho sent i com ho percep aquella construcció.
4: Clar.
5: I aquesta, vull dir, els altres 99, amb tots els respectes, però aquesta concretament, aquesta crònica de la Pilada 6, de la Maria Serrano,
4: és genial. Ah, doncs mira, hi poseu un punt d'atenció, Clar, estem parlant de 100 persones, 100 tiades, 100 persones diferents.
6: Una mica menys, sí? Perquè alguns autors repeteixen més d'una diada.
4: Es pot entendre, també, sí. També pot entendre, perquè estem parlant d'unes xifres considerables. I la vostra feina, doncs, ha estat logísticament la coordinació de l'edició de tot això, però també hi ha empremta vostra en el llibre, no?, en certa manera, o no?
5: La mínima.
4: Bueno, una mica sí, que hi és.
5: Hem firmat alguna crònica.
6: Hem firmat alguna crònica, hem guiat i hem ajudat a la gent. Després hem fet una cosa, i el Pere té molta part de responsabilitat positiva en això, que és la part de les fotografies, les imatges que acompanyen.
4: Que és un altre tema, aquest, també.
6: És un altre tema, És a dir, un cop tens les cròniques, has d'il·lustrar-les amb imatges. I això també és una cerca bastant complexa en els arxius personals de la gent, en els seus propis arxius, en l'arxiu comarcal, que aquí la Nati ens va obrir les portes i ens va mostrar moltíssimes fotos superinteressants. Van ser uns matins intensos, allà veiem fotos i més fotos i més fotos, no? I al final, amb totes aquestes fotos, que eren moltíssimes, doncs al final el Pere va fer una primera tria i d'aquí van sortir les fotos que il·lustraven cada diada.
4: Sí. Que de fet, deixeu-m'ho explicar també, no és fàcil reconèixer les fotografies. És a dir, clar, la fotografia d'un castell, sense massa contextualitzat, costa de saber quin any és, quina diada és, i és una feinada, sé que jo amb les cares d'algun baix, del tal, no? Reconèixer, clar, tu mires fotografies de diferents castells, clar, identifica quina diada va ser, quin any va ser, i si és en blanc i negre, t'explico. És molt complicat això, no, Pere? Sí o no?
5: Sí, sí. El que passa que ja venim d'una feina feta prèvia.
4: No, clar.
5: Feta prèvia, amb la qual, doncs, com a mínim, els castells més importants estan ja tots bastant controlats i datats. Ja
4: però és complicat. És inclús, és que a mi, clar, jo no hi... Hosti, quantes vegades... Cada dia dic això, Jo no hi entenc massa d'això. No, de castells, evident que no. Em refereixo, comparativament, quan passes per l'Ajuntament, que hi ha totes les fotografies, moltes d'elles ja contemporànies, en color, clar, a mi em poses tres d'aquelles fotografies i jo no et sabria dir de quin any són. M'enteneu, no? I són fotografies d'ara, de fa uns quants anys. Per aquí vaig una mica,
6: Hi ha gent que està tan... no sé quina és la paraula, diguem-ne, tan embogida pels castells, tan absorbida pels castells...
4: Això també és veritat.
6: Que sou capaços d'identificar coses que un no se'ns recordaria. Hi ha gent que són autèntiques enciclopèdies de tenir al cap... i amb bases de dades a casa seva, moltíssimes dades.
4: I sort d'elles, moltes ocasions.
6: Sí, són els que mantenen viva la memòria i la història de la colla. Si no fossin per ells, moltes coses no es podrien fer ara.
4: És un llibre que l'heu presentat just a les portes de Sant Jordi, que ja té aquest recorregut en unes quantes setmanes, i ha estat ben rebut. A vegades és complicat, bibliografiar, explicar aquesta història. Jo sé que a vegades és complicat perquè també, i diguem-ho així, ho dic jo, no cal que hi entrem, però també has de treballar amb egos, amb personalitats. Jo sé que això passa... Però crec que ha estat molt ben rebut aquest llibre. Vull dir que s'esperava molt, hi havia molta expectativa en aquest llibre, i això és molta responsabilitat, però en termes generals ha estat molt ben rebut. Ho compartiu?
6: No hem rebut crítiques. Jo no he rebut crítiques negatives, però clar, com que som els coordinadors, potser la gent no s'atreveix a dir-ho. Però sí que és cert que el que sí que hem rebut és molt de carinyo i molta crítica positiva. Hosti, quin llibre tan xulo, no? Ha quedat molt bé, la veritat és que és molt fàcil de llegir, heu aconseguit això de poder veure la història de la colla a través de les diades, perquè es reflecteix molt bé com va progressant la colla cap amunt, cap avall, etc. I aquestes coses són les que dius, va, doncs l'hem encertat, no?
5: Sí. I ja està. Era l'objectiu, era l'objectiu. Si ho hem aconseguit, si la gent, agafant el llibre, fullejant-lo i llegint, es fa una idea de com estava la colla en cada moment, si això ho hem aconseguit...
4: Clar, doncs ja feina està, feta, no? Ja feina feta. Sí, i a més, això et torno a dir, sí. Potser em faig pesat amb això, però és veritat. És a dir, ja quan una història ja és prou coneguda, ja ho heu dit, no? Ja s'han fet diferents biografies de la colla, 75 anys, altres aniversaris, és a dir que... A priori podries pensar, és que ja està tot explicat, no? És que ja, què més podem dir que no s'hagi explicat? No, sempre hi ha coses noves a explicar.
5: Sí, a més...
4: I sempre hi ha una cosa, o de quina manera ho podem explicar?
6: Clar, 100 anys d'història, dona per tant.
4: Clar, dona per tant. I tantes visions,
6: clar,
4: no?
6: I tantes visions. Si la teva pròpia dels anys que has estat a la colla, del que has viscut o del que has vist, no? És completament diferent a altra gent que t'ha acompanyat durant tots aquests anys al si de la colla. I, per tant, és un mosaic que donava molt de joc, sí, aquest sí, de les diades, i el d'escoltar i deixar escriure a moltíssima gent.
4: És un llibre molt recomanable. El podem trobar per canals habituals, eh? Entenc,
6: sí, sí. Es va començar a vendre aquí al Vendrell a la llibreria Mitjans, és a dir, en exclusiva, fins a... la primera setmana de maig, que llavors ja es va obrir en els canals de la resta de llibreries. Però a més aquí al Vendrell va ser un exitàs durant Sant Jordi, es van vendre quasi 200 exemplars els primers dies, i això, per lo que diuen, és quasi ja de best-seller local. De fet, hem tingut dos grans llibres castellers de best-sellers, que és aquest i el del Kevin, no? que són dos llibres magnífics que han coincidit en el temps, sí. I que són completament complementaris.
4: Per molts anys, eh? I que puguin coincidir, que es puguin fer i explicar històries com aquesta amb un aniversari i una colla com aquesta, bàsicament. Enhorabona per la feina, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho, sempre amb aquesta facilitat pels que no hi entenem de castells, cosa que agraeixo moltíssim. Sí, Topera, una fortíssima abraçada, de veritat.
6: Moltes gràcies.
4: Fins aviat.
0: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
3: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: 7 minuts per les 11. Seguim en directe, com no, seguim de ple en tota aquesta segona part de programa i que just això, quan siguin les 11 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja de seguida saltarem i anirem cap a la tercera i última part de programa encara amb més coses. Abans, però, d'arribar a aquest punt i com solem fer, a banda de l'apartat més cultural, de proposta, d'agenda, també diferents informacions de servei, i una d'elles és que, bé, ja s'ha publicat quin ha de ser l'ordre del dia de la propera sessió plenària que es farà aquest proper dilluns, 25 de maig. Serà la sessió ordinària d'aquest mes de maig, justament. I com a informació de servei, sempre toca allò explicar quin serà l'ordre del dia. En aquesta ocasió són 10 punts. Comencem a destacar l'ordre del dia a la part més resolutiva, amb el punt número 6, on hi ha l'aprovació d'acceptació de la donació gratuïta de dos immobles. El punt número 7, l'aprovació de la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunitat de propietaris de l'edifici Auramar 2. I pel que fa a la part de control, el punt número 8 és una proposta de resolució que presenta el grup municipal de Som Poble Esquerra per l'avaluació urgent de l'estat de l'espai públic per la implementació immediata d'un pla de xoc de manteniment al municipi del Vendrell. El punt número 9 també és una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra per la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia al Vendrell. I com sempre, aquesta sessió de ple finalitzarà amb els precs i les preguntes. Una sessió que podeu seguir sempre en directe a través d'aquesta casa, des de Ràdio i Televisió El Vendrell. Començarà a partir de les 6 de la tarda, que és l'horari estàndard. I també, si voleu, aquella ciutadania que ho vulgui pot adreçar les seves preguntes mitjançant el correu electrònic pledelvendrell@gmail.com. pledelvendrell@gmail.com i, de fet, podeu fer arribar les vostres preguntes fins una hora abans que comenci el ple. I també en tota aquesta matèria informativa, divulgativa, de servei, explicar-vos que l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat els treballs d'elaboració del primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al municipi, que ha de ser una eina estratègica per definir les polítiques públiques, les línies d'actuació entre matèria i els drets LGTBIQ+, durant aquests propers 5 anys. Fins ara tot això estava vehiculat a la part, doncs, de la pròpia regidoria, però es vol aprofundir una mica més en tot aquest aspecte amb l'elaboració d'aquest pla que es fa per primera vegada amb aquestes característiques. Però el que és més important, i per això ho recordem i per això ho expliquem, l'Ajuntament ha posat en marxa un qüestionari que està adreçat al conjunt de la ciutadania per conèixer la percepció sobre la diversitat afectiva, sexual, de gènere al Vendrell i detectar necessitats, mancances i oportunitats de millora. De fet, aquest nou pla partirà d'aquesta enquesta en bona part i allò que puguin explicar, dir o destacar des de la pròpia ciutadania. Tothom qui vulgui adreçar-se a aquest qüestionari ha d'anar a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, elvendrell.net, en l'apartat on justament s'explica l'elaboració d'aquest pla. Podeu trobar l'enllaç per omplir aquest qüestionari i deixar, doncs, una mica la vostra opinió o la vostra percepció. I després, ja, aquest futur pla local ha de definir les línies polítiques i les accions que permetran continuar avançant cap a un municipi més inclusiu i respectuós amb la diversitat. I per això, per fomentar la participació ciutadana, la difusió d'aquesta enquesta es farà aprofitant diferents espais i esdeveniments del municipi, com serà el proper concurs de drag queens, altavaris, així com els equipaments culturals comunitaris, com ara museus, biblioteques, instituts i centres de salut. Així que important donar a conèixer aquest qüestionari que està al vostre abast per a aquelles persones que això el vulguin contestar. Amb això, ara sí, ja, minut i mig perquè siguin les 11, actualitzem les notícies i de seguida anem cap a la tercera i última part de programa, amb més contingut, amb més coses, amb ganes d'acompanyar-vos, com per exemple parlant, tot i que no és el dia habitual, però aquesta setmana de manera excepcional portem la secció tecnològica avui dijous i ho farem en aquesta propera tercera i última hora per perdre por a la tecnologia. Això, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, notícies i tornem de seguida. No marxeu, fins ara.
0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova Direcció General per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà els detalls. I el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública de 540 places de funcionaris d'habilitació nacional, principalment secretaris, interventors i tresorers municipals. La mesura arriba després del traspàs de competències acordat entre Generalitat i Estat i busca reforçar especialment els municipis petits. El govern també destinarà 20 milions d'euros per ajudar ajuntaments de menys de 2.000 habitants a cobrir vacants amb nomenaments interins o bé accidentals. Ho ha dit Albert Dalmau, conseller de la presidència, durant el debat de totalitat del projecte de llei de l'ocupació pública catalana.
2: I per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
1: A Catalunya hi ha més de 1.500 places reservades a aquests funcionaris, però només un 40% estan ocupades. I avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat de nou sense acord. Això si les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions, avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre. De fet, des de primera hora del matí estan tallades la Nacional 240 i la 7 a Tarragona i també la Nacional 340 a Vinaròs. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat que els activistes de la Global Sumut Flotilla, detinguts per Israel, seran deportats avui en un vol cap a Turquia. Segons el govern espanyol, hi ha almenys 44 ciutadans espanyols retinguts, 23 dels quals són catalans. De fet, els activistes ja han pogut sortir de presó, tot plegat després que hagin denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions durant la seva retenció. I pel que fa a la mobilitat a l'AP7 a l'altura de Freginals en sentit Barcelona, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També hi ha afectacions a la C25 a Manresa i a la C59 entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua per dues avaries més.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part, doncs vinga, va, aquesta última hora que ens portarà fins al migdia, fins a les 12. Ja sabeu que cada dia comencem puntual sempre a partir de les 9 i això anem a completant cada bloc, cada hora, amb contingut ben divers i ben variat. De fet, i ho anem recordant d'en quan en quan, d'aquí el nom històric d'aquest programa, La Calaixera, que és això una mica un programa unicap de tot, com també diu la capçalera de la introducció d'aquest programa. Avui és dijous 21 de maig, programa número 3973, i recordava això perquè, justament, ja sabeu que tenim aquesta secció tecnològica fantàstica, un cop per setmana, on tot un especialista en la matèria, el Joan Molines, de Goil, ens ajuda a perdre la por a la tecnologia, però així d'una manera molt, molt distesa i molt xula. Avui torna a ser un d'aquests dies. No és el dia habitual de la secció, però cap problema, ens emmotllem el que sigui, i avui serà en dijous, quan perdrem la por a la tecnologia. Començarem per aquí. I després hi ha bona estona per la participació, les trucades, també ganes de xerrar amb vosaltres, i si hi ha alguna petició musical o alguna dedicatòria, doncs mira, millor que millor. Doncs va, tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicat de tot.

0: Doncs va, la intenció de perdre la por a la tecnologia, que no és fàcil perquè cada vegada fa més por a la tecnologia, em fa l'efecte. Joan Molines, molt bon dia. Espera, mira, ens falla el micro. Mira, secció tecnològica i ens falla el micro, què et sembla? Et faig un, fem un favor, agafa aquest d'aquí. No, no, només que l'agafis, no cal ni que et canvis tu de lloc, simplement que l'agafis tal qual, exacte, i que et puguem escoltar bé.
1: Ara se m'escolta? Ara sí. Ara sí, ara sí.
0: Ha sigut arriba tu i fallar, perquè aquest micro durant tota la segona part ha funcionat perfectament.
1: Amb els informàtics passa una cosa, o mires i s'arreglen les coses, o mires i es trenquen les coses.
0: Veritat, no?
1: O sigui, és veritat,
0: no? Fins ara funcionava. Joan, gràcies.
1: A vosaltres per tenir-me, i gràcies per tenir-me el dijous. Estem amb jornades intenses de feina,
0: i
1: el fet de viatjar, doncs, fa que no pugui estar aquí aquest dimarts,
0: no,
1: però no hem fallat.
0: No pateixis.
1: Que jo crec que és l'important.
0: I tant. I si hem de fallar, no preocupis tampoc, eh?
1: Jo no vull fallar, jo m'ho passo molt bé venint aquí, i ja és un hàbit, ja ho trobo a faltar, si no conec.
0: Que bé, doncs gràcies perquè sigui així, i aquesta,
1: a vosaltres,
0: i aquesta intenció i aquesta motivació que hi poses. De fet, avui em deixo una mica espantat, perquè no m'has passat ni escaleta, ni tema, ni res, perquè no vols saber de què parlarem.
1: No, jo ho sé.
0: Perdó, perquè perquè no vols que jo sàpiga de què parlarem, perdó.
1: Exacte, perquè aquí, amb els 7 programes que portem, sempre hem parlat de la tecnologia i hem parlat en altres. Jo crec que al final també, quan venen els convidats, la gràcia és que parli el convidat, però avui parlarem de la ràdio i de tu, Pere.
0: Oh, quina por. Val.
1: Perquè al final ets el protagonista de tot això i perquè tinc moltes preguntes de com funciona la ràdio per dintre en tot. O sigui, llavors...
0: Val.
1: Avui anem a parlar de la ràdio,
0: sí,
1: i en conseqüència de tu, Pere. O sigui, avui intentaré fer la bona feina de liderar aquest programa.
0: Vinga.
1: I espero que m'ajudis amb això, perquè...
0: Sí, home, sí, tant.
1: No és la meva professió, però sí, avui anem a parlar de la ràdio i de... i de la història i del futur,
0: que
1: és molt interessant, amb àmbits tecnològics.
0: D'acord. Sí. Va molt lligat, sí. La ràdio tecnològicament té un pes importantíssim.
1: Bueno,
0: o va molt lligat una cosa amb l'altra, clar.
1: Sí, bueno,
0: la ràdio,
1: tecnologia,
0: ràdio, clar.
1: I amb ones que van per l'aire arriba als nostres oients, llavors.
0: O les arsianes, o internet, que encara és més complicat d'entendre.
1: Sí, bueno, al final són... són, com es diu, són impulsos de llum,
0: yeah,
1: que viatgen i no, jo crec que és un tema molt interessant,
0: sí.
1: I qui millor que...
0: No, gràcies.
1: Quants anys portes a la ràdio, Pere?
0: A la ràdio? Treballem d'això?
1: Bueno, en l'àmbit de la ràdio.
0: En l'àmbit de la ràdio, pues 25 anys llargs,
1: bueno,
0: fent ràdio.
1: Pues qui millor que una persona que porta 25 anys llargs fent ràdio, perquè jo no em porto ni un, i em queda molt per aprendre, llavors, qui millor que una persona que porta tants anys. I quants programes?
0: Doncs n'he fet diversos en diferents emissores, però ja vaig començar aquí a Ràdio El Vendrell, ja vaig començar amb La Calaixera.
1: Que em portes quants?
0: Aquí em portaré 20. 20 és...
1: Mira, però quants programes?
0: Ah, programes de quantitat, perdó, que deies de tipologies vàries. Doncs mira, avui estem fent el programa número 3.973.
1: Es diu ràpid, això.
0: I una cosa que no sé si a vegades... No sé si ho he parlat amb tu. És que ho dic molt, últimament.
1: No sé, hem parlat tantes coses.
0: S'acosta als 4.000 programes i a mi una cosa que m'explota al cap, que és les hores de ràdio que són això. Fent el símil amb els pilots d'avió,
1: sí,
0: la seva experiència la mesuren amb hores de vol.
1: Sí.
0: Una mica la ràdio també podíem fer-ho, això. I clar, són quasi... Mira, arrodonint-ho, quan fem 4.000 programes, són moltes hores de ràdio, que ara el Joan ho està mirant.
1: Estic obrint la calculadora.
0: Sí. Són 4.000 programes per 3 hores diàries de ràdio, 3 hores, en principi, en directe de ràdio.
1: És com si durant un any i mig, més o menys, que són 500 dies, no haguessis parat de fer ràdio.
0: O sigui,
1: és un any i mig, una mica menys.
0: Sense parar de parlar.
1: Sense parar, sense dormir, sense anar al lavabo, sense menjar.
0: Correcte.
1: Espectacular.
0: I una altra cosa també, que un cop ho vaig comptar-ho així per sobre, que és també, clar, la quantitat d'entrevistes, seccions, de temes que hem tractat al llarg d'aquestes tantíssimes hores.
1: Bueno, doncs felicitats per tot.
0: Gràcies.
1: I al final és, jo crec que tota una vida o més de mitja vida
0: en
1: aquest
0: àmbit. Sí, jo crec que sí.
1: Sí, per això se't dona també.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: Va, comencem, sisplau.
1: Comencem. Això ho he dividit per blocs. A mi m'agrada dividir l'escaleta per blocs.
0: Uh-huh.
1: Sí, llavors, com vas començar a fer ràdio? O sigui, fa 25 anys, com era la ràdio? Perquè ara estem aquí amb un estudi bastant digital, bastant xulo, amb càmeres i tot.
0: Sí.
1: Fa 25 anys, com era la ràdio?
0: Sí. Mira, jo vaig arribar al món de la ràdio a través del món del teatre.
1: Molt bé.
0: Perquè jo vinc d'un altre ofici, familiar, però a través del teatre, que m'agradava molt de jovenet i feia molt teatre, em va portar cap a la ràdio. I quan jo vaig començar a fer ràdio, tecnològicament hi havia ordinadors, això sí, és a dir, hi ha gent d'aquesta casa i companys meus que van arribar a picar amb màquina d'escriure. Jo quan estudiava sí que feia utilitzar màquina d'escriure, però quan vaig arribar a la feina ja teníem ordinadors, ja teníem Word. El que sí que el suport tecnològic que teníem, és a dir, els ordinadors aleshores només servien per redactar. No tenien cap implicació al directe, d'acord?
1: Vale.
0: Aleshores, gravacions, sintonies, músiques i edició, que era espectacular, ho fèiem. Jo crec que tu també ho has viscut, una miqueta d'això, que és el minidisc.
1: Sí.
0: Doncs jo vaig començar a treballar a la ràdio en minidisc.
1: Vale.
0: És a dir, gravàvem i editàvem minidisc.
1: I com fèieu les transicions? O sigui, això que ara tens una pantalla aquí, jo entenc que tens diferents pistes i vas triant la pista. És que jo dic, no, o sigui, sóc un ignorant de la ràdio, no he buscat ni res perquè volia que m'ho expliquessis tu. Aquí tens una pantalla, entenc.
0: Clar, ara mateix, fa 25 anys, crec que no... Sí, tenia ordinador, però era ordinador per bàsicament, internet. I vale. Per tenir els per no haver d'imprimir documents i tenir els Words oberts. És a dir, l'ordinador només era per això. I aleshores, el que era el so és, doncs, dues pistes, dos canals, dos minidiscs.
1: Vaja.
0: I amb això anaves jugant.
1: Sí. I ara això és el mateix però digital o ara tens moltes més pistes? Ara
0: no, clar, per exemple, com funcionem nosaltres, que funcionem amb un programa professional de ràdio que es diu X-Frame, que és un programa que està fet express per al món de la ràdio, aquí tens molta versibilitat. En principi, clar, per no fer-te mal, i jo en el meu cas, jugo amb dos canals.
1: Vale.
0: Dos, tres canals. Tres canals,
1: sí,
0: perdó.
1: Perquè l'havia d'entengui, què és un canal?
0: Un canal és... ens imaginem una taula de so. Saps una taula de so que té com unes correderes? Cada corredera és un canal.
1: És com una pista.
0: Una pista, perdó, sí, és una pista.
1: Vale, molt bé.
0: Vale? Cada pista té aquest canal, una corredera. Llavors tu assignes a cada corredera i assignes una cosa.
1: Vale.
0: I aquí en ràdio és o micros, i assignes el micro, o hi assignes sortides d'àudio.
1: Sí, per exemple, quan fas aquestes transicions, o sigui, quan tu i jo parlem ara estem amb una pista, i quan fas la transició canvies la pista o el que fas és a la mateixa pista li fiques la transició?
0: No, tot són aquestes, visualment són aquestes correderes que tu les puges i baixes, que és amb els volums i tot plegat. Llavors jo puc jugar, jo puc mesclar-ho tot si vull.
1: Vale.
0: Jo puc mesclar-ho tot, jo ho mesclo, que per això és la taula de so. L'únic que, clar, els micros van per una banda, i després el que és tot tema música, amb aquest programa informatiu que es diu X-Frame, jo treballo amb dos canals per l'ordinador i un canal per la música externa, per si hem d'agafar coses d'internet, xarxes, reproductors, etc. Però, per exemple, el que és... tot el que és sintonies, talls de veu, tot això de la ràdio, pròpiament, publicitat, jo m'ho divideixo en quatre reproductors.
1: Vale.
0: Són quatre reproductors, dos per canal.
1: Vale.
0: I llavors jo faig la mescla de dos canals.
1: Quina art.
0: Dos pistes.
1: Sí, quina art i tot això ordenat. Sí, perquè els programes te'ls prepares abans? O sigui, abans
0: sí, no, i tant, i tant.
1: Sí, entenc que sí, però sí, vull dir, et prepares d'aquest minut, d'aquest minut, ficarem aquest tall, d'aquí ficarem... Quan entres aquí a les 9, comenceu, no, em sembla?
0: A les 9 comença el directe, i jo a quarts de 7 del matí ja corro per aquí.
1: Vale, llavors ja comences a preparar el programa, o sigui, te'l prepares el mateix dia?
0: Sí, en principi, tot el que és informació... talls de veu, tot el que és actualitat, que és del dia, és el matí, que és la feina principal que faig al matí. Acabes algun tipus de guió, acabes d'alguna entrevista i tot plegat. I quan acabo el directe a les 12, em queda una estona més, bastanta estona més, que em serveix per preparar els programes successius. Jo sempre intento treballar d'una setmana per l'altra. És a dir, jo aquesta setmana ja estic treballant o ja tinc els continguts tancats de la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Anem d'aquesta manera. I en televisió altres coses el mateix, perquè també faig televisió i també és un hàndicap.
1: I els imprevistos com els arregles? O sigui,
0: si
1: jo avui t'hagués dit escolta, Pere, que al final no puc venir, que m'ha sortit un imprevist, com s'improvisa? O sigui, què afegeixes? O què t'inventes?
0: No, el que fas moltes vegades... Ostres, això és molt interior, això és molt secret, eh?
1: Ah, bueno, pues...
0: Si
1: és la salsa secreta, canviem de tema.
0: No podem dir-ho. No, evidentment, quan passen aquestes coses, una de dos, o tens la capacitat i la sort de trobar contingut ràpid, però de debò que no suposa cap drama per nosaltres. És a dir, a mi no ens cau el món, ni molt menys, perquè és el nostre dia a dia, i si amb això em dius, hòstia, avui, Pere, no puc venir, i m'ho dius el matí mateix, no passa res. O tens recurs i tens una mica de marge per poder buscar alguna cosa alternativa, o si no, tires de repeticions, que ho fem molt. allò, clar, nosaltres tot el que fem aquí ho anem guardant i evidentment que, ostres, que tot té un pes i un interès, a mi em sembla, i jo crec que també és un bon recurs perquè el directe és efímer.
2: Correcte.
0: I aleshores també l'oportunitat de dir, doncs mira, recordarem l'entrevista, o a vegades també, mira, recordo, avui el Joan no es pot acompanyar en directe, però recordarem la secció del mes passat que ens va parlar de no sé què i que és interessant recordar-ho, patapam, i ho recordes.
1: Però ho fas mentre fas el programa, perquè si jo et dic a les 10 i mitja, mentre tu estàs en ple directe, que no puc venir, has de buscar el programa, ficar-lo aquí, muntar-lo amb la pista que hem comentat i que el programa vagi...
0: Sí, tot això, també amb la sant tècnica i el directe i tot plegat.
1: Sí, perquè qui ens escolti, o sigui, només hi ha una persona darrere d'aquest programa, o sigui, no és que tingui un equip de 10 persones aquí que et poden ajudar, sinó hi ha una persona que està parlant, mirant la pantalla... introduint els convidats i gestionant-ho tot.
0: Clar, que és un dels hàndicaps d'una emissora d'aquestes característiques i d'aquesta emissora, que els aquí els recursos són molt limitats. Tècnicament estem molt bé, de veritat, que tècnicament, tot i ser una emissora petita, tenim el millor i segurament que tècnicament tenim els mitjans molt semblants que poden tenir les grans ràdios. On no hi ha els mitjans són els mitjans humans.
1: L'equip humà.
0: Per exemple, aquest és un programa de 3 hores. Un programa de 3 hores del qual faig jo sol.
1: Clar, sí.
0: Tot. Producció, el que porta més feina de la ràdio és la producció, és els continguts, pensar-los, preparar-los, elaborar-los, redacció de guions i tot plegat. I clar, i això és el que t'agafa més recursos humans. I aquí, 3 hores, una persona sola, programa diari, és una bogeria.
1: És com a l'ombra orquestra. Sí. Ets el típic meme aquest que té el tambor, els platillos, el bombo, tot, i que va fent com pot la...
0: Sí. És una mica com... Jo, a vegades, com ve algú a fer pràctiques de tècnic, o ve aquí i també diu, hosti, com ho fas? Perquè aquí hi ha moltes finestres obertes. I, bueno, és el que dius tu, ordre. Saps? Jo tinc aquests 4 reproductors i llavors amb un reproductor tinc el que és publicitat, amb un altre reproductor tinc el que són sintonies, amb un altre reproductor tinc el que són tots jingles, separadors i veu, i amb un altre reproductor tinc tot el que són els talls efímers, que només es tira una vegada. Llavors, i és ordre, i a partir d'aquí ja és com l'únic que portar un cotxe. Tens carnet, Joan?
1: Sí.
0: Saps al principi que, ostres, que si he d'embregar, que si posar l'intermitent, que si primer, hosti, que t'atabales, i arriba un punt que ja ho fas tot de manera sense pensar-hi, doncs a mi em passa el mateix, jo ho faig tot sense pensar-ho.
1: Entenc que al principi és més difícil.
0: Sí.
1: I després de tants anys, ja havent agafat un hàbit...
0: Ho automatitzes. Sí. I ara jo, sincerament, jo no sé treballar en tècnic. Jo no sé treballar en tècnic. I on estàs tu, que històricament no hauria d'estar, que és l'editor del programa, d'estar on estàs tu. I aquí hi hauria d'haver un tècnic que s'encarregués de la part tècnica.
1: Sí.
0: Jo ja fa tants anys que ho faig que jo no sé treballar en tècnic.
1: Bueno, és un hàbit.
0: Sí.
1: És un hàbit. I amb aquests imprevistos podeu agafar qualsevol material d'internet? O sigui, hi ha copyright a el que podeu ficar aquí? Com funciona el tema de contingut? Perquè és una pregunta que sempre m'he fet, no l'he buscada, llavors no en tinc ni idea, i poc puc aportar jo.
0: Sí.
1: Però vull dir, vosaltres teniu algun tipus de limitació a l'hora de compartir contingut? Podeu ficar qualsevol cançó, podeu ficar qualsevol tall, el que sigui? Mm.
0: A veure, en principi, en temes musicals, és a dir, en drets musicals, la ràdio paga un cànon ja estàndard, paga una tarifa plana, a l'SGAE.
1: Vale, o sigui, podeu agafar qualsevol contingut
0: en principi,
1: musical.
0: Exacte. En principi, això ens permet poder agafar música de qualsevol canal.
1: Vale.
0: En principi, això ens queda cobert. També hi ha una mica un buit legal.
1: Vale.
0: Perquè després entraríem en el tema xarxes socials, per exemple. Sí, i a vegades ho fem, que agafes àudios, agafes contingut de xarxes socials i tot plegat. Aleshores, com a mitjà, clar, si està publicat a xarxes...
1: Hauríem de veure què diuen els termes i condicions de la xarxa.
0: Clar, teòricament, en el món del periodisme, hi ha dins el llibre deontològic, en qualsevol cosa, o també és molt més cap a declaracions, cap a informacions. Tu pots utilitzar qualsevol cosa sempre i quan citis la font.
1: Vale.
0: Quan hi posis una marca d'aigua.
1: Sí.
0: És a dir, tu pots agafar les declaracions, i dic, és una emissora pública, ho puc dir-ho, de Catalunya Ràdio, però jo he de mencionar Catalunya. Que aquelles declaracions estan fetes a Catalunya Ràdio. I a vegades ho fem,
1: doncs segons... No, perdona, digues.
0: No és això, no? Ho has escoltat, que deies ara, no? Doncs segons ha explicat fulanito de tal a Catalunya Ràdio, doncs... Pam, això.
1: Que això és el que passa moltes vegades per Twitter, quan un mitjà de comunicació publica una foto d'una persona... Jo, per exemple, pujo una foto controvertida, algun mitjà de comunicació la comparteix i no ho cita, això és el que en principi no es pot fer. I entenc que és el mateix amb...
0: Sí, sí, és cita la font. I després també teòricament, és a dir, hi ha com una escletxa legal en general, però jo crec que ho li ha passat a tothom, eh? Clar, també teòricament no pots utilitzar segons quins materials, això, no? Per recaptar diners, per no sé què, per un lucre. Clar, nosaltres tenim lucre amb això. Home, som un mitjà públic, no ho sé, saps?
1: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, hòstia, molt interessant com funcionava abans. Ara anem a l'actualitat. Com funciona la ràdio? O sigui, ara és com funcionava abans, era tot més manual, amb minidisc. Ara com funciona? O sigui, com una ràdio, no sé si sou petits o no, però com una ràdio de poble s'organitza perquè aquest programa s'emeteixi durant 20 anys, 5 dies la setmana, què hi ha darrere... com és la infraestructura tecnològica, o sigui, des de que nosaltres estem gravant, com el nostre oient ho rep, sigui cotxe, sigui per internet, sigui pel que sigui.
0: Nosaltres en ràdio i televisió, perquè és un hàndicap, eh? És a dir, ràdio i televisió són coses diferents, l'aplicació dels recursos són diferents, però aquí som ràdio i televisió, llavors una mica ho fem tot, llavors tot. Quan parlem de números i de xifres de tot, estem parlant de ràdio i televisió. En aquest cas, Ràdio Televisió El Vendrell, que és una empresa pública municipal, anomenada El Vendrell Comunicació, de manera mercantil, som El Vendrell Comunicació SLM, Societat Limitada Municipal.
1: Ah, la Emma no la coneixia.
0: Sí, és. L'únic que ara està canviant, i la llei ho ha canviat, i ara ens hauríem de transformar en una espècie de patronat.
1: Vale.
0: Saps?
1: Aquí em perdo. Si bueno, són... limitades i empresarials sí que domina una mica, sí. Amb doncs, temes més municipals.
0: Des de fa ja molts anys, la llei diu que un ens públic no pot tenir cap tipus d'empresa, pública o no. Aleshores, s'ha

0: distribuït, és a dir, gent que fa bàsicament informació, que és tot l'equip que és potser el més nombrós, que és l'equip de redacció, que s'encarrega de la informació, que és el pilar base de Ràdio Televisió del Vendrell.
1: Que són els que redacten els sí, telediaris...
0: Exacte, fan les notícies de la tele, les notícies de la ràdio.
1: Però no els que les diuen.
0: No, també, sí, sí, les locuten. Hi ha un... la Sílvia Martínez és la cap de redacció i és la que habitualment fa la presentació de les notícies, tot i que a vegades hi ha alternances amb altres redactors, com el Marc, el Lolo, el Víctor, en moltes ocasions. Val? Això perquè fa televisió. Es fa suport a ràdio en manera informativa, redactors que també fan ràdio, és a dir, ràdio, que en aquest cas la informació de ràdio recau en Llorenç Avinyó, en Víctor Merencio, sobretot, i jo que faig la part informativa a partir de les 9 del matí. Les estructuretes, sí, sí, com sí, les capelletes, que cauten la seva capelleta. Després hi ha la part del Juan Márquez, que és únicament tècnic de ràdio, i només s'encarrega de suport, sobretot, a col·laboradors i tal, per la part tècnica. La Marga Márquez, que fa una mica de tot, fa programes, presenta i també fa de tècnica. I en la meva figura, que faig... Jo sempre dic que jo faig això, faig entreteniment, programes, la calaixera, i faig televisió. I llavors hi ha els tècnics purament de televisió. Els càmeres, realitzadors, els muntadors, etc.
1: I quan nosaltres parlem aquí, què passa? O sigui, nosaltres ara estem parlant, aquesta veu, com es distribueix? Com funciona això? On està la salsa secreta?
0: Anem cap a l'analògica, no? La forma analògica.
1: Sí, o sigui, l'internet funciona per streaming, com, doncs, sí, com si veiéssim una tele, doncs, en comptes d'haver-hi imatge i veu, només hi ha veu. Uh-huh. Anem a la part analògica. O sigui, sí, nosaltres estem parlant, jo ara estic emetent la veu en aquest micròfon.
0: Sí.
1: Què està passant?
0: Tot això, tot acaba configurant, tot acaba entrant per aquesta taula de so que tinc al davant.
1: Molt bé.
0: Vale, que és una taula digital, i que aquesta taula segurament deu costar com el teu cotxe, o no sé quin cotxe tens.
1: Però ara estic... mateix no tinc cotxe, estic esperant, val, que me'l portin.
0: Doncs però... és molt atrevit, perquè els cotxes han pujat molt de preu. Jo que tinc un cotxe més o menys vellet, aquesta taula val com el meu cotxe.
1: Molt bé.
0: Vale, imagina't de què estem parlant. És una taula totalment digital, de l'era moderna.
1: Bueno, professional.
0: Correcte. Aleshores, tot el so entra per aquesta taula... Després, de manera digital, la distribució és analògica, per una banda, però diguem que tot això ho comporta en senyal digital, però és igual, és a dir, tot entra en aquesta taula, micro, so, música, sintonies, tot això ho passa per la taula, i aquesta taula ho condensa cap a un cable,
1: molt bé,
0: per dir-ho així, que va cap a una sala que està molt a prop d'aquí, que és el control central, i és on hi ha el repetidor, la freqüència modulada, és a dir, té un nom, però no recordo, el que fa, el que crea la ona.
1: La ona.
0: Té un nom, ara no... és una FM, és l'aparell que crea la FM.
1: És l'aparell que li arriba aquesta informació...
0: I la porta a
1: l'antena, i l'antena l'envia...
0: L'antena l'escup...
1: A tothom.
0: Exacte. L'escup, en principi, l'antena d'aquí que tenim a sobre del sostre de la ràdio, és una antena que té limitacions legals, perquè això està limitat perquè, bueno, per ones, i a més ara, com que coincideix amb freqüències amb telèfons mòbils i tot plegat, ha anat com canviant. Aleshores té una freqüència determinada que ve molt marcada per la llei, i llavors... No podem tirar només per aquesta antena, perquè no arribaríem massa lluny. Aleshores, el que es fa és, a través d'un repetidor que d'aquí es veu, que està al Puig del Lleó, potser no el veuràs,
1: no,
0: que
1: no
0: tens cara, jo des d'aquí el veig.
1: Jo no el veig.
0: És a dir, que hi ha visió directa, que és el fonamental, cap al repetidor, que està just jo, un senyal o no, que per la finestra el veig, llavors el senyal va cap al repetidor, el repetidor l'agafa la senyal, i llavors sí que des d'allà i un punt elevat la reparteix a bona part de la comarca.
1: Molt interessant.
0: Sí. En ones hercianes.
1: I això arriba a les ràdios?
0: Arriba a les ràdios.
1: Arriba a les ràdios de la gent.
0: Que sintonitzen el 107.1 de l'FM.
1: Llavors, aquí s'envia a tothom. Qui tingui el 107.1 de l'FM, uh-huh, ho rebrà, ho traduirà a algú que la ràdio pot emetre. Uh-huh. I llavors, el que nosaltres estem parlant, està anant a la teva taula, de la teva taula se'n va amb una màquina, d'aquesta, sí, màquina se'n va amb una antena, d'aquesta antena se'n va amb una altra antena,
0: sí,
1: i aquesta antena és la que distribueix a tothom.
0: Amb un generador FM. Generador és la paraula.
1: Amb un generador...
0: Amb un generador de FM. Amb un generador d'ona.
1: I amb l'internet com ha canviat tot això?
0: Però ho ha canviat tot.
1: Ho ha canviat tot.
0: Ho ha canviat tot. També és una conversa que hem tingut moltes vegades, no sé si amb tu, però aquí a la ràdio, i últimament estic tenint molt, no sé per què. Ho ha canviat tot per no canviar res.
1: Perquè la ràdio FM segueix fent?
0: Sí, perquè la manera de fer ràdio continua igual, és a dir, la manera de ràdio és la mateixa.

0: de fa 100 anys enrere? És a dir, l'essència de la ràdio, per mi, i la gran majoria, és el que està fent tu i jo. Un micròfon que ens agafi el so i anar xerrant i anar parlant de qüestions i temes d'interès o no. Aquí poden canviar. Entrevistes...
1: Sí, podríem considerar que la ràdio és la banda sonora de la vida?
0: Jo, i tant. Bueno, jo crec que sí.
1: És que m'he ficat filòsof.
0: Sí, jo crec que sí. Jo, de fet, sempre ho dic, també. Moltes vegades dic gràcies per escoltar-nos o per sentir-nos.
1: Ah, molt bé, que bonic.
0: Que és diferent.
1: Sí, sí, perquè hi ha
0: escoltar gent... que sentir.
1: Sí, perquè hi ha gent que moltes vegades empatitza i es sent part d'un programa.
0: Clar, no, no, i també en el sentit que la gent posa la ràdio, bueno, la té de fons, perquè és companyia.
1: Ah, sí.
0: Saps
1: sí,
0: què
1: sí.
0: Vull dir? És aquest rumor que hi ha de fons sí, i sí. Que, bueno, ja està.
1: I que si diuen alguna cosa que t'interessa, doncs ho escoltes i si sí, no, doncs almenys t'entretenen una mica.
0: Exacte. Sí, sí, sí, sí. A mi, jo tenia un dels profes que vaig tenir, em deia, diu, heu de cridar l'atenció d'un tio que porta 12 hores treballant, que està portant el camió en la furgoneta amb les caixes de beguda a cervesa darrere fent quiticlinc, quiticlinc, quiticlinc, doncs aquest paio l'heu de cridar l'atenció. L'heu d'enganxar.
1: I li heu de fer la vida una mica millor, a veure,
0: exacte,
1: si, a veure
0: exacte,
1: si,
0: exacte.
1: Si gràcies a aquest programa perfecte. Que estarà escoltant, doncs es pot sentir alguna cosa millor. Perquè sí, sí, sí, sí, al final, a mi em passa això, o sigui, jo no escolto molt la ràdio, jo escolto més podcast, perquè ho escolto a les hores que puc escoltar-ho. I, hòstia, a mi els podcasts a vegades, doncs, t'acompanyen.
0: Sí, sí, sí.
1: El cotxe, el tren,
0: clar, quan
1: a la
0: vas a,
1: feina...
0: Si vas a fer esport o...
1: Si vas a fer esport, més enllà de ficar una playlist musical, que, està, que pot estar bé doncs, per sí. Posar l'ànim, per tot això, hòstia, hi ha contingut molt interessant que a vegades acompanya i dius, hòstia, això que m'interessa m'ho estan dient, o inclús a vegades que pots tenir més un mal dia, però escoltes algú i te l'alegra el dia.
0: Sí,
1: dius,
0: sí, sí.
1: És...
0: Sí, és aquest punt d'entreteniment. És mans lliures, sí. Jo també sempre ho dic. La ràdio és mans lliures. Tu pots escoltar la ràdio i a partir d'aquí...
1: Sí, perquè sobre és en directe.
0: Sí.
1: Que lo busques en directe, llavors... Sí, sí. Sí, sí que a postproducció pots tallar el que vulguis, però sempre hi haurà un registre de lo que estem parlant ara, perquè això s'enregistra en directe. Llavors,
0: sí.
1: Fem més bé o fem més malament, diguem més barbaritat o menys barbaritat...
0: Sí, sí, sí. La gràcia del directe, sempre
1: és la gràcia.
0: La gràcia del directe. Sí que hi ha moltes seccions i la gent ja ho sap. I a més, des de que sortim per la tele, és més obvi, perquè a vegades quan posem els... Quan hi ha els micròfons aquí, és perquè és un contingut enregistrat, perquè és un... Nosaltres en diem fals directe, es diu així, El món, al mitjà, sí. Es diu un fals directe, tant en tele com en ràdio. Clar, hi ha gent que per disponibilitat, per horaris, no... Clar, jo això ho he de fer, o aquest contingut l'he pensat per dijous a les 11 del matí. Ostres, que jo, Pere, jo el dijous a les 11 del matí no puc venir perquè treballo, perquè estudio, perquè tinc un compromís, el que sigui. Vale, doncs clar, va bé. Doncs mira, em va bé gravar el dimarts a la 1 del migdia. Vale, doncs vine. Vine el dimarts a la 1 del migdia i gravem un fals directe. I és... Pot ser qualsevol dia de la setmana, però com que jo sé que això ho emetré el dijous, doncs seguim endavant el dijous, avui, a la segona part, no sé què...
1: Perquè com tenies el programa preparat des de la setmana passada,
0: clar,
1: saps
0: clar,
1: com...
0: Clar, aquí ja està.
1: Saps
0: aquí ja està, aquí ja està. Que en ràdio pura i dura ningú se n'entera si estàs en directe o no. Allò, en aquest trosset, aquest trosset, sempre sí, és en directe, eh? Únicament a vegades doncs, hi ha entrevistes gravades.
1: No,
0: eh?
1: Però que això passa,
0: sí,
1: és normal.
0: És així, a tot arreu passa. Però clar, ara, des que sortim per la televisió, doncs, ja, la gent ja ho veu. Clar. O ja ho veu, que jo estic xerrant i no... Vull dir, que ja veu, que s'escolta la meva veu, però jo no estic xerrant a vegades, o ja perquè no passi això i per no enfocar el meu careto així, doncs posem aquests micròfons, que és un recurs perquè la gent vegi alguna cosa per la televisió. I el que dèiem, clar, l'internet ha canviat la manera de distribuir la senyal, però la manera de fer és exactament la mateixa. I a mi fa molta gràcia quan veus un parell de criptobros que, ostres, que supermodernos i superguais i que l'última i no sé què, però què estan fent, Joan?
1: Estan davant
0: parlant amb un micròfon i xerrant. Sí, sí. No estan fent res més.
1: Fent servir un altre canal diferent, que és el canal d'internet amb els podcasts, el nou format.
0: Sí.
1: Però sí, és estar davant d'un micròfon parlant
0: clar,
1: de tu a tu.
0: La manera de ràdio és la mateixa. I quan parles amb algú jove... Escolto la ràdio, jo no escolto la ràdio, això és de llaios.
1: És que ràdio s'entén moltes vegades com a aparell físic
0: sí,
1: on tu reps les ones aquestes
0: sí.
1: I has de sintonitzar, però jo amb això coincideixo molt, que ràdio és parlar i distribuir, i al final el podcast és també com ha anat canviant la tendència d'escolta.
0: Sí, sí. Per mi el millor podcast és aquell que s'ha gravat en directe.
1: Sí.
0: Saps? És a dir, poder recuperar a través de podcast contingut que s'ha fet en directe. Per mi és el més interessant. Sí.
1: Jo n'escolto un, que no l'escolto en directe perquè no el pago, però si no, si el pagués el podia escoltar en directe, que és el de la sotana.
0: Ah, bé, bueno, si ho estan rebentant.
1: O sigui, el millor és que em sembla que porten 10 o 11 anys i ells ho fan en directe, i si ho fan bé, ho fan bé, si no ho fan bé...
0: Clar, per això
1: és... I si la lien, la lien, i...
0: L'essència del directe continua, queda enregistrada, però continua sent en directe.
1: Jo l'escolto els dimecres, que és quan surt pels que no paguem.
0: Molt bé.
1: Perfecte, llavors, següent tema. Ràdio o podcast?
0: T'ho he contestat ara, no, em sembla?
1: Sí, però cap on creus que va el futur?
0: Ah, no, cap al podcast. Jo cap vaig dir cap al podcast, sí. Cap al podcast tal qual, sí. I et diré més, i a vegades també ho he dit, és a dir, ràdios com aquesta i televisions com aquesta es caduca allà, té els dies comptats.
1: Quan creus que passarà això?
0: Home, a veure, jo crec que encara hi haurà marge. Jo espero, i a vegades també ho he dit, espero poder jubilar-me.
1: Et queden quants anys?
0: Home, queden uns quants. Queden 5, 6, em queden 25, 26, 28 anys encara per jubilar-me.
1: Ah, bueno. O sigui, amb 28 anys canviarà molt, crec jo.
0: Sí, jo també crec. No, ara ho estic mirant així. No crec que em jubili, fent ràdio. Bueno, no vull dir res, però és evident que les televisions en cadena, les ràdios en cadena estan condemnades a desaparèixer. Les ràdios no ho sabria dir, perquè les ràdios generalistes, any rere any, ho segueixen petant en audiència.
1: En ràdio generalista et refereixes a les estatals?
0: A les grans. A Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena Ser, aquestes. Any rere any segueixen augmentant audiència.
1: I no creus que ara, amb tota la nova forma de generar contingut... O sigui, no el dels influencers, jo parlo de contingut professional, gent que en sap, però amb totes les eines que s'estan creant ara, de veus artificials, vídeos artificials, tot això artificial... Creus que en el mig llarg plaç, en el curt no, perquè en el curt no interessa, però en el mig llarg plaç el contingut que consumirem d'aquí 10-15 anys serà diferent al que farem ara? O sigui, aconseguirem aquesta espontaneïtat? O sigui, quan tot aquest... quan totes les intel·ligències artificials aquestes que fan aconsegueixin entendre com es crea un programa... no em surt la paraula. Un programa... en directe, sí. Si jo no em sortia, si vull buscar una altra paraula, però al final, un programa en directe, creus que podrem arribar a aconseguir el escriure una notícia i crear tot un programa?
0: Jo crec que sí, és que jo crec que ni escriure-la. Em fa l'efecte, No, que tu li diràs...
1: No, quan refereixo a escriure-la és dir-li, vull fer un programa sobre...
0: Sí, exacte.
1: Sense por a la tecnologia. I ficarà tres persones, una persona que organitza el programa, agafarà vídeos, agafarà veus, generarà el contingut i et farà...
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí, igual que les pel·lícules o igual que altres continguts, jo crec que sí, i no estem massa lluny d'això, no, Joan? Jo crec, no?
1: No, estem lluny encara, però això va començar a sortir fa 3 anys.
0: Ja, clar, és que ha corregut.
1: No oblidem que tot el tema de la intel·ligència artificial comença amb el ChatGPT fa 3 anys i mig, a crear un contingut de qualitat, fica-li any i mig. O sigui, tot això que estem vivint ara fa menys de 4 anys.
0: Clar, no? Perquè ara ja trobem locucions molt naturals, ja. Jo he sentit locucions artificials supernaturals.
1: Sí, o sigui, jo hem aconseguit fer altres, no podcast ni molt menys, sinó locucions per vídeos de veu en off. O sigui, tens un vídeo de producte, fiques una veu en off, molt... que no, jo a vegades no et sé distingir si es veu humana o veu artificial. Hi ha idiomes que funcionen millor, hi ha idiomes que funcionen pitjor.
0: El català va fatal.
1: El català deixa bastant que desitjar. El castellà... Bueno, ni tan mal. L'anglès el fa molt bé. L'anglès te'l fa molt bé britànic, l'americà, o sigui, te'ls fa molt bé, perquè és amb el que s'han entrenat totes aquestes intel·ligències artificials i és amb el que més s'ha invertit recursos. Però sí, nosaltres hem fet coses que costa molt diferenciar d'una veu real a una artificial.
0: Sí. Jo crec que sí que això... Crec que arribarà passant, no? Que tu siguis, que tinguis la capacitat de dir-li a una intel·ligència artificial, digue'm, mira, busca'm, omple'm una hora de programa, o mitja hora de programa, amb tres veus, i que parlin sobre la reproducció de la gamba roja en los mares del sur. I t'ho farà.
1: I com canviarà llavors la teva figura?
0: Aquí està el tema. No ho sé. Que és aquest debat que a vegades hem parlat, no?
1: Sí.
0: Bueno, jo crec que és un dels temes, un dels debats, com hi haurà aquesta reconversió professional en aquest sector i en altres, no?
1: Si és com la informàtica, que és que... O sigui, nosaltres aquí venim a parlar molt de la intel·ligència artificial, però la nostra feina també està en joc, o sigui, les intel·ligències artificials generen un codi més barat que una persona, més ràpid que una persona i amb menys errors que una persona.
0: Yeah.
1: O sigui, aquí quan venim a parlar de les intel·ligències artificials, naltros perquè ens sumem a la onada i hem après com fer-la servir per ser 10 vegades més productius, però els programadors haurien de patir.
0: Yeah.
1: Perquè és espectacular el que es pot arribar a fer amb temes de programació. Llavors, com ens hem actualitzat nosaltres? O sigui, com ens hem reinventat? Doncs vam passar de ser programadors, el que jo li dic picatecles, que és estar davant d'una pantalla picant tecles, a ser un orquestrador. De dir, jo em vaig fer enginyer per... Quan dic jo crec que qualsevol enginyer es va fer enginyer per resoldre problemes a la vida. O sigui, des de fer un camí, a fer un codi, o a fer
0: una màquina.
1: Una màquina, el que sigui. Per resoldre problemes. Llavors, si ja tenim alguna digital, alguna màquina que resol problemes, com ens inventem? Doncs el que crec que té tot el sentit del món és, vale, com gestiono diverses màquines a la vegada? O sigui, com sóc un orquestrador?
0: Clar.
1: Llavors, nosaltres ja no programem moltes vegades. Jo ara ja fa dies que no escric una línia de codi. L'única com sé com escriure línies de codi, jo li dic, vull que em facis això, vull que em facis l'altre. I ja estic davant d'una pantalla veient com les coses passen soles. I passen, ai, pup, ai.
0: I supervises, no? Això sí,
1: I
0: no?
1: Superviso, sí, ho supervisem tot. I és on li donem la qualitat extra, perquè al final la màquina... ja cada vegada ho sap fer més, però la màquina no sap interpretar si algú és bo o no és bo visual.
0: Uh-huh.
1: Nosaltres sí, perquè és el que ens hem dedicat. Cada vegada ho serà més, d'expert, de detectar què és bo i què no és bo. Llavors, nosaltres moltes vegades ens sentem davant d'una pantalla a fer que les coses passin.
0: Uh-huh.
1: I és com creiem que la nostra feina està menys en risc, perquè si jo només programo, estic bastant fotut,
0: sí.
1: Perquè hi ha intel·ligències que treballen 24, 7, 3, 6, 5, que costen menys que jo, i que ho fan millor que jo. Llavors, si algú m'ha de contactar i té una màquina, doncs contactarà la màquina, perquè és el capitalisme pur i dur.
0: No, està clar.
1: És el capitalisme pur i dur. Llavors, com ens podem fer més indispensables? Doncs aprenem i siguem els majors experts del món, sempre que puguem, amb saber com fer servir aquestes màquines i saber com vehicular un problema cap a una solució sense picar una línia de codi. Llavors, així és com ens hem actualitzat els programadors.
0: Sí.
1: No sé si en el vostre cas serà igual o no.
0: Clar, i aquí hi ha un factor, sense desmereixer el vostre, per suposat, però hi ha aquest factor... com anomenar-lo? Clar, en el meu potser està més allunyat, però la comparativa o l'exemple s'entendrà més amb l'art, amb l'art, no? És a dir, tu sabràs apreciar o apreciaràs una escultura, un quadre que ha fet una intel·ligència artificial? O li donarem més valor si ho ha fet una persona real? Saps què vull dir? Una mica va per aquí. I una mica crec que la nostra feina també va per aquí. És a dir, què apreciarem més? Que una màquina ens faci un programa... Que una màquina ens parli o que ens parli una persona humana? No ho sé,
1: T'ho reformulo. La gent valorarà que ho expliqui un humà o valorarà el contingut?
0: Bueno, és un valor...
1: Igual amb l'art, igual amb la programació.
0: Ja, és un valor afegit, potser.
1: Ara. Però amb... d'aquí 10-15
0: anys,
1: estem
0: no
1: parlant del que nosaltres estem acostumats, molt sesgats del que a nosaltres ens agrada, que és anem a un museu i sabem que aquest quadre el va pintar una persona, no sé, del 1800. I això ens agrada a nosaltres perquè és amb el que hem crescut, però les noves generacions...
0: és veritat.
1: I les noves generacions que potser no han crescut amb això ni valoren això, voldran un quadre que li agradi, independentment que l'hagi fet un humà o una intel·ligència artificial, o valoraran l'humà? Hi haurà de tot. Hi haurà gent que valorarà que ho hagi fet un humà, però el públic en general, o sigui, la humanitat, o digue-li qui sigui, què és el que valorarà més? Un programa o un codi fet per una intel·ligència artificial o per un humà? O una solució que és el que els solventa el problema i el que...
0: Sí.
1: Clar, o sigui, aquí entrem amb la dicotomia de que moltes vegades ens pensem que el que ens agrada anar a altres és el que vindrà al futur i moltes vegades no és així, perquè el futur ja puja...
0: Però la percepció ja és diferent, clar.
1: El futur puja sesgat per altres temes, que és com ells han crescut, com ells han après i...
0: Hòstia, és un debat.
1: És un debat interessant que hòstia, et farà plantejar moltes coses, perquè abans els informàtics érem intocables perquè molt poca gent sabia fer el que sabem fer. I ara per 20 euros al mes tens un informàtico a disposició 24/7.
0: Sí.
1: Que no et fa el millor codi? Bueno, és que m'és igual. O sigui, hi ha molta gent que diu, és que a mi m'és igual que no em faci el millor codi. Jo vull que em solucioni un problema, sigui el que sigui. Llavors,
0: hòstia... No és un debat. I també en el nostre sector també és un debat. Clar.
1: Bueno, i jo crec que hi haurà més sectors també, però
0: sí.
1: El que ens afecta aquí és això. Llavors, ara el que nosaltres pensem molt, i jo crec que és el que hem de pensar, és cap on va la cosa i com ens reinventem. O sigui, uh-huh. com fem que la nostra feina o que la nostra persona sigui el més indispensable possible, hasta que no... Hasta que, com ho dius sempre, el que ve de Skynet, no? Com ho dius?
0: Sí, Terminator, Skynet, això, no? Skynet és l'Skynet, no? Sí, canvia Terminator per eliminar... Sí, sí. Clar, és que, clar, és, ostres, és una mica, jo crec que el debat és aquest, però que l'estem a les beceroles, no? Em sembla, encara, de tot això.
1: Sí, no, i encara, aquí no estem parlant...
0: Va molt ràpid, això sí que és veritat.
1: Aquí no estem parlant de que demà això ja no existirà, mm-hmm. però sí que al final està havent un canvi de tendència generacional.
0: O escolta'm, un fet, per mi, que, bueno, podria ser... si més no debatible, que són les rendes universals.
1: Sí.
0: No? És a dir, si ja tenim tota la cadena de producció i de consum coberta, doncs mira, potser ha arribat el moment que els humans ens dediquem a viure la vida.
1: La pel·lícula de Wall-E. La pel·lícula de Wall-E, quan estan allà i surt el tio que ell...
0: Ja.
1: A la cadira i els robotets funcionant.
2: Sí, sí.
1: No, això no, òbviament, no crec que ho visquem naltros, me'n sobtaria molt, però... Però sí, si al final tot es democratitza i totes i tot tenim màquines que ens ho fan, què farem naltros?
0: Per
1: perquè sí, o sigui, podrem viure, però qui paga les coses, com
0: clar,
1: es paguen? Perquè
0: sí, sí.
1: O canviem el capitalisme...
0: No, clar. Sí, clar, si tu no pots pagar el producte que estan realitzant les màquines, per què fas producte?
1: És com el gat que es mossega la cua, el peix que es mossega la cua.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí,
1: al final és, estic creant alguna cosa per fer-me la vida més fàcil, que m'acabarà de, potser, a mig llarg plaç, sent contraproduent. No sé, és...
0: I si fóssim la humanitat, fos allò realment, no?, bones intencions, humil, és a dir, que tingués...
1: Bueno, això no...
0: Com que això no passarà...
1: Tristament
0: doncs,
1: no passarà.
0: Encara fa més por, no?, de...
1: Bueno, ara els que en saben d'això diuen que ara estem visquent una de les últimes oportunitats de fer-se mil milionari, per dir-ho així, que és si al final fem que tot això estigui, diguéssim, a preu de cèntim i que la feina que fem ara estigui a preu de cèntim, hòstia, com canviarà la feina.
0: Ja.
1: I, bueno, són temes filosòfics.
0: Sí, sí. Es queda sense temps,
1: Ens quedem sense temps. Espera, Marc. Encantat que m'expliquis una mica el teu dia. I el que passa aquí, jo sóc molt curiós i a mi m'agrada aprendre molt, llavors espero que els nostres oients m'ho
0: doncs
1: hagin fet.
0: Doncs la base de ser un bon comunicador és la curiositat.
1: Sí, bueno, jo crec que és la base de tot.
0: Sí.
1: O sigui,
0: sí.
1: La base de tota la vida és la curiositat, perquè és el que sempre... És el motor que et fa aprendre més coses, a ser millor...
0: Sí.
1: I a tirar endavant. Així és com ho veig jo.
0: Sí, sí. Hi havia un programa que a mi m'encantava, que era jovenet, que eren per aquelles moltes cadenes, encara es fa, em sembla que és Com se hace.
1: Sí. Sí. Sí, sí,
0: i era
1: sí.
0: El meu programa favorit de jove. ¿Cómo se hace?
1: O les construcciones que aquestes molt grans i coses que dius, hòstia, per què es crea una presa? Vale, pues, i com es crea una presa? Vale, pues, està i tal... No, bueno, és interessant.
0: És això,
1: hi haurà molta gent que no li interessa, però, hòstia, jo crec que és interessant i és gratificant veure d'on venim i com la societat i com la humanitat ha arribat on hem arribat.
0: I tant. Gràcies, Joan, de veritat. Gràcies.
1: A tu, Pere, per tot.
0: Dimarts que ve, en principi,
1: Dimarts que ve.
0: Si hi ha algun canvi, no pateixis.
1: En principi, no. Perquè dimarts que ve tornaré a estar aquí, si no, pues, mirarem de canviar el dia.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
4: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda. la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
2: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet.
0: Onze minuts per les 12, recta final de programa, sintonia que s'indica justament que entrem ja en tot aquest punt de participació, trucades 977 15 70 69, missatge de whatsapps a 686 101 101, i ja tenim una primera trucada. Bon dia.
8: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
8: Carai, tinc quantes coses he explicat, fillet, quantes coses fas.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
8: I així cansats, molt bé, molt bé.
0: No, bueno, l'experiència, bueno, els anys, ni home, més ni menys, els anys que dona això.
8: Mira que portes anys, el Vendrell, sí.
0: Sí.
8: I parlem d'això, ja et vull parlar un dia, un rato més, perquè tens poc temps.
0: Bé, no.
8: Escolta,
0: no,
8: estimats.
0: Digues.
8: Avui és un dia especial per mi, perquè, bueno, ella treballa, però és el cumpleaños de la meva filla.
0: Oh, que bé, molt bé, felicitats per molts,
8: sí,
0: anys.
8: Que també és de maig com jo.
0: Molt bé.
8: Gràcies. I li poses aquella cançó que també, no me recordo ara com es diu, la de l'Axem Bustos, que li agrada tant a la filla, a la Laura, també.
0: Ah, la meva terra és el mar.
8: La meva terra, exacte.
0: Molt
8: exacte.
0: Bé.
8: Aquesta li agrada molt, perquè ella anava també a concerts de l'Axem.
0: Molt
8: bé. Ja li diré aquest vespre, quan tu li diré.
0: Doncs vindrà.
8: Esteve, perquè ja l'he felicitat aquest,
0: sí,
8: davant,
0: sí,
8: de matí.
0: Clar.
8: I ja li diré, t'ha posat aquesta òpera, dic... Bueno,
0: molt
8: encara
0: bé,
8: que no la sentis, se l'ha posat.
0: Sí, home, sí. Fantàstica, que bé. Doncs per molts anys, per molts anys, i la felicites de part nostra.
8: Vale, de part teva sempre, de part dels de calaixeros i de part teva.
0: Ah, això mateix.
8: Molt bé, amor.
0: Fantàstic.
8: Pues moltes gràcies, eh?
0: Gràcies amb tu.
8: Vale.
0: Una abraçada,
8: adéu,
0: Maria.
8: Una abraçada i petonets.
0: Igualment, adéu. Igualment. Adéu, adéu.
8: Adéu, adéu, adéu.
0: Hola, bon dia.
9: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet, què dius?
9: Mira, jo també m'apunto a la filla de la Dolors.
0: Molt
9: per
0: bé.
9: Dedicar-li una cançó de Luis Aguilera, que saps tu quin és? Aquella del complet. Que era la felicitat del cumple.
0: Vale, vale, sí, crec que sí que sí.
9: L'hem de felicitar, si és el teu cumple, no faltaria més.
0: Doncs vinga, i tant, la felicitarem amb el Luis Aguilé. Fantàstic!
9: Pues arriba, ja ho tenim solucionat.
0: Molt bé.
9: I jo sempre acabo igual, Pere, visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
0: Visca. Gràcies, que vagi bé, Jan. Adéu, adéu. Doncs aquí està, aquesta felicitació cap a l'Ester, la filla de la Maria Dolors, que avui és el seu aniversari. Moltíssimes felicitats per part de tots i amb aquesta cançó que ha demanat la pròpia Maria Dolors. La meva terra és el mar, dels Lacs en Boston.

gran cançó, la meva terra és el mar. Per l'Ester, que avui és el seu aniversari, per molts anys. I va, i celebració. Crec que el Jan Papalet demanava aquesta cançó de Luis Aguilera, que és el brindis del cava, així que un aniversari, com no, s'ha de celebrar i s'ha de brindar amb un bon cava. I d'aquí aquesta cançó.

0: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs ja està, deixem-ho aquí. Avui ens tornem a acomiadar amb sintonia. Gràcies per fer-ho possible, gràcies per acompanyar-nos. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, sempre buscant això, aquesta bona companyia i aquesta bona estona, que esperem que sigui del vostre gust. I demà, que ja és divendres, no hi falteu, que passarem llista. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
0: Calaixera, un programa unicat de tot. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat sense acords. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre-la a la reunió d'aquesta tarda, on seguiran les converses de negociació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions avui a BTV.
3: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums, volem parlar de democràcia al centre.
2: Tot plegat quan avui continuen les mobilitzacions a les Terres de l'Ebre i a Tarragona. Ara al migdia hi ha previstes dues manifestacions, una a Tortosa i una altra a Tarragona. Anem, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim el nostre company, l'Adrià Duc, de Ràdio Ciutat Tarragona. Quin és l'ambient a la Imperial Tarraco? Bon dia, Adrià.
4: Bon dia, doncs. I ara mateix ens trobem en plena manifestació de docents. Ha començat fa escassos minuts a la plaça Imperial Tàrraco, en una marxa on unes 700 persones, entre docents i famílies, recorren ara mateix la Rambla Nova i els principals carrers de la ciutat. Ho faran fins a arribar a la plaça La Font, on es donarà per finalitzada. Els participants reclamen, com escoltàvem abans, millores laborals i salarials i més recursos per l'educació pública. Aquesta mobilització, a més, arriba després d'un matí intens en què un centenar de professors han tallat la Nacional 240 a l'entrada de Tarragona durant la vaga convocada avui, en la que ens trobem a Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els manifestants han exigit pancartes amb lemes com "prou excuses, pagueu la feina" o "defensem l'educació pública".
2: Gràcies, Adrià. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I també famílies de persones amb discapacitat s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de Tarragona per reclamar que es mantingui el transport adaptat al tarragonès. El Consell Comarcal els ha notificat que deixarà de prestar aquest servei a partir del 31 de juliol. I pendents en aquests moments de que la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, doni els detalls de l'acord segellat aquest matí entre govern i comuns. Aquest pacte és el suport necessari per l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte, mesures com ara la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o bé novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. I pel que fa al temps, avui es preveu un temps estable i assolellat a tot el país. De cara a la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitació. Pel que fa a les temperatures, atenció, perquè s'esperen valors de fins a 30 graus en alguns punts de Ponent.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
5: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid,
6: the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:45 del migdia i a les 8 del vespre.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
2: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdere.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
4: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bon dia, salutacions cordials, benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ara és moment de la quarta hora, passant 7 minuts de les 12 del migdia. I salutacions i benvinguts en aquesta jornada. Avui som a dijous, ja dia 21 del mes de maig. I com sempre, en aquesta quarta hora, sempre ho diem, això és com el pa nostre, o el pare nostre. És la quarta hora, l'hora que necessites per acabar d'arrodonir el matí. Després del que sempre ens ofereix la calaixera, ara arriba aquesta hora que sempre arriba ben concentrada amb el que ens ocupa. Avui dijous 21 de maig es celebra principalment el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament, proclamat per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Aquesta data serveix per destacar el paper de la cultura com a motor de canvi, combatre els estereotips i millorar el paper de la cultura com a motor de canvi, combatre aquests estereotips i millorar la cooperació entre diferents civilitzacions. Avui també és el Dia Internacional del Te, una jornada aprovada per l'ONU per conscienciar sobre la importància d'aquesta infusió en l'agricultura, l'economia rural i el desenvolupament sostenible. És el Dia també Mundial Marítim Europeu, creat per posar en valor les comunitats i els sectors econòmics vinculats als mars i oceans d'Europa. És el dia també europeu de la xarxa Natura 2000, una data dedicada a conservar els espais naturals més protegits i emblemàtics del continent. I avui, dia 21 de maig, es celebra principalment la festivitat de Sant Cristòfol de Magallanes i els seus 24 companys màrtirs. I de qui tothom, o del que tothom parla, és notícia, és que tenim una temperatura molt elevada. Avui a Catalunya s'espera una jornada totalment assolellada, estable, amb un ambient plenament d'estiu. Segons la previsió que ens ofereix el Servei Meteorologia de Catalunya, el cel es mantindrà pràcticament serè en tot el territori, tot i que de cara a la tarda podria créixer algun núvol d'evolució al Pirineu amb possibilitat d'algun ruixat molt aïllat. Les temperatures continuen pujant de manera progressiva, farà calor. A les terres de Ponent i Terres de l'Ebre s'assoliran les màximes més altes de la jornada, fregant els 32 graus. Avui al Vendrell tindrem un dia amb sol, amb un ambient molt agradable i molt càlid, marcat per al cel serè durant pràcticament tota la jornada. I una temperatura màxima que s'espera que els termòmetres pugin fins als 26 graus. Ara mateix, doncs, ja tenim aquests graus, eh? Temperatura mínima de cara a la nit o matinada refrescarà fins a quedar-se al voltant dels 17. I avui el cel completament net, amb el pas d'algun núvol alt totalment inofensiu que no taparà el sol. I si has de sortir, que tinguis en compte que l'índex d'ultravioleta serà a un nivell molt alt, per la qual cosa recomana sempre utilitzar molta protecció solar. Que sembla que no, però el sol pega de valent. Així sempre arrenquem aquesta quarta hora recordant-vos tot el que també tindrem. Ja sabeu que aquí combinem entreteniment, informació i també música. Després ens quedarem amb el nostre punt. Avui ens despertem amb el que has de saber. Aquest punt informatiu amb notícies destacades locals, comarcals, de província, d'última hora i d'Espanya i del món. Ja sabeu que sempre ens quedem també amb el nostre tema retro i obrint aquesta agenda que ja mira cap al cap de setmana. Avui és dijous i és un plaer acompanyar-vos en aquesta quarta hora a la sintonia de Ràdio El Vendrell. I des d'aquí, salutacions de Marga Márquez. És moment d'arrencar, de començar aquesta quarta hora. És al migdia, passen 11 minuts. Us saludem des de la ràdio. Bon dia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Aquesta sintonia, com sempre, obre el nostre punt d'informació d'última hora i també una mirada cap a la comarca i també en tot el món, notícies d'economia i el que ens ocupa habitualment. Comencem i obrim la informació amb una notícia que arribava a la tarda, que es va produir a la tarda. Un nen de 4 anys ha estat atropellat a l'aparcament de Cal Escori quan anava amb el seu patinet de joguina i ha estat embestit per un vehicle. El nen ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Joan de Déu en estat crític. El nen té 4 anys, anava amb un patinet de joguina i ha estat atropellat cap a les 2 del migdia a l'aparcament de Cal Escori. El menor transitava per l'aparcament quan un vehicle l'ha embestit. Les lesions són greus i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El seu pronòstic és reservat i el dispositiu d'emergència han intervengut efectius del sistema d'emergències mèdiques, el SEM i la policia local del Vendrell. Josep Cañas va néixer a Banyeres el 23 de maig al 1905. El proper dissabte, dia 23 de maig, se li retrau un homenatge al cementiri de Banyeres i estan convidades colles castelleres de l'àmbit penedesenc i entitats culturals de la localitat de la comarca. L'entitat Amics de Josep Cañas ha convocat aquestes entitats i a la ciutadania de Banyeres del Penedès i també de la comarca per participar en aquest homenatge a l'escultor a motiu de l'aniversari del seu naixement. L'acte tindrà lloc el dissabte 23 de maig al cementiri de Banyeres i arrencarà a les 12 del migdia. Per altra banda, la xarxa vendrellenca ha presentat a la Comissió Filatèlica de l'Estat una petició per l'emissió d'una sèrie de segells commemoratius dedicats a Josep Cañas. L'objectiu de la proposta és posar en valor el llegat artístic i humà de l'escultor, dibuixant i pensador de Banyeres amb motiu del seu 122 aniversari del seu naixement, que celebra el mes de maig del 2027. I més notícies. Avui tenim un ampli de punt d'informació. Amb motiu de la festa de la bicicleta que celebrarà el 31 de maig, el Vendrell ha organitzat un seguit d'actes previs de la mà de Pla Educatiu de l'Entorn. Un d'ells ha estat un parc infantil de trànsit que ha tingut lloc aquest dimarts a la tarda a la plaça del Tívoli. El Pla Educatiu de l'Entorn ha impulsat aquesta setmana a la plaça del Tívoli un parc infantil de seguretat vial, dirigit especialment als infants que fan ús de la bicicleta. En col·laboració amb el Servei Català de Trànsit, els més petits han pogut fer un circuit en el qual havien de respectar els diferents senyals, passos de zebra o semàfors, una activitat que ha permès als infants gaudir de l'ús de la bicicleta alhora que aprenien diferents indicacions de gran importància. Paral·lelament a la mateixa zona, també s'han reservat un espai on tots aquells que ho volguessin podien posar a punt la seva bicicleta per tenir-la perfectes condicions perquè la festa arriba aquest proper 31 de maig. La segona jornada de vaga de les escoles bressols convocades per aquest passat dimecres, ahir, a tot Catalunya, ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 a 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu. També exigeix una dignificació salarial, millores en les condicions laborals i més en reconeixement professional i una reducció de les ràtios d'alumnes de l'aula. Pel que fa a l'alumnat del seguiment global, ha estat entorn al 77%, destacant el 88,5% de seguiment en la Ralet i a prop del 87% a l'escola del Puig. A causa de l'elevada participació de la vaga, només en algunes escoles s'han pogut mantenir amb certa normalitat els serveis de menjador i d'acollida. I més notícies. L'edifici Tavares ha acollit ahir dimecres al matí la nova edició del Market Job Place, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme del Vendrell amb l'Eina, amb la intenció de posar en comú empreses del territori que busquen treballadors i persones en la recerca de feina. Enguany hi han participat més de 500 candidats interessats en trobar ocupació, bàsicament en l'àmbit turístic. Mercès a la progressiva desestabilització del sector, algunes d'aquestes contractacions esdevenen estructurals.
19 empreses del territori a la recerca de treballadors en aquesta segona edició que ha tornat a posar en comú el mitjançant entrevistes curtes de 10-15 minuts companyies del sector de turisme i comerç i serveis amb persones interessades en trobar feina. Una iniciativa ideada per facilitar l'ocupació durant els mesos d'estiu, però que cada cop arriben gairebé tot l'any. La Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del programa de cribatge de càncer de mama de dones entre 45 i 74 anys. La mesura incorpora nous grups d'edat i preveu una implantació progressiva en totes les comunitats autònomes durant els propers 6 anys. El Ministeri de Sanitat ha ampliat d'aquesta manera el cribatge aprovacional de càncer de mama, que fins ara s'adreçaven principalment a dones entre 50 i 69 anys. Amb la nova proposta també inclouran les dones de 45 a 49 i les de 70 a 74. L'objectiu és millorar la detecció precoç i reduir la mortalitat associada a aquesta malaltia. La decisió respon a les recomanacions dels organismes sanitaris estatals i europeus, així com l'evidència científica disponible. Segons les dades del Ministeri, prop del 10% dels casos de càncer de mama d'Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. Algunes comunitats com Navarra, Galícia o Castella i Lleó ja han començat a aplicar aquesta ampliació amb resultats positius. Una fuita de gas en una empresa de Llorenç ha obligat a activar a la prealerta del pla Precicat a Itallà, la carretera entre Llorenç i Sant Jaume dels Domenys. Els bombers han aconseguit aturar la fuita i no hi ha hagut ferits. Els bombers de la Generalitat han donat informe aquest dimecres que pels volts d'un quart d'una del migdia han hagut d'intervenir per aturar una fuita de gas un dipòsit de l'empresa Nova Sol Spray de Llorenç, que s'ubica a la zona de l'Empalme. Els bombers han aconseguit taponar l'aixeta on s'escapava el gas i no hi ha hagut ferits, però Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Precicat i ha tallat la carretera que va de Llorenç a Sant Jaume dels Domenys. A mitja tarda tot estava restablert. El Vendrell posa en marxa la redacció d'un pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere. La primera secció del pla és una enquesta ciutadana. Amb aquesta iniciativa, el municipi esdevé pioner en la comarca en matèria i polítiques LGTBI+.

cartells de la campanya. I anem a fer una mica de comarca perquè la Generalitat de Catalunya ha engegat un estudi d'alternatives per buscar la millor solució per desviar el trànsit passant que passa pel centre de Llorenç al llarg de la carretera TP21-25. Així ho ha afirmat la Conselleria de Territori, Sílvia Paneque, des de l'hemicicle del Parlament de Catalunya en resposta a una pregunta que ha fet la diputada penedesenca d'Esquerra, Lluïsa Llop. Segons Paneque, la previsió és que aquest estudi estigui inclòs a la tardor. Serà aleshores quan es pugui concretar la solució tècnica més òptima per resoldre aquesta situació. Des d'Esquerra han recordat que actualment passen a prop de 60.000 vehicles per aquesta via i a Llorenç, molts dels quals són camions, una xifra que es preveu que vagi a més quan s'activi la nau logística de l'empresa Action que s'està fent al polígon del Poet de Banyeres. I mirant cap al Vendrell, atenció perquè s'activa el proper 1 de juny la nova zona blava de Sant Salvador i Coma-ruga. El Vendrell activarà el proper 1 de juny les noves places de zona blava als nuclis marítims de Sant Salvador i Coma-ruga. Es tracta de 144 places que es repartiran entre la zona del passeig marítim de Coma-ruga i la carrerada d'en Ralet, al sector del sanatori del nucli de Sant Salvador. Aquestes places es van aprovar al ple del mes de gener com a compensació de les places de l'empresa Parvent que gestionen aquest servei i havia perdut a la plaça dels Germans Trilles de Coma-ruga o al carrer del Doctor Robert del Centre. Des del govern local van explicar en el seu moment que aquestes noves places tenen l'objectiu de facilitar la rotació de vehicles a l'estiu, dinamitzant l'activitat econòmica. També han confirmat que les places només funcionaran durant la temporada alta, tal i com es passava amb les que hi havia abans a la plaça Germans Trilles. Quan es va aprovar les noves places, des del govern van argumentar que Parvent acumulava pèrdues superiors als 600.000 gairebé a mig milió d'euros. Tots els grups de l'oposició es van oposar, però aquesta mesura apunta a una mala gestió del servei. També van reclamar que abans d'ampliar les places de zona blava calia fer modificacions al reglament. Per la seva banda, des del partit Unitat Vendrellenca han proposat fer una tarifa vendrellenca que permeti als veïns aparcar d'una forma més reduïda. I per últim, parlant de Calafell, que torna al top 10 dels ajuntaments que destaquen per la transformació digital i l'administració oberta. L'administració oberta de Catalunya ha premiat a Calafell entre els municipis que destaquen per la seva transformació digital en la categoria entre 20.000 i 50.000 habitants. L'onzena edició dels reconeixements administració oberta s'ha celebrat al Teatre Auditori de Granollers i ha tornat a posar Calafell entre els primers ajuntaments més valorats en matèria de digitalització i govern obert durant el 2025 en relació a la seva població. I després de fer una àmplia mirada a les notícies de casa nostra i també de la comarca, ara, com sempre, és moment de fer una ullada a les últimes notícies. L'IBEX 35 no sap què fer, els inversors es queden freds amb Nvidia i dubten sobre Iran. Les denúncies de violència sexual contra palestins a presons israelians del silenci a l'escàndol internacional. També ens diu que Cuba condemna els termes més enèrgics l'acusació dels Estats Units contra Raúl Castro. I la Unió Europea retira les sancions de Trump contra Francesca Albanese, la relatora de l'ONU sobre Palestina. Les notícies d'economia ens diu que Espanya gairebé triplicarà el 2026 el creixement de la zona euro, segons la Comissió Europea. I altres notícies pel que fa a la cultura, ens diu que l'espanyola Aina Clotet guanya el Premi Revelació de la Setmana de la Crítica de Cannes. Pedro Almodóvar diu que estic fart de mi mateix i no vull seguir corrent per mi, seguint escrivint. Altres notícies també, en aquest cas mirant cap a casa nostra, ens diu que acord entre el govern i els comuns per tirar endavant els pressupostos. El pacte es signarà aquest dijous, avui al matí, al Palau de la Generalitat i l'Entesa posa fi a una setmana de negociacions i garanteix l'estabilitat parlamentària de l'executiu.
Altres notícies ens diu que la defensa de

Jonathan Antic prepara un recurs contra els indicis de la jutgessa. I el nou crim de Figueres qüestiona el sistema de protecció de les víctimes. Barcelona suspèn la concessió de llicències de supermercats a 24 hores. I per últim, una mirada al temps, calorada prematura, extensa, intensa i persistent a les portes dels primers 35 graus de l'any. Aquestes són les notícies que ara mateix has de saber.

Doncs sempre està molt bé saludar la vida i amb aquest tema que ens regalaven els Gertrudis. Bon dia, vida. Ara mateix són 2:15 ja d'una del migdia, passen 6 minutets i anem en busca d'aquesta aturada que sempre fem en el temps musical. Avui ens quedem amb l'artista australià, britànic-australià, que és qui serà protagonista del nostre tema retro. Parlem de Leo Sayer, que precisament va néixer avui, 21 de maig. És un reconegut cantautor i músic britànic-australià que va aconseguir una gran fama mundial durant la dècada dels 70. És especialment conegut per la seva veu aguda, la seva energia a l'escenari i el seu característic cabell arrissat. A l'ull de la seva carrera ha llançat nombrosos temes que l'han convertit en clàssics del pop i del soft rock. Temes com You Make Me Feel Like Dancing, que va guanyar el premi Grammy i va ser número 1 en les llistes d'èxits. O aquell One in It You, una de les seves balades romàntiques més famoses i versionades en el món i que tothom coneix. More Than a Kings Day és la seva exitosa versió que va ocupar els primers llocs a principis dels anys 80. I aquell de My Show Go, ho diré, The Show Must Go On, el seu primer gran èxit al Regne Unit, coescrit per ell mateix. A inicis, als seus inicis, que va començar la seva carrera musical al 73, sota la tutela i representant a Adam Faith. I tot i ser néixer a Sussex, Anglaterra, ell resideix a Austràlia des de fa molts anys i allà va obtenir la ciutadania australiana l'any 2009. Pel que fa a l'actualitat, després d'una llarga relació es va casar amb Donatella Pincinelli a l'abril del 23 i segueix actiu fent gires i compartint contingut a través del seu canal oficial de YouTube. Així que avui tenim el gust de rescatar i sentir la música d'una gran figura internacional amb el seu You Make Me Feel Like I'm Dancing. Aquí està.

0: Va aparèixer el 2016 per sorpresa i llavors era una jove de només 19 anys. Parlem de Birdy, l'estem recordant amb el seu de l'any 2016, Wild Horses. Ara és una reconeguda i ja assentada cantant consolidada musicalment. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Ja comença a fer-se clar.
0: Aquí està l'uno dels Catarres, que fa molt poc acaben d'estrenar Diumenge sense drama. Els Catarres, amb aquest tema, arriben amb una cançó que captura l'emoció dels instants previs a un retrobarem esperat. Ens diu que el tema transforma la quotidianitat en una celebració compartida i reivindica viure sense preses aquella espera carregada d'il·lusió. A més, coincidint amb l'estrena, els Catarres han donat a conèixer la seva nova gira sense drama. Amb més de 50 concerts arreu del país i aturades importants a festivals com el Canet Rock, Festival Otto, el Pirata Beach Festival. La formació ha aprofitat perquè el videoclip dirigit per Liona i rodat a Sant Pol de Mar mostra el grup recorrent els carrers del poble envoltats de diverses batucades. Un tema que us recomanem.

Vendrán. Doncs bé, a mi avui em ve de gust canviar la sintonia de l'agenda, eh? Anem a donar-li alguna cosa més fresc per refrescar la jornada, perquè déu-n'hi-do la caloreta, eh? Jo avui m'he tret directament ja roba d'estiu. 26 graus tenim ara mateix, almenys en la nostra ubicació, aquí a saber on estem, a la carretera de Santa Oliva. Bueno, anem a obrir la nostra agenda, i així que pareu orella, esteu atents, que moltes coses, som a dijous, a prop al cap de setmana. Per cert, penúltim dia de la setmana que... La setmana que ve ens anem de vacances. Bueno, sí, estem feliciants, estem contents. Bueno, anem en busca d'això. Recordeu que demà és divendres i que podeu anar de mercat setmanal al Vendrell i també a Segur de Calafell. Anem a obrir, com sempre, el nostre punt d'agenda avui dijous. Coses que us recomanem i que arriben i que poden ser del vostre interès i també fent comarca. A Cunit, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, i a Taller Som Artistes, amb Poblet Natura, a càrrec de Cíntia Branco. I també hi ha un taller de pintura sobre llenços per a joves a Cunit, a l'Espai Jove, a 6:15 de la tarda. A 6:15 de la tarda també, a Segur de Calafell, hi ha la presentació del llibre Després de l'amor a la Biblioteca Casa Nova amb l'autora Marta Cilian, i posteriorment hi haurà un debat. A la Biblioteca Terra Baixa, a 6:00 de la tarda al Vendrell, hi ha Hora del Compte, càrrec del Ball de Dia de Faixes, Ball de Gitanes i Ball de Pastorets de l'Embarcada. Al Jardí del Museu 10, a 7:00 de la tarda, hi ha la presentació de la petita història de Marta Mata. A Llorenç del Penedès, a 8:00 del vespre, al Centre Xerrada, l'espiritualitat de Gaudí. Més cosetes, recordant-vos que a 8:00 del vespre, al Llorenç del Penedès, a la comprativa, hi ha cinema de muntanya de Lux Expedition. I al Vendrell, a 8:00 del vespre, hi ha la projecció de la pel·lícula Cirat en el marc del cicle Gaudí, a l'Auditori Tívoli. Bueno, anem en busca ja de coses de divendres. Divendres arriba la festa major a Bonastre, i a 12:00 del migdia a la parròquia Santa Magdalena hi ha la missa en honor de Santa Quitèria. I a 6:00 de la tarda, campionat de dors. A 6:00 de la tarda, la llar social. A Calafell, a 6:00 de la tarda, el casal jove, taller d'estampació urbana. I a 7:00 de la tarda, a la nostra llar a Santa Oliva, hi ha projecció de la pel·lícula Cirat en el marc del cicle Gaudí. A 7:00 de la tarda, als jardins del Museu 10, a Pau Casals i a Sant Salvador, hi ha lliurament dels Premis Penedès IEP 2026, dels treballs de la recerca del batxillerat i la festa de la recerca jove. Hi haurà actuació musical del grup Trifàsic amb gel i s'acabarà amb un pica-pica. A 8:00 del vespre, a la plaça Major, hi haurà plantada de bèsties de la festa major a Bonastre. Hi ha participació del drac Gairó de Creixell, drac de Llorenç del Penedès i l'aguilot de Bonastre. A Coma-ruga, a 8:00 del vespre, a l'edifici Tavaris, hi ha la segona semifinal de la gala drac H20. Una cita que començarà obrint portes a 7:00 de la tarda. I a 9:45 del vespre, al Vendrell, a l'església, hi ha el concert Lux Sacra, els 250 anys de l'orgue del Vendrell, a càrrec del cor Songora, també Álvaro Mexer a l'orgue i Montserrat Meneses a la direcció. Més cosetes que us recomanem divendres. Bonastre, a 9:45 de la nit, a la plaça Major, encesa del lliurament de bèsties de la festa major. I ja hauríem de començar a mirar cap a dissabte, així que us avancem cosetes que podeu fer pel matí. Dissabte, a Bonastre, a 9:00 del matí, hi ha esmorzar a la brasa amb motiu de la seva festa major. No us ho podeu perdre si voleu fer una mica de comarca. I a Coma-ruga, a 9:00 del vespre, hi ha la ruta saludable des de Coma-ruga fins a Sant Vicenç de Calders. El recorregut és de 10 quilòmetres amb un nivell de dificultat fàcil, i la sortida a 9:00 del matí és des de l'oficina de turisme. Com és habitual, també hi ha més coses que podeu fer els dissabtes. Per exemple, Llorenç del Penedès ens ofereix a 9:45 del matí al camp de futbol Zumba, els 30 anys de l'Associació Esportiva Ramon Sicart.
El Com Arruga, com ja és habitual, els dissabtes hi ha zumba a la zona del Riueta, 2:15 del matí. I al Vendrell, a les 10 del matí, dissabte, taller Constel·lacions Familiars, a càrrec de Regina Benet, al Teatre Espai. I anem amb més coses així pel matí que us podem recomanar. Llorenç del Penedès i a partit mainada els 30 anys de l'Associació Esportiva Ramon Sicarra, camp de futbol. I recordeu que també podeu fer pilates a Com Arruga a partir de 11:15 a la zona del Riuet. Llorenç del Penedès acull a 11:45 del migdia la presentació dels equips dels 30 anys de l'Associació Esportiva Ramon Sicarra al camp de futbol. I per últim, una pinzellada recordant-vos que Banyeres del Penedès fa la benvinguda a les entitats i als representants de les colles castelleres i grallers en l'homenatge que arriba aquest cap de setmana a Josep Canyes a les 12 del migdia a Banyeres del Penedès. Tot seguit hi haurà l'ofrena floral als assistents al Panteó, on reposen les seves despulles, i també una miqueta més tard hi haurà Parlament Josep Canyes dins del món casteller, aquest gran homenatge que acull aquest cap de setmana Banyeres del Penedès. I tot això i molt més ens ho reservem perquè arribarem demà amb una agenda molt intensa cap al cap de setmana. Avui ens ve de gust deixar-nos anar amb bona música. Ja sabeu que tenim sempre a la vostra disposició el nostre WhatsApp de participació, el 686-101. Que si et ve de gust a sentir un tema a la carta, només ens has d'enviar un missatge, escrit o de veu. Mira, posem fàcil. Aquí està el famosíssim tema de Katy Perry. Amb això es va fer molt famosa. Des de llavors tot ja no ha sigut igual. Es diu Roar.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. En 2 minuts i mig xoquem ja a la 1 del migdia amb la música agafadents de la mà i el, recordant el tema de Laura Pausini, Surrender. Nosaltres marxem i ens acomiadem en aquesta jornada de dijous. Bueno, demà serà divendres i aquí estarem. No passis de sentir la quarta hora, que, com sempre, arribarà tot just després de la calaixera. Que tingueu un fantàstic dijous i, això sí, vigileu amb les altes temperatures. Adéu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'ahir hagi acabat també sense acord. Els sindicats educatius han fet arribar al Departament d'Educació la seva proposta d'augment salarial per escrit per poder debatre la reunió d'aquesta tarda on seguiran les converses de negociació. Tot plegat, quan avui continuen també les mobilitzacions, concretament a les Terres de l'Ebre i a Tarragona, anem de fet fins a Tortosa, on hi tenim el nostre company, el David Benito. David, quin és l'ambient en aquest punt? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs esta és la tercera jornada de grans manifestacions des que portem el curs iniciat aquí per reivindicar als professors i les professores i tot el sector educatiu millores salarials i també una reducció de les ràtios. La de, que s'està produint ara mateix en concret forma part d'una gran manifestació de dos columnes. Nosaltres estem en una d'estes que ha sortit de l'escola Cinta Curto i que ha estat entrant a diferents centres escolars i a diferents instituts per també intentar solidaritzar-se amb els professors que no havien pogut sumar-se a aquesta vaga per serveis mínims. Ara, aquesta mobilització, aquesta columna, es traslladarà fins a la plaça del Mercat, a la plaça Barcelona, on se sumarà l'altra columna que ve des de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa. Els sindicats es troben confiats que la majoria de reivindicacions són legítimes i que, per tant, creuen que s'entraran a negociar al Departament d'Educació i que, finalment, hi haurà un acord. Si no, amenacen que totes les vagues que queden convocades per a la resta de curs les seguiran fent fins que trenquin aquest enderroc del Departament d'Educació.
1: Gràcies, David. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han segellat aquest matí l'acord dels pressupostos. Govern i comuns renoven així el pacte que havien assolit fa dos mesos ara, amb 2.500 milions per habitatge, una nova llei per convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. El text acorda també mantenir la doble convocatòria del Pla de Barris del 2027 i 28. Escoltem Alicia Romero, que és la consellera d'Economia i Finances.
3: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no? I crec que avui donem un missatge també esperançador de certeses, d'estabilitat que entenc que la societat catalana també ens reclama.
1: I en esports, el Lleida Club de Futbol ha denunciat la presumpta estafa al suposat nou inversor del club. L'adjunt a la presidència assegura que l'empresari, un britànic resident a França, havia presentat documentació falsa. Avui els Mossos l'han passat a disposició judicial.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: Escoltes Ràdio El Vendrell. Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Som en sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Ens acompanya com sempre la Marga Márquez de les Vies de So, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, Jordi Grell amb l'actualitat esportiva, Marc Rodero amb l'actualitat meteorològica i davant dels micròfons que us parla amb molt de gust, Víctor Merencio. Així comencem aquest informatiu de la jornada dijous, dia 21 de maig de 2026. Informatiu que ha de servir, com dèiem, per acostar-vos l'actualitat de la nostra vila i alhora també de la resta de municipis que confirmen l'àmbit del Baix Penedès. Com és habitual, comencem el nostre informatiu fent repàs en síntesi els fets més destacats.
2: Sumari de titulars.
1: Comencem informatiu parlant avui d'entrada de la gravetat del nen de 4 anys atropellat ahir a primera hora de la tarda a l'aparcament del Cal Escori. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que a més ens ha de servir per parlar de la Generalitat, que està elaborant un estudi d'alternatives per veure quina és la solució més adequada per desviar el trànsit de camions de la carretera TP-21-25 que passa per Llorenç. Així ho ha anunciat la consellera de Territori en el ple del Parlament de Catalunya. Aquest serà un dels fets del informatiu de la jornada del dia d'avui, que a més ens ha de servir també per parlar de l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani, que diuen comportarà un col·lapse del tram ferroviari que va de Sant Vicenç a Tarragona. També haurem de parlar de l'edifici Tavares, que ha acollit aquest dimecres al matí una edició del Market Job Place. També l'informatiu d'avui ens ha de servir per buscar d'altres qüestions. Unitat Vendrellenca urgeix al govern local a instal·lar les càmeres de videovigilància anunciades o de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que es preparen per viure un cap de setmana dedicat als genis. Comencem informatiu i ho fem parlant de la gravetat del nen de 4 anys atropellat aquest dimecres a primera hora de la tarda a l'aparcament de Cal Escori, que continua. El menor passava per la zona amb el seu patinet de joguina quan el van vestir un cotxe i va haver de ser traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on està ingressat en estat crític. Parlem d'un nen de 4 anys, doncs, que anava amb un patinet de joguina i que ha estat atropellat cap a les 2 del migdia a l'aparcament. El menor transitava per l'aparcament quan un vehicle l'ha embestit. Les lesions són greus i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El seu pronòstic és reservat i el dispositiu d'emergència hi han intervingut efectius del sistema d'emergències mèdiques i també de la policia local del Vendrell. Ciutadans i representants institucionals s'han concentrat aquest migdia a la porta de l'Ajuntament en senyal de repulsa pel feminicidi comès aquesta setmana a Figueres. Es tracta d'una dona de 33 anys que dimarts va ser assassinada per la seva exparella després de saltar-se un ordre d'allunyament. Els manifestants han reiterat el seu compromís en l'erradicació de les violències masclistes i han recordat la necessitat de denunciar qualsevol indici de vulneració dels drets bàsics de les dones. La Generalitat està elaborant un estudi d'alternatives per veure quina és la solució més adequada per desviar el trànsit de camions de la carretera TP-21-25 que passa per Llorenç. Així ho ha anunciat aquest dimecres des del Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a una pregunta feta per la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop.
3: Fa temps que des de Llorenç reclamen la construcció d'una variant que elimini el pas de vehicles pesants pel mig del poble. Segons ha apuntat la diputada Lluïsa Llop a la sessió de control del Parlament celebrada aquest dimecres, actualment passen per aquesta travessa urbana prop de 60.000 vehicles a la setmana, molts dels quals són camions.
4: A més, dues grans notícies pel Baix Penedès faran que s'incrementi aquest trànsit i, per tant, aquesta travessa encara la posaran més a escac. Com és? En primer lloc, el desenvolupament del polígon del Poet a Banyeres del Penedès, una gran notícia que portarà 130 llocs de treball, progressivament 350, i que a més ocupa un terreny que ja era qualificat d'industrial des dels anys 90, que s'havia abandonat i que generava molts problemes als veïns. I l'altra gran notícia, també llargament esperada, és que més aviat que tard ha d'arribar la sortida de l'AP7 a Banyeres, fet que també, evidentment, incrementarà el trànsit en aquesta travessa urbana, una travessa urbana que no pot assumir-ho. Per tant, consellera, des d'Esquerra Republicana li fem una petició molt concreta, una petició que ve del territori encapçalada per l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, que ens acompanya, igual que l'alcalde de Banyeres del Penedès, i la vicepresidenta quarta de la Diputació de Tarragona, i que és És absolutament imprescindible una variant a la travessa urbana actual, a la TP-21-25, que la tregui del nucli del poble. I es faci treballant amb el seu ajuntament, evidentment, per garantir la seguretat viària, per eliminar el soroll i la contaminació que en aquests moments pateixen els veïns i les veïnes, perquè és absolutament necessari, en un poble, en vida de poble, garantir-ne la qualitat de vida, i aquesta carretera el que fa és retirar aquesta qualitat de vida. Per tant, consellera, si us plau, necessitem una variant en aquest tram de Llorenç del Penedès. Gràcies.
3: Davant la petició d'Esquerra, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que ja està en marxa un estudi d'alternatives per oferir una solució que sigui realista i fer compatible la vida quotidiana amb les activitats econòmiques.
5: Efectivament, des del departament som conscients d'aquesta preocupació, que hi ha en termes no només de mobilitat, sinó també respecte a la seguretat viària, i convenim amb vostès que és necessari millorar aquesta seguretat i aquest trànsit acumulat doncs en els dos municipis. Els accessos i el trànsit viari i l'impacte d'aquesta via és sobretot el territori, sobre els ciutadans i ciutadanes. No ho abordem des de la distància, ho fem des de l'escolta també al territori. Ens consta que vostès és una qüestió que no només els preocupa, sinó que també l'han treballat, i volem oferir una solució que sigui realista amb un calendari determinat i coordinada, com dic, amb el món municipal. És del tot necessari que puguem coordinar, compatibilitzar la vida quotidiana de la ciutadania amb les activitats econòmiques efectivament que es produeixen en el seu entorn, i per abordar també la situació del Baix Penedès, i concretament amb aquesta connexió del polígon d'actuació urbanística del Poet al Baix Penedès, a Banyeres del Penedès, amb la connexió amb la xarxa viària d'alta capacitat que vostè també comentava. Com li deia, som conscients que vostès ho han treballat. Des del departament estem analitzant en aquests moments diverses alternatives amb aquest estudi d'alternatives. Al mes d'abril ja vàrem impulsar aquest estudi per connectar aquest sector amb les vies d'alta capacitat, i la previsió de finalització d'aquest estudi d'alternatives és per aquesta tardor. Quan disposem dels resultats, podrem concretar la solució tècnica més òptima per resoldre amb el calendari, els recursos econòmics vinculats i tots els instruments de tramitació administrativa i urbanística que haguem de desplegar. Per tant, el govern es compromet en definitiva a portar una solució, la solució que el territori demana, no només en termes de seguretat, que per suposat aquesta és la primera qüestió, sinó també en termes de qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Baix Penedès. Gràcies.
3: Paneque ha afegit que aquest estudi ha d'estar llest a la tardor, moment en què es compromet a traslladar al territori la solució tècnica més òptima.

0: I continuem parlant d'infraestructures, perquè l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani comportarà un col·lapse del tram ferroviari que va de Sant Vicenç a Tarragona. Així s'assenyala en un estudi que ha encarregat la plataforma Mercaderies per l'Interior a l'empresa d'Enginyeria MCR IT i que s'ha presentat aquesta setmana.
1: L'estudi, que porta per títol Saturació del corredor mediterrani, impacte socioeconòmic i proposta de solució, conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil per al pas de trens del corredor mediterrani és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram. En aquest sentit, remarquen que si actualment aquests 25 quilòmetres entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona ja es troben al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens al dia entre passatgers i mercaderies, l'entrada en funcionament del tercer fil dispararà la demanda fins als 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%.
2: I amb aquesta situació, com després es comprovarà, comprovarem les xifres reals en l'estudi, la via quedarà absolutament saturada i per aquesta raó nosaltres, des de la plataforma de Mercaderies per l'Interior, demanem que s'accelerin els estudis per fer una via pel prelitoral, una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats.
1: Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals.
0: L'edifici Tavares ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició del Market Job Place, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme del Vendrell i l'EINA amb la intenció de posar en comú empreses del territori que busquen treballadors i persones a la recerca de feina. Enguany hi han participat més de 500 candidats interessats a trobar ocupació, bàsicament en l'àmbit turístic. Mercès a la progressiva desestacionalització del sector, algunes d'aquestes contractacions esdevenen ja estructurals.
3: 19 empreses del territori a la recerca de treballadors. La segona edició del Market Job Place ha tornat a posar en comú, mitjançant entrevistes curtes de 10-15 minuts, companyies dels sectors del turisme, comerç i serveis, amb persones interessades a trobar feina. Una iniciativa ideada per facilitar l'ocupació durant els mesos d'estiu, però que cada cop més abracen tot l'any.
4: En aquests moments, quan allargues la temporada, pots garantir millor, d'una manera més clara, aquesta continuïtat a la plantilla, i llavors tots dos es beneficien. Quan era una estacionalitat molt marcada, clar, tenies 2 mesos, però bueno, després tenies 10 mesos o 8 o 9 mesos sense feina. Per tant, això ens ajuda també a estabilitzar l'ocupació i l'economia.
3: Abans de l'entrada de les 500 persones que han participat de l'esdeveniment, entre els inscrits prèviament i la resta d'assistents, les empreses han rebut un seguit de consells a l'hora d'afrontar les entrevistes amb els candidats i poder afinar així en la tria final. Unes recomanacions complementàries als requisits establerts per les companyies.
5: Busquem perfils que ens encaixin a les botigues, que sigui gent activa, amb ganes de treballar, que vulguin estar tot l'any, si volen. O sigui que necessitem personal que sigui actiu i amb ganes de treballar, sobretot.
6: Que una persona per netejar i amb contracte, amb formacions i tot. I vam trobar l'Isabel que ella està contentíssima d'estar amb nosaltres, i nosaltres amb ella, i supercontents, i vull dir que això funciona, i aquí es troba feina.
3: I entre els candidats, perfils divergents, des de persones que busquen una ocupació estrictament d'estiu a d'altres que voldrien una feina més estructural.
7: Doncs hem vingut especialment per buscar una feina per aquesta temporada d'estiu, ja que per fer una mica del nostre propi calaix, també ara que ja tenim 18 anys ja entrarem a la universitat, per també tenir els nostres diners i no només tirar dels nostres pares, i per també tenir l'experiència laboral, que creiem que és una cosa que fa falta.
8: Bueno, espero trobar treball, perquè m'estic preparant per la selectivitat, per entrar a la universitat, i un treball així temporal per treure'm alguna cosa, per cobrir la universitat. I res, a l'estiu, i si puc seguir compaginant els estudis, bé, si no, estiu.
3: El segon Market Job Place pretén fomentar la dinamització econòmica local, tot reforçant la competitivitat de les empreses i millorant la qualitat dels serveis que s'ofereixen a residents i visitants. Una iniciativa, amb vocació de consolidar un matching que creix any rere any.
0: Unitat Vendrellenca urgeix el govern local a instal·lar les càmeres de videovigilància anunciades. També reclama més il·luminació en diversos carrers del municipi i proposa una reorganització del cos de la policia local.
9: Unitat Vendrellenca reclama al govern local que instal·li finalment les càmeres de videovigilància compromeses i recorda que fa temps que el tema està pendent.
10: Vam començar amb aquest tema de la instal·lació de càmeres amb una roda de premsa del regidor Soriano al gener del 2024, on anunciava la instal·lació de 50 càmeres al Vendrell. El mateix any, a l'estiu, al juliol del 2024, hi va haver una altra roda de premsa de les mateixes característiques, on t'anunciaven no 50, sinó 45. En van perdre 5 pel camí. Avui, que estem a mitjans del mes de maig del 2026, no hi ha encara cap càmera instal·lada.
9: La proposta del grup és que la policia local disposi també de càmeres mòbils. La formació considera que cal reorganitzar el cos de la policia local.
10: Creiem que s'ha de complementar la xarxa de càmeres fixes amb una xarxa de càmeres mòbils molt més dinàmica i flexible en funció de les necessitats que tinguem. Càmeres que, per exemple, a l'estiu es puguin instal·lar al passeig marítim, que es puguin instal·lar, per exemple, a les entrades de barris quan es detecten onades de robatoris, al voltant de les estacions de tren, siguin de Sant Vicenç o del Vendrell. El segon punt és que som coneixedors de la ràtio de policia local. Tenim 100 policies locals per una població de 42.000 habitants. És una bona ràtio i, per tant, no hauríem de tenir aquesta percepció i aquesta inseguretat ciutadana als carrers.
9: Unitat Vendrellenca demana més il·luminació a molts carrers del municipi.
11: Tenemos barrios y calles de nuestro municipio a oscuras o mal iluminadas, lo que esto favorece, pues, la delincuencia.
9: L'objectiu de les propostes és incrementar la sensació de seguretat ciutadana.
0: I parlem de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que es preparen per viure un cap de setmana dedicat als grans genis universals vinculats al territori.
12: El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i els municipis que formen part del paisatge dels genis han presentat al Gaudí Centre de Reus la primera edició de El Cap de Setmana Genial. Durant el primer cap de setmana de juny, el Vendrell, Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan oferiran de forma simultània una vintena d'activitats gratuïtes adreçades al públic familiar. El programa inclou visites guiades, tallers, exposicions i jocs de descoberta vinculats a l'obra de Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró i Pablo Picasso, artistes universals que van trobar inspiració als paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entre les novetats destaca una activitat teatralitzada itinerant sota el títol L'obra dels genis està malalta, que es representarà al llarg de tot el cap de setmana.
13: És molt potent perquè a molts pocs llocs, diria jo, del món, tenen la sort de tenir amb tants pocs quilòmetres quadrats tants genis, no? O sigui, aquests artistes que ens transcendeixen i que són realment universals. Són 4 genis, però són 5 municipis i 5 centres, perquè recentment doncs, es va incorporar amb aquest paisatge dels genis doncs, el municipi de Riudoms, i la veritat és que s'està treballant molt bé conjuntament i crec que estem en el bon camí doncs, de donar-lo encara més a conèixer.
12: El paisatge dels genis compta actualment amb 5 rutes interpretatives i 6 espais museístics dedicats a aquests creadors després de la incorporació aquest 2026 de la Casa Pairal Gaudí de Riudoms. Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web del paisatge dels genis.
14: Els esports en Jordi Graell.
15: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb doble partit del Vendrell Resta Tècnic als dos últims partits de la temporada, on els jugadors David Castaño primer visitaven divendres la pista del Molins en un partit pendent de la 24a jornada, que en aquest cas acabava amb derrota per 29 a 27, mentre que diumenge els vendrellencs es desplaçaven fins a Terrassa per enfrontar-se al Terrassa B i en aquesta ocasió ens aconseguien guanyar per 30-38 i, per tant, doncs, després d'aquests dos partits, finalment el Vendrell Resta Tècnic acaba en 8è lloc de la Lliga amb 31 punts i per fer una mica de balanç de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el mestre, el David Castaño. Hola, bon dia.
16: Bon dia, Jordi.
15: Bé, anem a pams. Primer, doncs, parlem d'aquest partit divendres a Molins, que en aquest cas doncs, va anar de manera ajustada, però bé, doncs, al final es va acabar escapant.
16: Sí, va ser un partit però complicat. Bueno, al final no vam tenir opció de guanyar-ho, però bueno, vam estar lluitant fins a l'últim moment.
15: A més, era un partit que també doncs, anava amb la baixa del Jordi Rius, que, evidentment, doncs, ja ho vam comentar la setmana passada, no? Que si us falten els pitxitxis, doncs és més complicat.
16: Sí, bueno, amb el Jordi Rius també es faltava el Ceto, faltava algun jugador més, i, bueno, entre això, que era un horari una mica estrany, i que el Molins, la veritat, que va treballar bé, bueno, se'n va fer una mica difícil.
15: I, en canvi, diumenge, doncs, sí que ja doncs, va poder recuperar efectius, i després d'una primera part igualada, sí que la segona doncs, ho va aconseguir trencar, no?
16: Sí, va ser així. Va començar a rotllar l'equip, ja es van poder ficar uns gols d'avantatge i ja no va tenir res a fer el Terrassa. Ja era un partit més que guanyable.
15: Ara doncs, ja s'ha acabat la Lliga, per tant, toca fer una mica de balanç. Finalment doncs, acabeu en vuitè lloc, a 8 de l'ascens i a 9 del descens. Ja ho hem anat comentant, no?, que al final ha acabat en terra de ningú. I bé, doncs, al final és una mica el reflex de la temporada, no?, molts alts i baixos.
16: Sí, correcte. Sí, és el que dius tu. Hem estat al mig de tot. Al mig de la taula, al mig de les ascens i les descens, al mig gas del treball, tot ha sigut a mig gas, com aquell que diu. I bueno, positiu, que estem fent equip, que és un equip molt eclèctic i que l'experiència ens donarà al final els resultats. És l'únic bo que podem treure d'aquesta temporada.
15: Per tant, bé, com comentes, doncs, de cada temporada vinent, no? Imagino que el bloc doncs, ja està fet i, per tant, doncs, només cal fer alguns retocs per intentar doncs, ser més competitius, no?
16: Correcte. Ja l'any que ve ja ha de ser més competitiu, més aquest equip, perquè el que diem, les mancances que teníem, que era potser de conèixer entre nosaltres, això ja hauria d'estar superat. I si podem agafar un efectiu més, doncs ja començar a rotllar i a demanar ja... A demà ja vens aquí rendiment.
15: Doncs perfecte, David. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que tingueu molt bon estiu.
16: Igualment, merci per tot.
15: David Castany, entrenador del Vendrell Rissa Tècnic, valorant aquests dos partits finals, com dèiem, amb derrota a Molins, victòria a Terrassa, que deixen doncs, el Vendrell Rissa Tècnic en vuitè lloc, i ara, com dèiem, ja toca pensar la temporada vinent on l'equip competirà de nou a Segona Catalana. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota del futbol sala Vendrell per 3-8 aquest diumenge al Pavelló Municipal contra l'Huracans Transpaís La Selva, en l'últim partit a casa de la temporada, els jugadors de Miquel Malo, i on, tot i que el resultat doncs, pot indicar el contrari, doncs, van plantar força cara al líder de la Lliga. De fet, a la primera part doncs, va ser doncs, força disputada, amb alternatives en el marcador, però a la segona part sí que els visitants doncs, van demostrar la diferència de nivell i finalment doncs, va recomportar-se una victòria que a més els permet ja doncs, proclamar-se campions de Lliga de retruc, aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Per parlar de tot plat, doncs, tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
17: Hola, bon dia.
15: Bé, que em té una llàstima, no?, perquè doncs, a la primera part doncs, vau estar molt bé, doncs, jugant de tu a tu, i a la segona part sí que ells doncs, ja es van escapar i ja va ser difícil seguir el ritme, no?
17: Sí, bé, abans de tot ho vaig fer ja en persona amb ells, però crec que és just fer-ho també per aquí. Felicitar Huracans pel seu campionat i per la seva divisió d'honor, el que ha sigut el just campió de la categoria, un senyor equipazo, i ser completament merescut l'ascens. Pel que fa al nostre partit, bé, crec que vam sortir força bé, estem en una situació complicada, que entre lesions i històries estem tirant molt de juvenils, estem tirant de sènior B, estem tirant una mica de tot el que podem per acabar completant convocatòries. Però tot i així, ja et dic, crec que va ser una primera part on vam competir superbé, ens fiquem per davant, no deixem que ells en cap moment dominin el partit, crec que inclús fem molt de millor primera part que amb ells, de fet hi ha un parell o tres de gols seus que són pues, bueno, errades individuals que poden passar, però que nosaltres havíem de fer molt més per aconseguir fer gols de lo que van fer ells. I a la segona part, ja va començar una miqueta la primera part, però a la segona part, pues, bueno, al final... amb tres expulsions és molt complicat competir. O sigui, si t'expulsen a tres jugadors al llarg del partit, són tres vegades en què has de defensar durant dos minuts amb un jugador menys i pues, és molt difícil, és molt difícil. Després podríem entrar a discutir si les expulsions són o no són merescudes. Jo crec que dintre del que vam poder competir tot el que ens van deixar i que un cop pues, ja no ens van deixar competir perquè les situacions moltes vegades no depenien de nosaltres i ens trobem en situacions molt negatives per nosaltres, doncs aleshores allà es va trencar el partit i va ser quan ells van aconseguir això, trencar el partit i la victòria final.
15: Ara ho comentaves, no? Doncs els últims partits doncs, heu hagut de tirar molt d'avall i un cop més doncs, es va debutar un altre jugador, com és a l'Adán, que a més doncs, va tenir el valor de tirar doncs, l'últim doble penal, que bé, doncs, no va poder entrar, però bé, doncs, també està bé que els joves doncs, també s'atreveixin, no?
17: Sí, bueno, va tirar el doble penal, perquè és que tot el que xutava el doble penal està expulsat ja, o sigui. Però sí, no, la veritat és que l'Adán va fer un molt bon partit, és un noi que és juvenil de primer any, és un noi que ha estat amb nosaltres des d'infantils, amb nosaltres des d'infantils, exceptuant l'any passat que va prendre la decisió de marxar a Platense i pues, aquest any ja ha tornat. Al final nosaltres hem de tirar d'això, hem de tirar de cantera, és molt difícil per nosaltres aconseguir fitxatges amb la zona amb la que estem, així que hem de potenciar el que tenim i molt content de que vagin sortint nois, i més si ho fan amb el caràcter i la personalitat que ho va fer Adam, que pues, va estar jugant molts minuts i no semblava per a res que tingués 16 anys, pues, millor encara.
15: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà doncs, avui mateix a la pista del Salou B, que és un equip que, bé, doncs, després de la victòria d'Huracans, doncs, ja no té opció de pujar a divisió d'honor, però tot i així, ben, doncs, és l'equip que ha quedat segon, per tant, doncs, és un test difícil per acabar la Lliga, però bé, doncs, aviam si, doncs, com a mínim, doncs, podeu acabar doncs, també amb bones sensacions, no?
17: Sí, ojalà. Serà un partit molt complicat contra un equip com el Salou B, que és un equipazo, que a més suposo que ja no juguen a gran cosa, i amb el B també havent acabat, i amb el juvenil havent acabat temporada, que per ser el juvenil ha tornat a pujar nacional a la màxima categoria del futbol sala juvenil, enhorabona també pel juvenil de Salou, però segurament també pues, vinguin jugadors del juvenil aquest nacional. Bueno, serà un partit segur molt difícil, veurem a veure qui anem, perquè tenim algun jugador que encara a dia d'ara mateix encara no sabem 100% si podrà estar aquesta tarda o no. Però bueno, com vaig dir el dia de l'Huracans, pues els que estiguem tenen que anar allà a competir al màxim. Ojalà no ens expulsin a quatre jugadors aquest altre partit i aconseguim competir durant tot el partit, que és el que volem fer per acabar amb bones sensacions i no dit, i si a més poguéssim sumar algun punt en més, pues, tot això que ens emportaria.
15: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per el partit.
17: Doncs molt bé, moltes gràcies a tu.
15: Miquel Mal, entrenador del futbol sala Vendrell, valorant aquesta derrota per 3-8 contra l'Huracans, i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, avui mateix, a 15:15 de la nit, a la pista del Salou B.

0: temps amb Marc Rodero.
1: I fem repàs de la crònica del temps d'aquesta esplèndida jornada de primavera. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Esplèndida jornada de primavera que per temperatures ja quasi podríem dir esplèndida jornada d'estiu, no?
2: Doncs bàsicament sí, perquè avui hem arribat als 30 graus a l'Observatori del Montmell, 27, per exemple, al Vendrell, o als 25 de Cunit. 25-27 podria ser ràdiament normal, als 30 del Montmell ja podríem dir que no pertoca en aquesta època de l'any. Hem de seguir parlant d'aquesta situació. Avui acabarem el dia tal com l'hem començat, amb el cel serè, amb algun núvolet testimonial cap a les àrees de muntanya, poca cosa, i per demà repetirem la mateixa situació. Panorama d'anticicló, algun núvolet despistat i les temperatures que potser demà podrien recular un palet o quedar-se igual o recular una miqueta, però vaja, que probablement demà tornem a tocar el llindar dels 30 cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa, doncs igual que avui, entre els 25 i els 27, una mica més frenats, lògicament, els mercuris, per l'efecte de la marinada. Situació marítima també prou tranquil·la durant avui i també durant la jornada de demà a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Aquestes temperatures tan desbocades tenen fi o ja les deixarem així per al que resta de primavera?
2: Esperem que s'acabin. De fet, s'han d'acabar. Sí que és veritat que anem mirant els models a llarg termini. Hi ha alguna petita retrocessió, però, vaja, els 30 que hem tingut al Montmell es podran repetir un parell o tres de dies. Després té tendència la situació a recular una miqueta més i a normalitzar-se una miqueta les temperatures. Però, vaja, de moment, tant avui com demà, i també al cap de setmana, amb aquests valors força elevats, evidentment, per l'època de l'any. Sí.
1: Doncs, Marc, ho deixem aquí. Esperem continuar parlant amb més precisió ja del cap de setmana en la jornada de demà divendres. Gràcies, com sempre. Que tinguis molt bona jornada.
2: Fins demà. Bona tarda.
1: Doncs aquestes han estat les informacions que us fèiem arribar avui en aquest informatiu de la jornada de dijous de Ràdio El Vendrell. Recordin que la informació no s'atura, que la continuaran trobant a través d'aquesta mateixa sintonia a 2:15 i a les 2, però també a través de xarxes socials, Facebook, X, Instagram, també la nostra pàgina web i, com no, les notícies de la televisió local. Res més per part nostra. Que tinguin molt bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
2: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
3: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
0: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous, 21 de maig de 2026, i tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial al Departament d'Educació, Sònia Kerr.
4: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos pot desencallar aquest conflicte.
5: Ara els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
4: Mentrestant, continuen les mobilitzacions, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
0: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
4: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
0: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
4: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment aquesta convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans fa ja molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
0: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
4: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit. Joan Barberà.
6: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
0: I fem també un cop d'ull al temps, ara que la calor ha arribat, sembla que per quedar-s'hi. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar en els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta, a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda, molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer, i és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se. Serà probablement la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi govern-comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
2: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses del Parlament, més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
8: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA Aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
8: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
0: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte. En la trobada d'ahir, el govern va convidar sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
5: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums i volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
9: USTEC ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. USTEC, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
0: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficiïn els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
10: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic, i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
4: A la FAC també creuen que les trobades d'aquests últims dies són un pas endavant en la cerca d'una solució al conflicte obert.
0: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A aquesta hora, a Tortosa, hi ha en marxa una manifestació que aplega 1 miler de persones. El seguiment de la vaga allà és del 60%, segons els sindicats. Anem en directe fins a Tortosa. David Benito, bon dia.
11: Bon dia. Doncs sí, esta és la tercera jornada de mobilitzacions dels docents aquí a les Terres de l'Ebre, amb les mateixes reivindicacions: una reducció de ràtios i un augment de salaris, entre moltes altres mesures. Els sindicats, els principals sindicats, USTEC i la CGT, consideren que estan bé i que estan a punt de negociar amb el Departament d'Educació i confien en aquest acord. Ho ha dit Pau Urenya, portaveu d'USTEC a les Terres de l'Ebre.
12: Ara el que hem d'aconseguir és que aquesta negociació trenqui també els marcs de l'acord de març. Estem també convençuts de que hi ha possibilitats, de que hi ha diners. Nosaltres volem un acord amb cara i ulls. Volem que el departament faci els deures. Nosaltres avui li presentarem una proposta, tant de salaris com d'inclusiva, com de ràtios, que creiem que és del tot viable i del tot acceptable.
11: La manifestació encara no s'ha acabat. De fet, havia d'acabar a la plaça Barcelona, però finalment s'ha desviat i ha entrat dintre de l'Ajuntament de Tortosa. L'objectiu era que algú es reunís amb ells per traslladar les seues reivindicacions. Ara mateix estan reunits diferents representants dels sindicats majoritaris amb el tinent d'alcalde Jordi Jordan i també el portaveu de PSC Movem, amb l'objectiu de que tots els grups municipals facin un acord perquè traslladin al Parlament de Catalunya les reivindicacions dels docents. Ara també la majoria de docents que estan esperant fora d'aquesta reunió i segueix l'ambient festiu amb un pícnic reivindicatiu.
0: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents del govern d'Espanya i Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
14: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
13: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
0: Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, que es va fer a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments a medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
16: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
17: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
15: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
0: No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promou en la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport del Sindicat Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
4: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària dels Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
18: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
4: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
0: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que ja havia estat condemnat, tenia un ordre d'allunyament que s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona només hores abans d'assassinar-la.
4: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutges com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que aquí el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
19: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
4: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80%, volíem dir, no denuncien aquestes agressions.
0: És un quart de tres, atenció a aquesta denúncia. La Global Sumut Flotilla assegura haver patit abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la seva detenció en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans, siguin deportats aquest migdia a Turquia després de ser alliberats aquest matí i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellver, bon dia.
20: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha tres activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seu a Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
20: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des que es va recuperar la competència.
4: Dalmau ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
4: Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris.
0: De fet, molts municipis catalans, sobretot els més petits, fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per tal de guanyar estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, el Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li un interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
0: Anem ara fins a Barcelona perquè els bombers de la capital afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els seus esforços a la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat pel brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
2: L'any passat doncs va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
13: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
0: Repassem altres notícies destacades del dia. Sant Cugat del Vallès demana al govern que relaxi les restriccions per la pesta porcina africana al municipi.
4: L'alcalde ha enviat una carta al conseller d'Agricultura en què explica que les prohibicions d'accés al medi natural tenen un impacte directe en el benestar dels veïns del municipi que fan ús d'aquests espais de manera habitual. Xifra en 5.000 les persones que cada dia solien concórrer zones com el bosc urbà de Bollpelleres o l'entorn del Pi del Xandri o Torre Negra, on reclama que s'apliquin excepcions d'accés.
0: L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros.
4: Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora.
0: Passem avui també per Girona perquè la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva és positiva davant de la resposta de les institucions sobre el transport escolar a persones majors de 18 anys amb discapacitats. Ens ho amplien des de Televisió de Girona, Marc Guibas.
3: Els serveis territorials es comprometen a posar una solució davant la possible falta de transport escolar al curs següent de les persones amb discapacitat majors de 18 anys. Les famílies s'han reunit a través de la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva per demanar la continuïtat del transport escolar pels seus fills majors d'edat, després del comunicat del Consell Comarcal que advertia que el curs següent 34 persones quedarien sense accés. La reunió amb els serveis territorials celebrada aquest matí els fa ser positius. A més, les institucions els han comunicat que podran fer la inscripció del curs vinent mentre busquen donar una solució a les famílies.
0: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català, que se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Berà.
4: Una edició que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
6: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, el junior de presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor amb passaport britànic però establert a França que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Edward Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.

0: A partir de les 6 de la tarda a Oslo i davant l'Olympique de Lió intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
1: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
0: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior, fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça. Juvenil i filial, fins a arribar a aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
2: Gràcies des de Cugat Mèdia, Joan García. Segona federació, l'Olot ha anunciat la renovació del tècnic Roger Vidal, que afrontarà la seva tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa. També ha anunciat la renovació el Martinenc, que ha pujat a tercera federació, la renovació del tècnic Toni Carrillo.
3: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
2: I en futbol sala, avui a les 8 del vespre, Rubí i Canet es juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya masculina.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i, sobretot, el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i, abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Ebrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica ebrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la fira d'espectacles literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literàrum.cat.
5: El diccionari TermCat.
8: Paraules noves que ja pots dir.
5: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
9: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma, que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.

0: Les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris o convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant de la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc.
4: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis.
5: La resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició. I vull que quede clar. I, per tant, nosaltres anem pas a pas, mesura a mesura i llei a llei.
2: S'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. És dijous 21 de maig de 2026. I tenim més titulars. Els sindicats educatius fan arribar la seva proposta de millora salarial a Educació. Sònia Kerr.
6: Aquesta tarda hi ha una nova reunió per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que l'acord de pressupostos hi pot ajudar.
7: Cada pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos.
6: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
2: 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny.
6: D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis.
2: El govern promou una oferta pública de 500.000 de places per a secretaris i interventors, especialment per als ajuntaments.
6: Dimarts, l'executiu aprovarà oficialment la convocatòria, la primera des de la recuperació de la competència. Molts municipis catalans ja fa molt temps que reclamen aquests perfils professionals.
2: En cultura, el film Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el Festival Internacional de Cinema en Català de Roda de Barà,
6: que arriba a la 26a edició amb rècord de participació i grans estrenes. La Cloenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold.
2: Als esports, el Lleida de futbol torna a viure una situació límit, Joan Barberà.
8: El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí uns dies després de la detenció del teòric nou inversor per presumpte delicte d'estafa. El club no té solució de futur i pot desaparèixer definitivament.
2: Sembla que la calor ha arribat per quedar-se. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
9: Bon dia, estem tenint un dijous de temps completament estancat, tranquil, molt poc moviment i, per tant, de molta suavitat. De fet, està pujant la temperatura d'una forma evident respecte a ahir. Ja al llarg de les immediates hores, quan es donin les temperatures màximes, s'arribaran a plantar els 30, 32, 33 graus, sobretot a les comarques del Pla de Lleida. També a la Catalunya Central, cas del Bages, sud del Berguedà, l'Anoia, Osona. Aquí arribarem també a la fita dels 30 graus i només en una franja molt estreta a tocar del mar, gairebé a les platges, aquí la temperatura quedarà més retallada, però igualment suau. I de moment aquesta tarda molt pocs núvols. Pel que fa al divendres, situació ja gairebé d'estiu amb velocitat de creuer. I és que la situació serà completament estancada, tot i que amb més boires. Compte perquè es formaran al matí a la Costa Daurada i a la tarda a la Costa Brava. Sempre boires molt a tocar del mar. A la resta del país, quatre núvols per fer bonic i calor. Haurem de buscar l'ombra. Estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els comuns s'afegeixen a l'acord de pressupostos de la Generalitat després de pactar 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 pel pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Demà el govern aprovarà el projecte dels pressupostos i els portarà al Parlament, on ja comptaran amb els 68 vots suficients per aprovar-se, possiblement, la primera quinzena de juliol. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta dels comuns, Jessica Albiach, han signat formalment el pacte aquest matí a Palau. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. Dos mesos després d'haver-ho fet per primer cop i després que el president Illa hagués de retirar els pressupostos del Parlament perquè Esquerra no es va afegir al binomi Govern-Comuns, avui les fitxes s'han invertit. El govern tenia el suport dels republicans i ara són els comuns que s'hi han avingut. Illa i Albiach han signat a Palau, on després la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern i ha valorat que sigui gràcies a una majoria parlamentària i progressista.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos. Crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
10: Des de la seu del seu partit, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.200 per rehabilitació i reconvertir l'ERA aeroport en Rodalies l'any 2030. Ara bé, Albiach ha dit que vigilaran que el govern compleixi amb reunions bimensuals.
5: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de dos mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
10: El govern i els comuns també han pactat que el juliol s'ha d'aprovar la prohibició de la compra especulativa, així com reconvertir les oficines buides en habitatge protegit. El govern portarà demà el projecte de pressupostos al Parlament, on podrien aprovar-se el 2 de juliol.
1: Notícies en xarxa.
2: Nova reunió aquesta tarda entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. En la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. Els sindicats convocants de les vagues ja han fet arribar el document consensuat entre tots ells amb les millores retributives perquè el departament el pugui analitzar i debatre'l en la negociació d'aquesta tarda. Serà a partir de les 4 a la seu de la conselleria. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera que l'acord de pressupostos pot agilitzar les negociacions sobre els salaris. Són declaracions a BTV.
7: Tant els pressupostos ja no seran l'excusa per no tirar endavant millores salarials ni millores per l'educació inclusiva, i podem ara doncs avançar en aquest tema, no? Sempre posaven com a justificació que no es podia avançar perquè no teníem pressupostos. Nosaltres estem ara centrant aquestes, però també volem parlar de burocràcia, volem parlar de currículums, volem parlar de democràcia al centre, perquè al final el que volem és construir, es tracta de quin model d'escola volem al nostre país.
11: Vostè que ha demanat que el govern els detalli el desplegament de recursos en matèria inclusiva, els criteris de distribució i els objectius més a llarg termini. Vostè, la CGT i la Intersindical assistiran a la reunió d'aquesta tarda, mentre que professors de secundària no hi anirà fins que el departament accepti tractar concretament les reivindicacions incloses en el document.
2: Mentrestant, continuen les mobilitzacions avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Més d'un miler de docents i de membres de la comunitat educativa han participat en la manifestació a la capital tarragonina per rebutjar la darrera proposta d'educació. Prèviament, al matí han tallat la Nacional 240 i la 7. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
12: La mobilització ha sortit de la plaça Imperial Tàrraco, ha recorregut la Rambla Nova i ha passat per davant dels serveis territorials d'educació, on els manifestants han xiulat per expressar el seu malestar amb el departament. Els sindicats reclamen millores salarials, més recursos per a l'educació pública, una baixada de les ràtios i menys burocràcia als centres educatius. Soltem el portaveu d'USTEC a Tarragona, Noé Muñiz.
13: És una emergència educativa, no podem més, diem prou, i hem d'entendre que això és, al final, sentar les bases de l'educació del futur.
12: Els sindicats convocants rebutgen l'última proposta d'educació, tot i que reconeixen que el departament ha començat a moure fitxa en la negociació.
13: Des de la unitat sindical s'ha fet una proposta, es parlarà de salaris, i la idea és anar negociant totes les hores que calguin, tots els dies que calguin. Això és un avenç. És un reconeixement de que hi ha una emergència educativa.
12: La jornada ha acabat a la plaça de la Font davant de l'Ajuntament, en una jornada que ha començat de bon matí amb dos talls de trànsit, una a la Nacional 240 cap a 7:45 i més tard també a la A7, provocant retencions importants i algun enfrontament entre conductors i mestres.
2: 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Serà el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu, a més, que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda de les autoritats, és a dir, els presidents dels governs d'Espanya i de Catalunya i dels Reis. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Demà farà 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya. Es va fer concretament a Barcelona. La fita mèdica i científica la va aconseguir l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i va situar la ciutat a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig del 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Avui n'han fet balanç. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
17: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
18: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant. Pues s'inicia tot el procediment.
16: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
2: Gràcies, Maite. No deixem la sanitat. Un grup d'anestesiòlegs de l'Hospital de Bellvitge promouen la campanya Ni un minut més, iniciativa que té el suport de Metges de Catalunya. Es tracta de deixar de fer activitat assistencial extraordinària i voluntària als centres sanitaris.
6: I sense aquesta feina addicional, que suposa allargar la jornada laboral o cobrir baixes i vacances de manera voluntària, el servei diari no es podria completar. És l'advertiment que ha fet l'anestesiòloga i vicesecretària de Metges de Catalunya, Irene Vermell, qui també ha defensat la campanya amb l'objectiu de pressionar el Departament de Salut perquè negociï amb els facultatius catalans.
19: Doncs significa això, no fer cap activitat extraordinària més enllà de la jornada com a mesura de pressió, a veure si així d'aquesta manera aconseguim que el Departament de Salut ens faci l'atenció que portem mesos demanant amb les nostres propostes i s'asseguin amb nosaltres per començar a buscar solucions al problema.
6: Els metges catalans continuaran amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor.
2: El detingut pel crim masclista de Figueres passa avui a disposició judicial, un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor, que havia estat condemnat prèviament, tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la.
6: Carlos Pascual, que és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i també portaveu de Jutges per la Democràcia, admet que han de treballar perquè tant els jutjats com les forces policials tinguin tota la informació per valorar la situació de perill. En declaracions a la xarxa, defensa, però, que el sistema funciona i que el cas de Figueres és excepcional.
20: Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
6: Pascual admet que cal insistir i treballar en la relació del sistema amb les víctimes de violència masclista, ja que un 80% no denuncien aquestes agressions.
2: És gairebé 3:45. La Global Sumut Flotilla denuncia abusos físics i psicològics, incloses pallisses i ús de pistoles tàser per part de l'exèrcit israelià durant la detenció dels activistes en aigües internacionals. Es preveu que els 44 espanyols, entre ells una trentena de catalans alliberats aquest matí, siguin deportats al migdia a Turquia i ja demà puguin tornar a casa. Carina Bellbé, bon dia.
0: Bon dia. De fet, tot el món ha pogut veure aquests abusos físics i psicològics a través de les imatges que difusa el mateix govern israelià. Hi apareixen els activistes lligats, amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla parla directament de segrest dels activistes, de pirateria marítima en aigües internacionals, de tortura en una intercepció que ha escalat a nivell de violència amb l'exèrcit altament armat. Segons la flotilla, hi ha 3 activistes hospitalitzats per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 activistes detinguts. Els familiars dels detinguts han denunciat no saber res d'aquests des de fa 3 dies i davant la seva Barcelona han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac davant el seu silenci. Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
21: Li exigim en primer lloc que condemni l'assalt, que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions contra els responsables polítics i individuals d'aquest assalt a la flotilla.
0: A aquesta hora es preveu que els activistes ja alliberats volin des de Tel Aviv amb destinació a Istanbul. A la capital turca s'espera que passin la nit i demà puguin volar fins a casa. Entre ells, una trentena de catalans.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ara sí, 3:45, el govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places per a secretaris i interventors destinada al conjunt de les administracions. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència.
6: Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment als municipis més petits.
22: I, per tant, suplim amb aquesta convocatòria de 540, ho dic, no serà fàcil, de 540 secretaris i interventors que el govern aprovarà la setmana vinent, un dels elements essencials pel conjunt del país, que és dotar-nos d'aquestes places per fer funcionar també el món local.
6: Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposin d'aquests funcionaris.
2: I és que molts d'aquests municipis, especialment els més petits, ja fa molt de temps que reclamen aquests perfils professionals per guanyar en estabilitat i evitar que s'entorpeixi la gestió administrativa. En el cas de la Nou de Gaià, al Tarragonès, la mesura representaria tenir de manera fixa la figura d'un secretari i d'un interventor. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
23: Actualment, cada 3 anys, municipis petits com la Nou han de convocar una plaça d'interinatge de secretari, que també fa d'interventor. Això implica una adaptació del treballador al nou lloc de treball i que s'alenteixin tramitacions burocràtiques perquè la persona en qüestió s'ha de posar al dia. Inclús pot arribar a fer una interpretació diferent de les normatives a aplicar i paralitzar projectes existents. Que es creïn aquestes noves places aportarà estabilitat als ajuntaments. Ho destaca l'alcaldessa de la Nou de Gaià, Josepa Figueres.
24: L'avantatge per nosaltres és més que res aquesta, és l'estabilitat que pot donar una persona doncs, que ja saps que té la seva plaça i que, per tant, doncs, cada 3 anys, que és el màxim que pot tenir-li un interinatge, doncs no has de tornar a recórrer a aquesta eventualitat.
23: Figueres compleix el segon mandat al capdavant del consistori d'aquest petit poble de l'interior del Baix Gaià i ja ha tingut 5 secretaris diferents, sense comptar un període en què no n'han tingut i han hagut de rebre el suport de la Diputació de Tarragona.
2: A Barcelona, els bombers afronten la campanya forestal de l'estiu amb més recursos humans i materials i també amb l'objectiu de reduir el nombre d'incendis de l'any passat. En aquella ocasió, un total de 15 focs van cremar una hectàrea de bosc. Com sempre, el dispositiu del cos centrarà els esforços en la serra de Collserola, que enguany està afectada pel tancament decretat arran del brot de pesta porcina africana. Jordi Casino, bon dia.
25: Bon dia, Marta. El dispositiu, que estarà actiu fins al 12 de setembre, intentarà donar una resposta ràpida i eficient a una campanya que es presenta complicada, ja que la pluja d'aquests últims mesos ha permès deixar enrere la sequera, però ha fet créixer molt la massa vegetal. Tot i això, també es pot beneficiar del tancament del parc, que amb tota seguretat es mantindrà vigent tot l'estiu, ja que l'acció humana, voluntària o involuntària, està al darrere del gruix dels focs. Albert Batlle és el tinent d'alcalde de Seguretat.
26: L'any passat doncs, va ser un any bo, vam tenir molt pocs incidents, però en qualsevol dels casos aquests petits incidents ens recorden que el risc és real i que no es pot mai abaixar la guàrdia. Per això hem reforçat el dispositiu municipal amb més presència, més preparació i més coordinació entre tots els serveis implicats. Per tant, d'una banda, un risc d'incendi ens obliga a extremar la precaució i l'altra, una situació sanitària requereix disciplina i respecte per les normes.
25: La campanya inclou la posada en funcionament del parc de bombers de Vallvidrera i incorpora l'ús de vehicles aeris no tripulats, drons, que facilitaran les tasques operatives.
2: A les comarques de Lleida es concentra el gruix de la producció catalana de préssec i de nectarina, amb una producció que podria arribar a les més de 400.000 tones. El conjunt del territori català recupera part del seu potencial, amb un creixement del 13% respecte del 2025. Eric López, des de UAU i Lleida Ràdio.
3: Catalunya preveu recuperar enguany una campanya de fruita de pinyol marcada per la normalitat després de diversos anys afectats per les gelades, sequeres i pedregades. En aquest sentit, Afrucat ha presentat aquest dijous a Lleida, en el marc del 25è Fòrum Internacional de la Fruita de Pinyol, Interprunus 26, les previsions europees de préssec i nectarina, que situen la producció catalana en 422.870 tones, un 13,5% més que l'any anterior. El director general d'Afrucat, Manel Simón, ha destacat que, tot i la millora, el sector encara es manté per sota del seu potencial productiu a causa dels efectes acumulats del canvi climàtic. L'escoltem.
4: Des del 2019 que no tenim una campanya productiva normal, sigui per unes gelades, sigui per unes pedregades o sigui per manca d'aigua. Aquest any respirarem una mica en termes productius, som optimistes des del punt de vista productiu fins a la data.
3: Des de l'associació Afrucat també han recordat que el consum de préssec i nectarina dependrà molt de les temperatures d'aquest estiu, on la calor és determinant per impulsar la demanda de fruita d'aigua.
2: I és moment per a la cultura. Avui s'ha presentat una nova edició, la número 26, del Festival Internacional de Cinema en Català. Se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà. Una edició, a més, que estarà marcada pel cinema i la història, amb rècord de participació i grans estrenes. Burundanga, de José Corbacho, inaugurarà el festival i la Cluenda serà presentada per l'humorista i còmic Andrés Feingold. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
5: El FICAT se celebrarà del 5 al 13 de juny a Roda de Barà amb el rècord històric de 335 produccions inscrites i 82 seleccionades. El festival estarà dedicat al tema cinema i història i inclourà homenatges, exposicions i activitats sobre la memòria cinematogràfica. La inauguració serà amb l'estrena mundial de Burundanga, dirigida per José Corbacho, mentre que l'humorista Andrés Feingold presentarà la gala de Cluenda. Francesc Escribano és productor de Minoria Absoluta.
7: És l'adaptació d'un dels meus èxits més grans en teatre, que és Burundanga, és una obra que va estar 13 anys a la cartellera de Madrid, que l'han vista més d'un milió d'espectadors, i aquesta comèdia és una comèdia que fa... Comèdia un tema una mica tabú, però sí que és veritat que és un tema un punt tabú, i fa uns anys va costar molt d'aixecar aquesta pel·lícula. Llavors nosaltres, quan em va dir això, vaig llegir el guió estava lliure de drets, i aleshores nosaltres doncs vam dir, és que això és fantàstic.
5: També destaca el Premi Montserrat Carulla per a Joel Joan, l'avanç exclusiu d'Escape Room 2 i el compromís del festival amb la sostenibilitat.
2: I és moment per a la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Lleida de futbol torna a viure una situació límit.
8: Bon dia, Marta. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies perquè no tenen inversor per aportar els 2 milions d'euros que necessiten. Els Mossos d'Esquadra han detingut el teòric nou inversor per un presumpte delicte d'estafa que van detectar i denunciar. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
9: En qüestió d'una setmana, el futur immediat de Lleida ha donat un gir de 180 graus. El passat dimecres, adjunt a la presidència Lleida Club de Futbol, Marc Torres, explicava que hi havia un inversor en passaport britànic, però establert a França, que es comprometia a portar els diners necessaris per pagar el deute sortint del procediment concursal, però aquest dijous ha anunciat que l'han estafat a ell i al Lleida Club de Futbol. Torres ha explicat que dies en darrer se'n dona compte que alguna cosa no acaba de quadrar i presenta una denúncia als Mossos d'Esquadra per un presumpte delicte d'estafa i falsat documental per poder tenir més accés a més informació. Els dies passen fins a arribar aquest dimecres, moment en què es reuneix amb l'inversor, nom que aquest dijous s'ha donat a conèixer com a Joseph Eduard Fernández García, i després de posar en situació els Mossos d'Esquadra l'acaben detenint. Amb aquesta detenció, l'escenari de futur del Lleida Club de Futbol passa a ser-ne un de molt pessimista. De fet, Torres, emocionat, ha demanat disculpes i ha afirmat que a hores d'ara el Lleida Club de Futbol no té futur.
10: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, però seria un cop de sort molt gran.
9: I a partir del 5 de juny, Torres ha dit que s'obrirà el procés de liquidació del Lleida Club de Futbol.
8: Gràcies. Des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu. La futbolista de Sant Cugat del Vallès, Adriana Ranera, es prepara per viure la seva primera final de la Lliga de Campions. La jugadora del Barça, que per cert negocia per renovar, somia amb aixecar la Champions. UAT Media, Joan García.
27: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera amb 21 anys, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Oslo i davant l'Olympique de Lió intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
11: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
27: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
8: Gràcies, Joan Garcia. Des de Cuat Media, la segona federació, l'Olot ha anunciat avui la renovació del tècnic Roger Vidal i del seu cos tècnic, que afrontaran la tercera temporada al capdavant del primer equip del Club de la Garrotxa a la tercera federació. Parlant de l'ascens del Martinenc, que ha pujat a tercera federació, el Club Barcelona ha anunciat avui la renovació del tècnic, de l'entrenador, de Toni Carrillo.
12: Per mi, el Martinenc ara mateix significa que és casa meva. No? Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, amb tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica, doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat i ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
8: I en futbol sala avui a les 8 del vespre, Rubí i Caneta juguen la plaça pendent per a les semifinals de la Copa Catalunya Masculina. David Parrilla és el tècnic del conjunt ballesà.
13: És competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
8: I en waterpolo, Pili Penya pot jugar avui el seu darrer partit com a jugadora en actiu si el Sant Andreu guanya el Club Natació Terrassa. El seu actual club serà el comiat de la jugadora que ho ha guanyat tot en aquest esport. Serà en el partit de semifinals del play-off al títol a la divisió d'honor femenina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern aprovarà demà els pressupostos per enguany després de segellar un acord amb els comuns que en garanteix l'aprovació. Inclou 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al pla de barris i convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. Davant la satisfacció de la consellera d'Economia, Alicia Romero, la líder dels comuns, Jessica Albiach, adverteix que l'acord no és un xec en blanc. Les escoltem totes dues.
2: Que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, que pot fer diverses coses al Parlament més enllà d'aprovar uns pressupostos, crec que compartim moltíssimes prioritats i per tant és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat, sobretot quan veus el teu entorn que no és el que està passant, no? que molts governs on no hi ha majoria no està sent capaç d'aprovar pressupostos, no?
3: Nosaltres estarem fiscalitzant el govern amb una periodicitat de 2 mesos. És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
1: I s'espera que el Parlament aprovi els comptes la primera quinzena de juliol. I estem pendents perquè hi ha una nova reunió aquesta tarda a les 4 entre els sindicats i el Departament d'Educació per intentar arribar a un acord que desencalli el conflicte educatiu. A la trobada d'ahir, el govern va convidar els sindicats a presentar una proposta d'augment salarial per escrit que ja han transmès de forma unitària. Mentrestant, avui continuen les mobilitzacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Segons els sindicats, el seguiment ha estat d'un 60%. I 8.000 ciutadans podran assistir en primera persona a la benedicció papal a la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que serà, recordem-ho, el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin uns 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents del govern d'Espanya i Catalunya, i també dels reis. L'Ajuntament d'Olot inicia el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen amb la normativa d'ús del català amb multes de fins a 3.000 euros. Ho farà després de mesos d'acompanyament i d'oferir-los eines en el marc d'un estudi de diagnosi. En una primera fase es va detectar que un 90% sí que la complien, una xifra que ha arribat al 96% després de mesos d'acompanyament. Ara el consistori afronta l'última fase, la sancionadora. I el Lleida de futbol, que torna a viure en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació d'aquí a uns dies després de la detenció del nou inversor per un presumpte delicte d'estafa.
4: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
5: Parà! Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
4: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
8: Anda y dime corazón, ¿dónde
0: reina la alegría.
8: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
9: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
8: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
9: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
0: Sentir de Andalucía.
4: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
10: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
11: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
12: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
4: Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.
13: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
14: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
4: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Ara mateix són les 3 i gairebé ja 8 de la tarda. Us volem informar que estem experimentant tallada d'emissió i que sapigueu que ho estem intentant de solucionar mentre estem us demanem comprensió. I que nosaltres ara som els següents en arribar en aquesta programació de Ràdio El Vendrell, que toca ara ja hora de distreure's amb bona música, amb l'actualitat musical, fins a arribar al punt de les 6, de les 5 de la tarda. Com sempre, aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell en la tarda de dijous, penúltima ja de la setmana i per nosaltres per unes quantes, que ens anem la setmana que ve de vacances. Això no és que estàs sentint, és l'honor de Gracie Adams, que es diu Hitting the Wall, acabat d'estrenar, sortit del forn ara mateix. Amb això comencem. Molt bona tarda. Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions de Marga Márquez.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs sí, això acaba de començar, com cada dia, aquesta actualitat musical amb Gres i Adam s'han començat i continuem estrenant aquest film musical amb l'honor de Becky G. L'artista està, doncs, podríem dir que en un bon moment físic, musical, professional, personal. Temassos com aquest, i, és el que ara sentim aquí a la sintonia de Ràdio El Vendrell.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: Torna, perdó.
2: Fa una estona que acabem d'escoltar el Sassinova amb aquesta proposta brutal que es diu Suagara. Sorprendre'ns com ens sorprenen sempre amb coses diferents. I ara seguim endavant en aquests minuts, a les 3 i 24, des de les galetes quan s'estoven. Són en Paul, que ens deixa això que es diu Les coses que vaig dir-me.

0: Així de brutal sona l'últim de Nati Peluso i Big Clip, que es diu així Àngel o Àngel. Més cosetes en 2:15 ja i 1 minut de 4 de la tarda.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Doncs sí, estàs en Tarda en Estèreo amb Abraham Mateo i Luc Ra, que acaba de llançar aquest darrer treball. L'argentí, a qui recordem per els seus cabells blaus, parlem de Luc Ra. Ara es marca aquesta cúmbia que el que pretén és fer-nos ballar a tope. I és que s'acosta l'estiu, es nota.

0: Total, aquesta gent fa màgia. És impressionant com sona aquest nou treball de Tame Impala amb Jenny and Boys and Noise, amb aquesta proposta que es diu Dràcula. I la vam sentir ahir, la sentim també, però que demà segurament la sentirem també. Que ens encanten les coses xules, però les hem de posar un dia, un altre i un altre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
0: De Pablo López és, a vegades és com, vinga, un empujoncito, fill meu. Aquest és el seu nou single, que es diu així, Esdrújula.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Doncs aquesta, la música del Calvin Harris i Jay-Z. La veritat és que l'escocès i la solista irlandesa arriben amb un to estival. Es denota amb aquest Satisfied.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs seguim endavant i ho fem amb més coses. No en tem Impala, que ja l'hem sentit, que se'ns ha colat per aquí. Anem amb més actualitat que arriba, en aquest cas, de la mà d'Ivan Ferreiro. La veritat és que ell ens apropa el seu nou tema i ens fa pensar i escoltar atentament el seu nou single, que es diu Reiniciar.

0: Escoltes Tarden Estèreo.
1: Doncs aquí estava Rosalia des de Lux, un dels temes que formen part del seu nova llarga durada. I avancem una miqueta de la mà de Meghan Trainor. És un artista que porta ja una solera musical i que té coses noves. Aquest 2026 arriba amb això que es diu Shimmer.

0: tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs quan ja són les 4 i 9 de la tarda, continua avançant després d'escoltar Lewis Capaldi amb el seu Style Off. I aquí arriba Lola Índigo, que arriba ben acompanyada, Lia Cali, Kerali Laoz, amb Salma, amb això que es diu Tu Sinistra.

0: pues podríem dir que des d'Andalusia amb amor l'uno de Lola Índigo.
1: Actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: I aquest any és un any important i especial per Celine Dion. L'artista ha tornat de nou a la música i estrenava Dance Songs, la seva primera cançó en francès en 10 anys. Ella portava sense publicar un tema original des de 2024, per la qual cosa aquest suposa el seu retorn a la música, més amb una gira, i està tenint una, bueno, pues, rebuda impressionant i molt, molt emocionant. És una de les grans de la música.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escolta Tardana Estèreo.
2: Doncs amb més coses que els nois de la Pegatina arriben així, amb moltes ganes i amb molta canya. El seu treball primaveral és aquesta, la Voltereta.

0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Doncs ara mateix, quan passen 3 minuts de 2:15 ja de 5 de la tarda, recordeu-vos, ho dèiem a l'inici del nostre programa, que estem tenint doncs talls de programació de... Bueno, pues la programació va i ve, en aquest cas l'emissió va i ve, així que us demanem disculpes, és un problema que estem en això i esperem solucionar-ho el més aviat possible. Aquí està Alfred García, que ha dedicat un tema a Mateu. Un any després de dedicar-se a altres coses, doncs ha tornat a oferir-nos nous treballs. És una cançó que promocionava molt a través de xarxes i que ha creat confusió. Bueno, efectivament, Alfred està de tornada i Mateo és el fill de la seva neboda.

0: Aquest any 2026, Lorena ha tornat. Ella pot ser i presumir de que és l'única artista que ha guanyat dos cops al Festival d'Eurovisió. I aquest Coming Loose és una de les seves últimes propostes.
1: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Laura Pausini ha publicat el seu disc, que com ja sabeu, es diu Jo Canto Dos. És un recull de cançons que l'artista doncs, té com a preferides i que les canta. I quan va sentir aquest tema de Janet, no podia faltar en el seu darrer treball. Des del passat mes de març disfrutem amb temes com aquest, Por què te vas?

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: treball.
1: Que bé que ho fan aquesta parella. En aquest cas parlem de la col·laboració dels dos artistes de Fonseca i Juanes.
2: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Doncs és hora de marxar amb Lady Gaga i Doechii, una cançó que forma part de la banda sonora de el que és aquesta última pel·lícula. El Diablo se viste de Prada 2. Nosaltres ens acomiadem, demà serà divendres, estarem aquí amb més èxits, l'última edició de la setmana. Que passis bona tarda.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Christ, man, he went the booth. Didn't get any notes wrong. That's the story.

0: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Escoltes Ràdio al Vendrell.

107.1 freqüència modulada i a www.rtvalvendrell.cat. No se puede decir.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

0: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de la ràdio. Sou en sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Ens acompanya com sempre la Marga Marquet de les Vies de So, la redacció al complet del Vendrell Comunicació, Jordi Grell amb l'actualitat esportiva, Marc Rodero amb l'actualitat meteorològica i davant dels micròfons que us parella molt de gust, Víctor Merencio. Així comencem aquest informatiu de la jornada dijous, dia 21 de maig de 2026. Informatiu que ha de servir, com dèiem, per acostar-vos l'actualitat de la nostra vila i alhora també de la resta de municipis que confirmen l'àmbit del Baix Penedès. Com és habitual, comencem el nostre informatiu fent repàs en síntesi als fets més destacats.
2: Sumari de titulars.
1: Comencem informatiu parlant avui d'entrada de la gravetat del nen de 4 anys atropellat ahir a primera hora de la tarda a l'aparcament de Cal Escori. Aquest serà el fet de sortida d'un informatiu que a més ens ha de servir per parlar de la Generalitat, que està elaborant un estudi d'alternatives per veure quina és la solució més adequada per desviar el trànsit de camions de la carretera TP21-25 que passa per Llorenç. Així ho ha anunciat la consellera de Territori en el ple del Parlament de Catalunya. Aquest serà un dels fets del informatiu de la jornada del dia d'avui, que a més ens ha de servir també per parlar de l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani, que diuen comportarà un col·lapse del tram ferroviari que va de Sant Vicenç a Tarragona. També haurem de parlar de l'edifici Tavares, que ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició del Market Job Place. També l'informatiu d'avui ens ha de servir per buscar d'altres qüestions. Unitat Vendrellenca urgeix al govern local a instal·lar les càmeres de videovigilància anunciades o de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que es preparen per viure un cap de setmana dedicat als genis. Comencem informatiu i ho fem parlant de la gravetat del nen de 4 anys atropellat aquest dimecres a primera hora de la tarda a l'aparcament de Cal Escori, que continua. El menor passava per la zona amb el seu patinet de joguina quan el van vestir un cotxe i va haver de ser traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Joan de Déu, on està ingressat en estat crític. Parlem d'un nen de 4 anys, doncs, que anava amb un patinet de joguina i que ha estat atropellat cap a les 2 del migdia a l'aparcament. El menor transitava per l'aparcament quan un vehicle l'ha embestit. Les lesions són greus i ha estat traslladat en helicòpter medicalitzat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. El seu pronòstic és reservat i el dispositiu d'emergència hi han intervingut efectius del sistema d'emergències mèdiques i també de la policia local del Vendrell. Ciutadans i representants institucionals s'han concentrat aquest migdia a la porta de l'Ajuntament en senyal de repulsa pel feminicidi comès aquesta setmana a Figueres. Es tracta d'una dona de 33 anys que dimarts va ser assassinada per la seva exparella després de saltar-se un ordre d'allunyament. Els manifestants han reiterat el seu compromís en l'erradicació de les violències masclistes i han recordat la necessitat de denunciar qualsevol indici de vulneració dels drets bàsics de les dones. La Generalitat està elaborant un estudi d'alternatives per veure quina és la solució més adequada per desviar el trànsit de camions de la carretera TP21-25 que passa per Llorenç. Així ho ha anunciat aquest dimecres des del Parlament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, a una pregunta feta per la diputada penedesenca d'Esquerra Republicana, Lluïsa Llop.
3: Fa temps que des de Llorenç reclamen la construcció d'una variant que elimini el pas de vehicles pesants pel mig del poble. Segons ha apuntat la diputada Lluïsa Llop a la sessió de control del Parlament celebrada aquest dimecres, actualment passen per aquesta travessa urbana prop de 60.000 vehicles a la setmana, molts dels quals són camions.
4: A més, dues grans notícies pel Baix Penedès faran que s'incrementi aquest trànsit i, per tant, aquesta travessa encara la posaran més a escac. Com és? En primer lloc, el desenvolupament del polígon del Poet a Banyeres del Penedès, una gran notícia que portarà 130 llocs de treball, progressivament 350, i que a més ocupa un terreny que ja era qualificat d'industrial des dels anys 90, que s'havia abandonat i que generava molts problemes als veïns. I l'altra gran notícia, també llargament esperada, és que més aviat que tard ha d'arribar la sortida de l'AP7 a Banyeres, fet que també, evidentment, incrementarà el trànsit en aquesta travessa urbana, una travessa urbana que no pot assumir-ho. Per tant, consellera, des d'Esquerra Republicana li fem una petició molt concreta, una petició que ve del territori encapçalada per l'alcaldessa de Llorenç del Penedès, que ens acompanya, igual que l'alcalde de Banyeres del Penedès i la vicepresidenta quarta de la Diputació de Tarragona, i que és absolutament imprescindible una variant a la travessa urbana actual, a la TP21-25, que la tregui del nucli del poble i es faci treballant amb el seu ajuntament, evidentment, per garantir la seguretat viària, per eliminar el soroll i la contaminació que en aquests moments pateixen els veïns i les veïnes, perquè és absolutament necessari, en un poble, en vida de poble, garantir-ne la qualitat de vida, i aquesta carretera el que fa és retirar aquesta qualitat de vida. Per tant, consellera, si us plau, necessitem una variant en aquest tram de Llorenç del Penedès. Gràcies.
3: Davant la petició d'Esquerra, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que ja està en marxa un estudi d'alternatives per oferir una solució que sigui realista i fer compatible la vida quotidiana amb les activitats econòmiques.
5: Efectivament, des del departament som conscients d'aquesta preocupació, que hi ha en termes no només de mobilitat, sinó també respecte a la seguretat viària, i convenim amb vostès que és necessari millorar aquesta seguretat i aquest trànsit acumulat en els dos municipis. Els accessos i el trànsit viari i l'impacte d'aquesta via és sobretot el territori, sobre els ciutadans i ciutadanes. No ho abordem des de la distància, ho fem des de l'escolta també al territori. Ens consta que vostès és una qüestió que no només els preocupa, sinó que també l'han treballat, i volem oferir una solució que sigui realista amb un calendari determinat i coordinada, com dic, amb el món municipal. És del tot necessari que puguem coordinar, compatibilitzar la vida quotidiana de la ciutadania amb les activitats econòmiques efectivament que es produeixen en el seu entorn, i per abordar també la situació del Baix Penedès, i concretament amb aquesta connexió del polígon d'actuació urbanística del Poet al Baix Penedès, a Banyeres del Penedès, amb la connexió amb la xarxa viària d'alta capacitat que vostè també comentava. Com li deia, som conscients que vostès ho han treballat. Des del departament estem analitzant en aquests moments diverses alternatives amb aquest estudi d'alternatives. El mes d'abril ja vàrem impulsar aquest estudi per connectar aquest sector amb les vies d'alta capacitat, i la previsió de finalització d'aquest estudi d'alternatives és per aquesta tardor. Quan disposem dels resultats, podrem concretar la solució tècnica més òptima per resoldre amb el calendari, els recursos econòmics vinculats i tots els instruments de tramitació administrativa i urbanística que haguem de desplegar. Per tant, el govern es compromet, en definitiva, a portar una solució, la solució que el territori demana, no només en termes de seguretat, que per suposat aquesta és la primera qüestió, sinó també en termes de qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Baix Penedès. Gràcies.
3: Paneque ha afegit que aquest estudi ha d'estar llest a la tardor, moment en què es compromet a traslladar al territori la solució tècnica més òptima.
1: I continuem parlant d'infraestructures, perquè l'entrada en funcionament del tercer fil del corredor mediterrani comportarà un col·lapse del tram ferroviari que va de Sant Vicenç a Tarragona. Així s'assenyala en un estudi que ha encarregat la plataforma Mercaderies per l'Interior a l'empresa d'Enginyeria MCR IT i que s'ha presentat aquesta setmana.
3: L'estudi, que porta per títol Saturació del corredor mediterrani, impacte socioeconòmic i proposta de solució, conclou que l'actual estratègia basada en el tercer fil per al pas de trens del corredor mediterrani és insostenible i derivarà en un col·lapse d'aquest tram. En aquest sentit, remarquen que si actualment aquests 25 quilòmetres entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona ja es troben al 85% de la seva capacitat, amb una mitjana de 170 trens del dia entre passatgers i mercaderies, l'entrada en funcionament del tercer fil dispararà la demanda fins als 224 trens diaris, amb una ocupació de la via del 126%.
6: I amb aquesta situació, com després es comprovarà, comprovarem les xifres reals en l'estudi, la via quedarà absolutament saturada, i per aquesta raó nosaltres, des de la plataforma de Mercaderies per l'Interior, demanem que s'accelerin els estudis per fer una via pel prelitoral, una via per l'interior, pel prelitoral i lluny de nuclis poblats.
3: Pels impulsors de l'estudi, la construcció d'un traçat per l'interior no és només una necessitat logística, sinó una inversió altament rendible per al territori. En aquest sentit, afirmen que retirar les mercaderies de la línia de costa podria incrementar fins a un 30% els ingressos vinculats al turisme de càmping, el que equivaldria a més de 20 milions d'euros anuals addicionals.
1: L'edifici Tavares ha acollit aquest dimecres al matí una nova edició del Market Job Place, una iniciativa impulsada per la Regidoria de Turisme del Vendrell i l'Eina, amb la intenció de posar en comú empreses del territori que busquen treballadors i persones a la recerca de feina. Enguany hi han participat més de 500 candidats interessats a trobar ocupació, bàsicament en l'àmbit turístic. Mercès a la progressiva desestacionalització del sector, algunes d'aquestes contractacions esdevenen ja estructurals.
7: 19 empreses del territori a la recerca de treballadors. La segona edició del Market Job Place ha tornat a posar en comú, mitjançant entrevistes curtes de 10-15 minuts, companyies dels sectors del turisme, comerç i serveis, amb persones interessades a trobar feina. Una iniciativa ideada per facilitar l'ocupació durant els mesos d'estiu, però que cada cop més abracen tot l'any.
8: En aquests moments, quan allargues la temporada, pots garantir millor, d'una manera més clara, aquesta continuïtat a la plantilla, i llavors tots dos es beneficien. Quan era una estacionalitat molt marcada, clar, tenies 2 mesos, però bueno, després tenies 10 mesos o 8 o 9 mesos sense feina. Per tant, això ens ajuda també a estabilitzar l'ocupació i l'economia.
7: Abans de l'entrada de les 500 persones que han participat de l'esdeveniment, entre els inscrits prèviament i la resta d'assistents, les empreses han rebut un seguit de consells a l'hora d'afrontar les entrevistes amb els candidats i poder afinar així en la tria final. Unes recomanacions complementàries als requisits establerts per les companyies.
9: Busquem perfils que, bueno, que ens encaixin a les botigues, que sigui gent activa, amb ganes de treballar, que vulguin estar, bueno, pues tot l'any si volen, o sigui que necessitem personal que sigui actiu i amb ganes de treballar sobretot.
10: Com una persona per netejar i amb contracte, amb formacions i tot, vam trobar la Isabel que ella està contentíssima d'estar amb nosaltres, i nosaltres amb ella, i supercontents, i vull dir que això funciona, i aquí es troba feina.
7: I entre els candidats, perfils divergents, des de persones que busquen una ocupació estrictament d'estiu a d'altres que voldrien una feina més estructural.
11: Doncs hem vingut especialment per buscar una feina per aquesta temporada d'estiu, ja que doncs, per fer una mica del nostre propi calaix, també ara que ja tenim 18 anys, entrarem a la universitat, doncs per també tenir els nostres diners i no només tirar dels nostres pares, i per també tenir l'experiència laboral, que creiem que és algo que fa falta.
12: Bueno, espero trobar doncs, treball, perquè m'estic preparant per selectivitat, per entrar a la universitat, i bueno, un treball així temporal per treure'm algo, per cobrir la universitat. I res, a l'estiu, i bueno, si puc seguir compaginant els estudis bé, si no, doncs, estiu.
7: El segon Market Job Place pretén fomentar la dinamització econòmica local, tot reforçant la competitivitat de les empreses i millorant la qualitat dels serveis que s'ofereixen a residents i visitants. Una iniciativa, doncs, amb vocació de consolidar un matching que creix any rere any.
1: Unitat Vendrellenca urgeix el govern local a instal·lar les càmeres de videovigilància anunciades. També reclama més il·luminació en diversos carrers del municipi i proposa una reorganització del cos de la policia local.
13: Unitat Vendrellenca reclama al govern local que instal·li finalment les càmeres de videovigilància compromeses i recorda que fa temps que el tema està pendent.
14: Vam començar amb aquest tema de la instal·lació de càmeres amb una roda de premsa del regidor Soriano al gener del 2024, on anunciava la instal·lació de 50 càmeres al Vendrell. El mateix any, a l'estiu, el juliol del 2024, hi va haver una altra roda de premsa de les mateixes característiques, on denunciaven no 50, sinó 45. En van perdre 5 pel camí. Avui, que estem a mitjans del mes de maig del 2026, no hi ha encara cap càmera instal·lada.
13: La proposta del grup és que la policia local disposi també de càmeres mòbils. La formació considera que cal reorganitzar el cos de la policia local.
14: Creiem que s'ha de complementar la xarxa de càmeres fixes amb una xarxa de càmeres mòbils molt més dinàmica i flexible en funció de les necessitats que tinguem. Càmeres que, per exemple, a l'estiu es puguin instal·lar al passeig marítim, que es puguin instal·lar, per exemple, a les entrades de barris quan es detecten onades de robatoris, al voltant de les estacions de tren, siguin de Sant Vicenç o del Vendrell. El segon punt és que som coneixedors de la ràtio de policia local. Tenim 100 policies locals per una població de 42.000 habitants. És una bona ràtio i, per tant, no hauríem de tenir aquesta percepció i aquesta inseguretat ciutadana als carrers.
13: Unitat Vendrellenca demana més il·luminació a molts carrers del municipi.
15: Tenemos barrios y calles de nuestro municipio a oscuras o mal iluminadas, lo que esto favorece pues la delincuencia.
13: L'objectiu de les propostes és incrementar la sensació de seguretat ciutadana.
1: I parlem de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, que es preparen per viure un cap de setmana dedicat als grans genis universals vinculats al territori. El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i els municipis que formen part del paisatge dels genis han presentat al Gaudí Centre de Reus la primera edició de El Cap de Setmana Genial. Durant el primer cap de setmana de juny, el Vendrell, Reus, Riudoms, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan oferiran de forma simultània una vintena d'activitats gratuïtes adreçades al públic familiar. El programa inclou visites guiades, tallers, exposicions i jocs de descoberta vinculats a l'obra de Pau Casals, Antoni Gaudí, Joan Miró i Pablo Picasso, artistes universals que van trobar inspiració als paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Entre les novetats destaca una activitat teatralitzada itinerant sota el títol L'obra dels genis està malalta, que es representarà al llarg de tot el cap de setmana.
16: És molt potent perquè a molts pocs llocs, diria jo, del món, tenen la sort de tenir amb tants pocs quilòmetres quadrats tants genis, no? O sigui, aquests artistes que ens transcendeixen i que són realment universals. Són quatre genis, però són cinc municipis i cinc centres, perquè recentment doncs, es va incorporar amb aquest paisatge dels genis doncs, el municipi de Riudoms, i la veritat és que s'està treballant molt bé conjuntament i crec que estem en el bon camí doncs, de donar-lo encara més a conèixer.
1: El paisatge dels genis compta actualment amb 5 rutes interpretatives i 6 espais museístics dedicats a aquests creadors després de la incorporació aquest 2026 de la Casa Pairal Gaudí de Riudoms. Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web del Paisatge dels Genis.
17: Els esports en Jordi Graell.
18: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'handbol i ho fem amb doble partit del Vendrell Resta Tècnic, els dos últims partits de la temporada, on els jugadors David Castanyo primer visitaven divendres la pista del Molins en un partit pendent de la 24a jornada, que en aquest cas acabava amb derrota per 29-27, mentre que diumenge els vendrellencs es desplaçaven fins a Terrassa per enfrontar-se al Terrassa B i en aquesta ocasió ens aconseguien guanyar per 30-38 i, per tant, doncs, després d'aquests dos partits, finalment el Vendrell Resta Tècnic acaba en vuitè lloc de la Lliga amb 31 punts i per fer una mica de balanç de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el mestre, el David Castanyo. Hola, bon dia.
19: Bon dia, Jordi.
18: Bé, anem a pams. Primer, doncs, parlem d'aquest partit divendres a Molins, que en aquest cas doncs, va anar de manera ajustada, però bé, doncs, al final es va acabar escapant.
19: Sí, va ser un partit... però complicat, bueno, al final no vam tenir opció de guanyar-ho, però bueno, vam estar lluitant fins a l'últim moment.
18: A més, era un partit que també doncs, anava amb la baixa del Jordi Rius, que evidentment doncs, ja ho vam comentar la setmana passada, no? Que si us falten els pitxitxis doncs és més complicat.
19: Sí, bueno, a banda del Jordi Rius també es faltava el Ceto, faltava algun jugador més, i bueno, entre això, que era un horari una mica estrany, i que...

0: és el que dius tu, hem estat a mig de tot, a mig de la taula, a mig de les ascens i les descens, a mig gas en treball, tot ha sigut a mig gas, com aquell que diu. I bueno, positiu, que estem fent equip, que és un equip molt eclèctic i que l'experiència ens donarà al final els resultats. És l'únic bo que podem treure d'aquesta temporada.
1: Per tant, bé, com comentes, doncs, de cada temporada vinent, no, imagino que el bloc doncs, ja està fet i, per tant, doncs, només cal fer alguns retocs per intentar doncs, ser més competitius, no?
0: Correcte. Ja l'any que ve ja ha de ser més competitiu, més aquest equip, perquè el que diem, les mancances que teníem, que era potser de conèixer entre nosaltres, això ja hauria d'estar superat. I si podem agafar un efectiu més, doncs ja començar a rotllar i a demanar ja... A demà ja vens aquí rendiment.
1: Doncs perfecte, David. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que tingueu molt bon estiu.
0: Igualment, merci per tot.
1: David Castany, entrenador del Vendrell Tècnic, valorant aquests dos partits finals, com dèiem, amb derrota a Molins, victòria a Terrassa, que deixen doncs, el Vendrell Tècnic en vuitè lloc, i ara, com dèiem, ja toca pensar la temporada vinent, on l'equip competirà de nou a Segona Catalana. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota del futbol sala Vendrell per 3-8 aquest diumenge al Pavelló Municipal contra l'Huracans Transpaís La Selva, en l'últim partit a casa de la temporada, els jugadors de Miquel Malo, i on, tot i que el resultat doncs, pot indicar el contrari, doncs, van plantar força cara al líder de la Lliga. De fet, a la primera part doncs, va ser doncs, força disputada, amb alternatives en el marcador, però a la segona part sí que els visitants doncs, van demostrar la diferència de nivell, i finalment doncs, va recomportar-se una victòria que a més els permet ja doncs, proclamar-se campions de Lliga i de retruc aconseguir l'ascens a Divisió d'Honor. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Miquel Malo. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, que em té una llàstima, no?, perquè doncs, a la primera part doncs, vau estar molt bé, doncs, jugant de tu a tu, i a la segona part sí que ells doncs, ja es van escapar i ja va ser difícil seguir el ritme, no?
2: Sí, bé, abans de tot ho vaig fer ja en persona amb ells, però crec que és just fer-ho també per aquí. Felicitar Huracans pel seu campionat i per la seva divisió d'honor, que ha sigut el just campió de la categoria, un senyor equipazo, i ser completament merescut l'ascens. Pel que fa al nostre partit, bé, crec que vam sortir força bé, estem en una situació complicada, que entre lesions i històries estem tirant molt de juvenils, estem tirant de senyor B, estem tirant una mica de tot el que podem per acabar completant convocatòries. Però tot i així, ja et dic, crec que va ser una primera part on vam competir superbé, ens fiquem per davant, no deixem que ells en cap moment dominin el partit, crec que inclús fem molt de millor primera part que amb ells, de fet hi ha un parell o tres de gols seus que són pues, bueno, errades individuals que poden passar, però que nosaltres tindríem que fer molt més per aconseguir fer gols de lo que van fer ells. I a la segona part, ja va començar una miqueta la primera part, però a la segona part, pues, bueno, al final... amb tres expulsions és molt complicat competir. O sigui, si t'expulsen a tres jugadors al llarg del partit, són tres vegades en què has de defensar durant dos minuts amb un jugador menys i pues, és molt difícil, és molt difícil. Després podríem entrar a discutir si les expulsions són o no són més escudes. Jo crec que dintre del que ens van, dintre del que vam poder van competir no és el que ens van deixar i que un cop pues, ja no ens van deixar competir perquè les situacions moltes vegades no depenien de nosaltres i ens trobem en situacions molt negatives per nosaltres, doncs aleshores allà es va trencar el partit i va ser quan ells van aconseguir això, trencar el partit i la victòria final.
1: Ara ho comentaves, no? Doncs els últims partits doncs, heu hagut de tirar molt davall i un cop més doncs, es va debutar un altre jugador, com és l'Adán, que a més doncs, va tenir el valor de tirar doncs, l'últim doble penal, que bé, doncs, no va poder entrar, però bé, doncs, també està bé que els joves doncs, també s'atreveixin, no?
2: Sí, bueno, va tirar el doble penal, perquè és que tot el que xutava el doble penal està expulsat ja, sí. Però sí, no, la veritat és que l'Adam va fer un molt bon partit, és un noi que juvenil de primer any, és un noi que ha estat amb nosaltres des d'infantils, amb nosaltres des d'infantils, exceptual l'any passat que va prendre la decisió de marxar Platense i pues, aquest any ja ha tornat. Al final nosaltres hem de tirar d'això, hem de tirar de cantera, és molt difícil per nosaltres aconseguir fitxatges amb la zona amb la que estem, així que tenim que potenciar el que tenim, i molt content de que vagin sortint, nois, i més si ho fan amb el caràcter i la personalitat que ho va fer l'Adam, que pues, va estar jugant molts minuts i no semblava per a res que tingués 16 anys, doncs pues, millor encara.
1: Ara doncs ja toca pensar en l'últim partit, que serà doncs avui mateix a la pista del Salou B, que és un equip que bé, doncs, després de la victòria d'Huracans, doncs ja no té opció de pujar a Divisió d'Honor, però tot i així bé

0: doncs, és l'equip que ha quedat segon, per tant, doncs, és un test difícil per acabar la Lliga, però bé, doncs, aviam si doncs, com a mínim doncs, podeu acabar doncs, també amb bones sensacions, no?
1: Sí, ojalá, serà un partit molt complicat contra un equip com el Salouvé, que és un equipazo, que a més suposo que ja no juguen a gran cosa, i amb el B també havent acabat, i amb el juvenil havent acabat temporada, que per ser el juvenil ha tornat a pujar nacional a la màxima categoria del futbol sala juvenil, enhorabona també pel juvenil de Salou, però segurament també pues, vinguin jugadors del juvenil aquest nacional. Bueno, serà un partit segur molt difícil, veurem a veure qui anem, perquè tenim algun jugador que encara a dia d'ara mateix encara no sabem 100% si podrà estar aquesta tarda o no, però bueno, com vaig dir el dia de l'Huracans, pues els que estiguem tenim que anar allà a competir al màxim, ojalà no ens expulsin a quatre jugadors aquest altre partit i aconseguim competir durant tot el partit, que és el que volem fer per acabar amb les sensacions i tot dit, i si a més poguéssim sumar algun puntet més, pues, tot això que ens emportaria.
0: Doncs perfecte, Miqui, esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies a tu.
0: Miquel Mal, entrenador del futbol sala Vendrell, valorant aquesta derrota per 3-8 contra l'Huracans i ara, com diem, centrats en aquest últim partit de la temporada, avui mateix, a 1:15 de la nit, a la pista del Salou B.

0: temps amb Marc Rodero.
1: I fem repàs de la crònica del temps d'aquesta esplèndida jornada de primavera. Marc Rodero, bona tarda.
2: Molt bona tarda, Víctor. Bona tarda a tothom.
1: Esplèndida jornada de primavera que per temperatures ja quasi podríem dir esplèndida jornada d'estiu, no?
2: Doncs bàsicament sí, perquè avui hem arribat als 30 graus a l'Observatori del Montmell, 27, per exemple, al Vendrell, o als 25 de Cunit. 25-27 podria ser relativament normal, als 30 del Montmell ja podríem dir que no pertoca en aquesta època de l'any. Hem de seguir parlant d'aquesta situació. Avui acabarem el dia tal com l'hem començat, amb el cel serè, amb algun nuvolet testimonial cap a les àrees de muntanya, poca cosa, i per demà repetirem la mateixa situació. Panorama d'anticicló, algun nuvolet despistat i les temperatures que potser demà podrien recular un palet o quedar-se igual o recular una miqueta, però vaja, que probablement demà tornem a tocar el llindar dels 30 cap a l'interior de la comarca i a prop de la costa, doncs igual que avui, entre els 25 i els 27, una mica més frenats, lògicament, els mercuris, per l'efecte de la marinada. Situació marítima també prou tranquil·la durant avui i també durant la jornada de demà a tots els quadrants costaners de la comarca.
1: Aquestes temperatures tan desbocades tenen fi o ja les deixarem així per al que resta de primavera?
2: Esperem que s'acabin. De fet, s'han d'acabar. Sí que és veritat que anem mirant els models a llarg termini. Hi ha alguna petita retrocessió, però, vaja, els 30 que hem tingut al Montmell es podran repetir un parell o tres de dies. Després té tendència la situació a recular una miqueta més i a normalitzar-se una miqueta les temperatures. Però, vaja, de moment, tant avui com demà, i també al cap de setmana, amb aquests valors força elevats, evidentment, per l'època de l'any. Sí.
1: Doncs, Marc, ho deixem aquí. Esperem continuar parlant amb més precisió ja del cap de setmana en la jornada de demà divendres. Gràcies, com sempre. Que tinguis molt bona jornada.
2: Fins demà. Bona tarda.
1: Doncs aquestes han estat les informacions que us fèiem arribar avui en aquest informatiu de la jornada de dijous de Ràdio El Vendrell. Recordin que la informació no s'atura, que la continuaran trobant a través d'aquesta mateixa sintonia a 2:15 i a les 2, però també a través de xarxes socials, Facebook, X, Instagram, també la nostra pàgina web i, com no, les notícies de la televisió local. Res més per part nostra. Que tinguin molt bona tarda.

0: carrer.
1: Tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes? Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 2:15 a 9 a les 9 del vespre, presentat per Arunda Balaguer.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 10:15 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia della radio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a 9:00 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: nostre ospite professoressa, io dubbio, io voglio sapere che è più facile di imparare, l'italiano o il francese?
1: Beh, è più facile di imparare l'italiano. Sì, il francese è molto difficile.
0: Ma perché è così facile l'italiano? Io non l'ho imparato, ascolto la radio e vedo la TV, e per me è facile perché è pareggio al catalano, all'spagnolo, no?
1: Sì, ma infatti l'italiano si legge come si scrive, quasi tutto si legge come si scrive.
0: Sì, perché non hai accento.
2: Certo.
1: Sì, ci sono gli accenti.
3: Sì, pochi, pochi, pochissimi.
0: Pochi. Pochi.
1: Qualcuno c'è.
2: Dio mio, soffro.
0: Pochi, pochi. È abituale tra gli italiani non fare la pronuncia uguale dalla stessa parola. Perché non tutti, no tots saben com han de posar l'accent ni on l'han de posar.
1: No, perquè in Italia ci sono tanti dialetti e tutti parlano così diverso che secondo me non è che io abbia studiato su questo, però ognuno fa come può, mi sa. Quindi ci sono al nord lo fanno più aperto, invece al sud lo fanno magari più chiuso, non lo so. Però gli accenti esistono in italiano,
0: esistono.
1: Di meno che in francese.
0: Di meno che
3: in spagnolo.
0: In catalano.
2: In italiano solo c'è un accento, è aperto, no?
1: Sì,
0: devo,
1: è più facile.
0: Devo...
2: Dammi scuse, lo so, pazienza.
0: No, tutta felicità. Perché oggi alla fine Narcís Pallarès Domènech parlarà del tuo idolo.
2: Uno dei miei idoli.
0: Andiamo a Predatio.
4: Bona tarda, amics oients de Ràdio El Vendrell. La setmana passada, la nostra convidada a l'estudi, l'Albertina del Lungo, ens va citar al programa un nom incòmode, que ha marcat la història passada i present d'Itàlia, Benito Mussolini. Parlar de Mussolini i del feixisme no és parlar de la bellesa del bel país, sinó més aviat parlar de la part fosca, del lato oscuro i d'un capítol terrible de la història italiana, el ventennio del règim feixista. Al mateix temps, però, és un episodi de la història italiana que cal conèixer i que tocarem en la nostra crònica d'avui. Però no en parlarem des del punt de vista de la història, sinó des del punt de vista de la literatura. Perquè els amants de la literatura italiana contemporània estan d'enhorabona. Ja ha arribat a les llibreries europees la traducció del nou llibre d'Antonio Scurati. M. La fine è il principio. M és un projecte literari monumental. M de Mussolini. Pantalogia narrativa que reconstrueix gairebé dia a dia l'ascens, el poder i la caiguda del dictador italià. 5 llibres que han convertit Benito Mussolini i el feixisme italià en el centre d'una saga que han convertit també Antonio Scurati en un dels escriptors italians més influents de l'última dècada. Antonio Scurati no escriu una biografia convencional ni tampoc una novel·la històrica clàssica. El seu projecte combina documentació rigorosa, materials d'arxiu, discursos reals, articles de premsa i una narració amb ritme de gran literatura contemporània. És precisament aquesta combinació la que ha convertit la saga M en un fenomen editorial internacional. La sèrie va començar amb M, il figlio del secolo, publicada originalment el 2018. El llibre retrata el naixement del feixisme italià entre el 1909 i el 1925. Els escamots feixistes, la violència política, la marxa sobre Roma i la lenta destrucció de la democràcia liberal italiana. És probablement l'obra que ha canviat la manera de narrar el feixisme a Europa. El segon volum, M, l'uomo della providenza, mostra Mussolini ja consolidat al poder durant els anys 20 i 30. Aquí apareix el culte al líder, la propaganda massiva i la transformació del règim en una autèntica dictadura totalitària. La tercera entrega, M, l'ultimi giorni de l'Europa, se centra en l'aliança entre Mussolini i Hitler i l'entrada d'Itàlia a la Segona Guerra Mundial. És un llibre especialment fosc perquè mostra com el règim feixista queda atrapat en la seva pròpia deriva violenta i imperialista. O el cal volum de la sèrie, M, l'hora del destino, aprofundeix en la desfeta militar italiana, la crisi interna del règim i la progressiva decadència física i política de Mussolini mentre Europa s'enfonsa en la guerra. I ara arriba el cinquè volum i últim d'aquesta saga, Emma, la fine e il principio, publicat recentment en castellà, que tanca aquest enorme fresc narratiu sobre el feixisme italià i la figura del dictador fins als seus últims dies. Amb aquest volum escurat i culmina un projecte literari que molts crítics comparen amb les grans novel·les europees del segle XX. La figura de Mussolini continua sent profundament incòmoda a Itàlia. A diferència del nazisme a Alemanya, el feixisme italià sovint ha estat envoltat de silencis, ambigüitats i fins i tot banalitzacions. Per això l'obra d'Escurat ja ha tingut tant d'impacte. És la primera vegada que un escriptor contemporani italià aborda Mussolini amb aquesta profunditat narrativa, psicològica i documental, mostrant no només el dictador, sinó també la societat que el va fer possible. Més que una reconstrucció històrica, la pantalogia M és també un reflex sobre el poder i una reflexió al mateix temps sobre la propaganda i la fragilitat de les democràcies. I precisament per això ha connectat amb lectors de tota Europa, en un moment de creixement dels populismes i de tensions polítiques globals. Antonio Scurati ha aconseguit convertir un dels episodis més traumàtics de la història italiana en una gran obra literària contemporània i que esperem que tard o d'hora estigui també disponible en llengua catalana. Des de Roma us ha parlat Narcís Pallarès, Domènec, per ràdio El Vendrell.
0: Salve. Ancora una cosa de più. La nipote de Mussolini e anche de la Loren, Alessandra Mussolini, è la vincitora del grande fratello di quest'anno a Italia.
1: No, sì. Mazza.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
3: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit. Escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy. That day I started to feed on my dreams. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no perdre.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, família, què tal? Com esteu? Bon dia i bona hora. Tornem a començar, ens hi posem altra vegada i un dia més. Nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Avui és dijous, 21 de maig, programa número 3973. I sempre, cada dia, l'objectiu, la intenció i les ganes d'acompanyar-vos i apropar-vos sempre a tota aquesta estona de ràdio, senzilla, propera, sense pretensions, però amb moltes coses que explicar. A més, si voleu participar i voleu enviar un missatge de WhatsApp, sabeu que podeu fer-ho perfectament a través de, del correu calaixera@rtv-elvendrell.cat. Missatge de WhatsApp en directe al 686-101-101. I el telèfon, que ja el deixem per la tercera i última part, el 977-15-70-69. Doncs va, a partir d'aquí, ben pendents de tot el contingut d'avui. Per començar, anirem cap al temps, la previsió amb en Marc Rodero. Una primera cançó que ja hem triat, que escoltarem, que ens ajudarà a posar ritme, i amb això ens endinsarem cap a l'actualitat i les notícies destacades. Els esports, amb en Jordi Graell, el repàs que fem sempre a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. A les 10, actualitzem les notícies amb la xarxa de comunicació local, en principi a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera i més coses, més contingut. Avui parlem des de l'Associació Musical Pau Casals perquè hem preparat un nou concert per aquest dissabte, tot plegat enmarcat en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, el que és l'any Pau Casals. Així que en parlarem àmpliament amb el president de l'entitat, l'Anton Català. I també, a banda, parlant d'altres aniversaris importants, com és els Nens del Vendrell, que també ja han publicat el llibre d'aquest centenari. Nens del Vendrell, 100 anys en 100 actuacions. De fet, és un recull de cròniques de 100 diades diferents a través de diferents personalitats. Ventrellenques, periodistes, historiadors, membres de la colla, etc., que ajuden a conèixer aquests 100 anys de història, justament. Aquest ha estat un projecte coordinat per en Pere Ferrando i en Cito González. Doncs bé, hem parlat amb ells per conèixer una mica més aquesta publicació. A les 11 actualitzarem les notícies i després hi ha tercera i última part. Ja vam explicar que habitualment, tot i que els dimarts és el dia que tenim secció tecnològica, aquesta setmana, de manera excepcional, passem la secció avui dijous, i és el que farem després a la tercera i última part. Allò, perdre la por a la tecnologia amb en Joan Molinas. I després hi ha una bona estona per la participació i les trucades per aquests canals que ja hem dit que sempre estan a la vostra disposició. I això, bàsicament, ens plantarem al migdia, arribarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. Sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa unitat de tot.
0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: El temps, sempre pendents del temps, la previsió, i ja ens acompanya telefònicament, com és habitual, en Marc Rodero, l'home del temps d'aquesta casa. Marc, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Sobretot destacant temperatures, no? Aquests dies van a l'alça, ja ho has explicat, i continuen a l'alça.
1: Això mateix, cada dia que passen anirem pujant una miqueta més. Ahir ja vam ensumar els 27 graus cap a l'interior. Avui arribarem seguríssim, veurem si no els acabem de superar. Tot plegat avui amb una jornada marcada per l'estabilitat. El sol ha de lluir amb força, pràcticament de punta a punta del dia. Pot aparèixer algun nuvolet decoratiu, testimonial, per fer bonic, però sense cap conseqüència. Per tant, avui un dia marcat per la situació d'estabilitat, per aquest sol en conjunt. Situació marítima també molt tranquil·la, com una bassa d'oli, els vents febles en conjunt, com amb una miqueta rissada durant la segona part del dia. Per tant, Pere, avui temps tranquil, estable i de caloreta prestiuenca.
0: Uh-huh. I això, i justament actualitzem les temperatures ara en directe, Marc, si et sembla.
1: Veuràs. Ara ja en tenim 20 tant a Cunit com a Coma-ruga, 19 al Vendrell, 19 a la Bisbal i 19 també a l'Observatori del Montmell.
0: Oida. Gràcies, Marc, que vagi bé i fins demà.
1: Fins demà, bon dia.
0: Bon dia.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: I la primera cançó d'avui dijous per posar ritme són les al·lèrgiques al pol·len. Apocalipsis Now.

0: really all they had to worry about? Boys? Movies? Deciding which shirt goes with which skirt?
1: Al·lèrgiques al pol·len, Apocalipsis Now, per començar i per posar ritme a calaixera, avui, això, que ja som dijous, a través del 107 Ambó, de l'FM.
2: Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Les 9 i 10 minuts. Notícies.

0: La segona jornada de vaga a les escoles Bressol, convocada aquest dimecres a tot Catalunya, ha tingut un ampli seguiment als centres municipals del Vendrell. Les professionals del sector reclamen que l'etapa educativa dels 0 als 3 anys sigui reconeguda com a essencial dins del sistema educatiu. A més, el col·lectiu denuncia que moltes treballadores pateixen situacions de precarietat i reclama un finançament públic estable per garantir millores reals al sector. Pel que fa al seguiment de la vaga al Vendrell, un 57,6% de professorat i del personal adscrit al servei d'escola Bressol ha secundat aquesta convocatòria. Per centres, el seguiment ha estat del 67% a l'escola Bressol municipal del Puig, el 66% a la Mestral, el 55% a la Relet i el 50% tant al Botafoc com al Riuet de Coma-rugat. Per què fa a l'alumnat, el seguiment global ha estat entorn del 77% i destaca el 88,5% de seguiment al Relet i el prop del 87% al Puig. A causa de l'elevada participació en la vaga, només en algunes escoles s'han pogut mantenir amb certa normalitat els serveis de menjador i d'acollida. I encara parlant de protestes, un altre dels sectors importants i que fa temps que reclamen millores en el seu sector és el cas de la sanitat i dels metges i metgesses del sistema sanitari públic, que també han tornat aquest dimecres a la vaga per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial. El Sindicat de Metges de Catalunya acusa el Departament de Salut d'immobilisme i exigeix al govern reprendre les negociacions per garantir unes condicions de treball dignes i preservar la qualitat de la atenció dels pacients. Aquesta és la 11a jornada de vaga impulsada pel sindicat des de l'inici del conflicte, la tardor passada, i l'aturada ha afectat el personal facultatiu de sistema públic, incloent-hi metges, odontòlegs, psicòlegs, clínics i farmacèutics. Metges de Catalunya reclama un conveni propi i mesures urgents per reduir la pressió assistencial. El sindicat també ha iniciat la campanya Ni un minut més, amb què anima els professionals a no assumir les hores extra ni activitat voluntària fora de la jornada ordinària. Els professionals denuncien que el sistema sanitari funciona gràcies al sobreesforç permanent de les plantilles. Durant la jornada, el sindicat ha convocat una concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona davant del Palau de la Generalitat. Seguim parlant de sanitat, però des d'un altre vessant. Des de la prevenció, la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del programa de cribatge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. La mesura incorpora nous grups d'edat i preveu una implementació progressiva de totes les comunitats autònomes durant els pròxims 6 anys. Amb la nova proposta també s'inclouran les dones de 45 a 49 anys i de les 70 a 74. L'objectiu és millorar la detecció precoç i reduir la mortalitat associada d'aquesta malaltia. La decisió respon a les recomanacions dels organismes sanitaris estatals i europeus, així com de l'evidència científica disponible. Segons les dades del Ministeri, prop del 10% dels casos de càncer de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. Algunes comunitats, com Navarra, Galícia o Castella i Lleó, ja han començat a aplicar aquesta ampliació amb resultats positius. El programa mantindrà de manera general revisions cada 2 anys, tot i que inicialment es podrà aplicar una freqüència trienal en alguns territoris fins a completar tot el desplegament. Ara sí, ja amb la proximitat del municipi, la regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+ de l'Ajuntament del Vendrell ha posat en marxa el procés de redacció del Pla Local per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere al municipi. Ara es posa en marxa la fase de diagnòstic d'aquesta realitat i es preveu que tingui una vigència de fins a 5 anys. De fet, així ho presentava la regidora de Feminismes i Drets LGTBIQ+, Sílvia Vaquero.
1: Per primer cop a la història, el Vendrell comptarà amb un pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere del Vendrell. Això vol dir un pla LGTBIQ+, del nostre municipi, que el que farà és, al llarg de 5 anys, doncs marcarà quines seran les línies polítiques del Vendrell per tal de que continuï sent un municipi que asseguri els drets i les llibertats de totes les persones, tant en l'àmbit afectiu com en l'àmbit sexual. Això el que també farà serà incorporar doncs tota aquesta vessant que treballa en contra de tots els discursos d'odi i LGTBI fòbics.
0: La primera acció del pla es posa a disposició de vendrellencs i vendrellenques en una enquesta sobre aquesta qüestió.
1: Tirar, no, a la ciutadania el fet de que puguin omplir una enquesta que ens servirà, doncs, per tenir una sèrie d'indicadors i de dades que ens permetran, doncs, fer una diagnosi del nostre municipi i també quines han de ser les línies d'actuació d'aquest pla.
0: L'enquesta es pot trobar a l'apartat Feminismes i Drets LGTBI+ més de la pàgina web de l'Ajuntament i s'hi podrà accedir a diversos espais públics i a través del QR dels cartells de la pròpia campanya. En cultura, l'entitat Amics de Josep Canyes convoca entitats i a ciutadania de Banyeres del Penedès i també de la comarca a participar de l'homenatge a l'escultor en motiu de l'aniversari del seu naixement. L'acte tindrà lloc aquest mateix dissabte. Així ho destaca des d'Amics d'en Josep Canyes, en Joan Gené.
2: Dissabte que ve, 23 de maig, és l'aniversari de Josep Canyes. Cada any hi anàvem, no?, aquest dia, i portàvem flors, no?, i llegíem quatre pensaments. Però resulta que aquest any és el 25è aniversari de la seva mort. De fet, fa dos mesos estàvem aquí pel tema dels pilars, també. I aquest any, tenint en compte, doncs, el 50è aniversari del Monument dels Castells, d'aquí del Vendrell, hem volgut convidar a les colles castelleres de la comarca perquè puguem fer un acte, diguem-ne, simbòlic, amb les camises de les diferents colles, i depèn de la gent que siguem, igual farem un pilar, depèn de com vagi la cosa.
0: Així doncs, l'objectiu d'aquest acte és ben clar.
2: Però el que es tracta és de reunir-nos, de parlar una mica, o de més o menys de llegir una mica els seus escrits i els seus pensaments, que pràcticament el Canyes va viure des de Vilanova a Sitges. Tenim records, doncs, de Vilafranca, tota la zona, diguem-ne, a partir dels llocs que ha estat, de poder-ho, més o menys, tenir-ho en compte, no?
0: La significació de Canyes per la identitat catalana, que és prou important.
2: El Josep Canyes és l'escultor dels símbols de Catalunya, perquè, a més de plasmar els monuments de la Cerdana i els castells, també ha fet, per exemple, el Sant Jordi, no? És a dir, tot el tema de la cultura popular ho portava a la sang des de petit.
0: Per altra banda, la xarxa vendrellenca ha presentat a la Comissió Filatèlica de l'Estat una petició per l'emissió d'una sèrie de segells commemoratius dedicats a en Josep Canyes. L'objectiu de la proposta és posar en valor el llegat artístic i humà de l'escultor, dibuixant i pensador de Banyeres amb motiu del 122è aniversari del seu naixement, que celebra el mes de maig, que celebrarà el mes de maig del 2027. Més qüestions. El divulgador científic Joan Anton Català Amigó ha presentat a la Biblioteca Pública Terra Baixa el llibre L'eclipsi del segle. Es tracta d'una guia pràctica per planificar i per gaudir al màxim de l'eclipsi total de sol que tindrà lloc el proper 12 d'agost i que serà visible des del Vendrell. Amb més de temes com què és un eclipsi de sol i per què succeeix, com es desenvoluparà, què cal tenir en compte per triar l'indret d'observació o quines són les mesures de protecció que cal prendre.
3: Serà molt efímer el que durarà, que el Vendrell estem parlant de 35 segons de totalitat, de manera que passarà molt de pressa, a més molt emotiu, i cal preparar-se abans per saber en què ens hem de fixar. Ah, mira, doncs ens hem de fixar en això, i després veurem això altre, i veurem com es fos, i veurem com surten els estels, de manera que és una guia pràctica, també per la preparació de la seguretat. Hem d'explicar-li molt bé a la gent que com s'ha d'observar, amb ulleres homologades, que no valen ulleres normals de sol, ni radiografies, ni invents del TVO, perquè cada any hi ha gent que perd la vista al món per mirar el sol de qualsevol manera.
0: L'acte s'ha desenvolupat mitjançant una conversa entre l'autor tarragoní i el meteoròleg d'aquesta casa, i que escoltem cada dia, Marrodero, català, que ha insistit en assenyalar que aquest serà un fenomen únic al territori i que cal aprofitar-lo i gaudir-lo al màxim.
3: Aquest hi ha un altre, sense viatjar jo no em veuré, perquè el pròxim aquí és el 2180, el darrer va ser el 1905. De manera que, clar, tot i que són freqüents, relativament freqüents els eclipses de sol, cada any hi ha un parell a tot el món, són molt difícils d'anar-los a veure perquè succeeixen en zones de molt difícil accés. Però aquest és el nostre eclipsi i ens passarà per sobre. De fet, quedarem sota l'ombra de la Lluna, que és molt poètic, però és literalment quedarem sota l'ombra de la Lluna i no ens hem de moure de casa, o apenas ens hem de moure per anar a buscar l'indret, el parc, el turonet, des d'on veure aquest eclipsi. Aquest és el nostre gran eclipsi del segle. Cal gaudir-lo, sí.
0: Precisament el de trobar el lloc concret on poder veure sense problemes la totalitat de l'eclipsi és un dels temes que més interessa a la ciutadania. Català en dona alguna recomanació al respecte.
3: Clar, el sol anirà molt baix en el moment de la totalitat, vora 8:45 del vespre. Això fa que no puguem tenir obstacles en el nostre horitzó de ponent, d'oest. No podem tenir edificis, ni turons alts, ni arbres, i haurem de localitzar el lloc. Però també ho podem fer el 10 d'agost, l'11 d'agost, és a dir, uns dies abans hi haurà molt poca diferència. Aquesta és la millor recomanació.
0: I segons les previsions, el 12 d'agost...

0: diferents elaboracions gastronòmiques maridades amb vins del col·lectiu, postres, música i un tancament especial amb ginebra del Penedès. Amb el lema de Benvinguda Primavera, l'acte servirà per presentar també l'apadrinament d'enguany.
1: Deixa't acompanyar per Ràdio El Vendrell, 107.1 de la FM. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
2: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: Actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
0: Les 9 i 23 minuts, seguim en directe, encara més informació i, com ja és habitual, tota l'actualitat esportiva amb en Jordi Grell.
3: Hola, bon dia. Avui toca parlar de bàsquet i ho fem amb la derrota de l'AE Vendrell masculí per 78 a 53 aquest dissabte a la pista del Club Bàsquet Sant Celoni en un partit sense gaire història, ja que els locals doncs, sortien molt endollats i els taronges, doncs, tot intentar reaccionar, doncs, anaven minvats efectius i finalment doncs, no van poder seguir el ritme del Sant Celoni. D'aquesta manera, el jugador de Jordi Neto, que a més s'acomiadava doncs, en aquest últim partit a la banqueta taronja, doncs acaben en cinquè lloc amb 15 victòries i 11 derrotes. Per parlar de tot plegat, doncs, com sempre, tenim el mestre, el Jordi Neto. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
3: Bé, com deia, doncs, un últim partit que doncs, ja ho comentàvem, no? Que es presentava molt complicat i finalment doncs, així va ser.
4: Sí, un partit que ja de per si era complicat i a partir d'aquí les baixes es van anar amb 7 jugadors. Un era Eric Rossell, que acaba de sortir de lesió, és a dir, amb 6 efectius. Només 2 jugadors exteriors, tota la resta interiors. Llavors vam intentar, però el ritme d'ells ens va passar per sobre.
3: De fet, a més, ells doncs, també van ser molt efectius al principi, no? Perquè van anotar 6 triples en 6 minuts i, evidentment, doncs, aquest ritme és molt difícil de sostenir, no?
4: Sí, el seu primer quart és de llibre, per dir d'alguna forma. Tot el que tiraven ho ficaven, sobretot triples. Les seves primeres 4 cistelles van ser triples en 2 minuts. Llavors, a partir d'aquí, doncs, és més complicat. La resta del partit doncs, vam anar mantenint, més o menys, però, clar, ja veníem a un desavantatge gairebé de 20 punts.
3: Com deia, doncs era l'últim partit de la temporada, per tant, toca fer una mica de balanç. Ja sabíeu de fa una setmana doncs, que acabaríeu en cinquena posició, 15 victòries, 11 derrotes. Bé, doncs ja ho hem anat comentant també, no? Al final, doncs, s'ha complert l'objectiu principal, no? Que era la permanència, després de l'ascens de la temporada passada, però una sensació doncs, que amb una mica més de compromís doncs, s'hagués pogut estar més amunt i tot, no?
4: Sí, aquest és el resum. Jo crec que teníem equip i plantilla per estar... Jo crec que un parell de posicions a sobre, més o menys a lluitar per la tercera posició, i el fet de la falta de compromís, de treball durant la setmana, fa que al final doncs, acabem a la cinquena posició.
3: En el teu cas, doncs, ja també ho parlàvem la setmana passada, no? Que t'acomiades de les banquetes, del bàsquet, i bé, al final han sigut doncs, 2 anys a la banqueta, també doncs, uns quants més de jugador, i suposo que ara és moment no? de mirar enrere i realment doncs, veure que òbviament, doncs, has viscut bons moments, també altres no tan bons, però que al final doncs, han sigut molts anys aquí a l'AE Vendrell. No?
4: Sí, jo òbviament guardo un gran record del Vendrell. Com a jugador diria que han sigut 10 temporades, 11, ara no ho sé exactament. Com a entrenador del sènior 2, i per tant, com tu dius, moments bons, moments no tan bons, però al final et quedes amb lo positiu i amb la gent.
3: Doncs perfecte, Jordi. Per part nostra, doncs, agrair-te que ens hagis atès al llarg d'aquests 2 anys que has estat a la banqueta del primer equip. Així que, res, moltes gràcies i molta sort en aquesta nova etapa.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Jordi Nieto, entrenador de l'AE Vendrell masculí, valorant aquesta derrota per 78 a 53 a Sant Celoni, i ara, com dic, doncs ja s'acaba la temporada i, per tant, ja pendents dels moviments a l'estiu, començant, evidentment, pel substitut de Jordi Neto. I seguim parlant de bàsquet, en aquest cas, amb derrota de l'AE Vendrell femení per 60-54 aquest diumenge a la pista del Tarragona Bàsquet B. En un partit on les jugadores de José Antonio Ramírez van protagonitzar un duel igualat que va tenir diverses alternatives. De fet, les taronges que anaven

0: guanyant a 5 minuts pel final, però un parcial final de 12-0 va permetre que les locals ens acabessin remuntant i d'aquesta manera, doncs, com diem, l'Ave Vendrell que tanca la Lliga amb derrota, però això sí, amb un meritori quart lloc amb 16 victòries i 10 derrotes, el mateix registre que dos equips més, el Xamba i la Salle, però gràcies al bàsquet de Baraix, doncs, com diem, les taronges que acaben en aquest quart lloc. Per parlar de tot plat, doncs, com sempre, tenim el míster, el José Antonio Ramírez. Hola, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Ve una llàstima, no?, aquest últim partit, perquè vau estar allà, però al final aquest parcial final doncs, va fer que se us escapés, no?
1: Sí, va ser un partit una miqueta estrany. Vam començar a un nivell d'encert una mica també de sort. Però sí que és veritat que vam ficar 8 triples, però algun d'ells van ser a final de possessió amb una miqueta d'aquesta sort que en altres vegades no sortia. I es va permetre anar amb el marcador igualat tot el partit, amb una miqueta d'avantatge, una miqueta de desavantatge, fins a 6 minuts del final, aproximadament. Que sí que semblava que agafava un avantatge per tancar el partit, però sí que és veritat que va ser un passant important per part d'elles i van guanyar el partit.
0: Tot i així, bé, doncs, encara que haguéssiu guanyat, doncs, haguéssiu acabat en la mateixa posició. Per tant, bé, doncs, al final, com deia, no?, doncs, acabeu en aquest quart lloc, que bé, doncs, tenint en compte, no?, doncs, totes les adversitats que heu hagut d'afrontar al llarg de la temporada, doncs, evidentment, és una posició, doncs, molt meritòria, no?
1: Sí, i a més, si tenim en compte com vam arrencar, que va passar molt a les setmanes, que van començar moltes derrotes molt avoltades, que feia que la moral estigués una miqueta tocada, però de mica en mica les jugadores van refer, van anar a agafar aquesta confiança que és d'encert i ens va permetre acabar en un quart lloc que, bueno, dona una bona imatge del que ha sigut la temporada i llàstima d'aquest començament de temporada que igual hagués pogut permetre assumir en altres posicions.
0: Ara, doncs, ja toca descansar i pensar en l'any vinent, que bé, al final, doncs, el bloc de l'equip doncs, ja està fet, per tant, l'objectiu suposo que aquest, no?, d'intentar mantenir doncs, aquest bloc i aviam si l'any que ve doncs, es pot intentar doncs, fins i tot encara millorar tot això, no?
1: Sí, és la intenció. En principi, quan vam marxar el diumenge, la intenció era de parlar amb elles, de mirar què podien tenir de present i de futur en cap i, si és possible, si mantenir el treball d'aquest any i tenir una base de cara a l'any que ve.
0: Doncs perfecte, José Antonio, per part nostra, que ens hagi atès al llarg d'aquesta temporada. Així que moltes gràcies i que tingueu un bon estiu.
1: Molt bé, moltes gràcies igualment.
0: José Antonio Ramírez, entrenador de l'Ave Vendrell femení, plorant aquesta derrota per 60-54 a la pista del Tarragona Bàsquet B, que, com dèiem, doncs, deixa l'Ave Vendrell en quart lloc amb 16 victòries i ara, com dèiem, doncs, hi ha pendents doncs, aquests moviments a l'estiu per acabar de confirmar com queda configurada la plantilla de cara a la temporada vinent.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
4: I sempre després dels esports, pendents de les portades, de les principals portades en tota aquesta jornada d'avui. Avui que som dijous 21 de maig i començant en aquest cas pel diari de Tarragona. El cas Zapatero esquitja a Tarragona amb el Hard Rock. El jutge assenyala un possible tràfic d'influències de més de 60 milions d'euros. També en portada es parla de la conferència, bé, de la ponència en aquest cas, organitzada pel diari i el Tarraco Arena, que va omplir el Palau de Congressos de Tarragona amb les paraules de Marc Vidal: la intel·ligència artificial no té ànima. Altres notícies des de Tarragona: el TS obliga Alacant a justificar el seu no a obrir els diumenges. És un cas similar al de Tarragona. A l'àrea metropolitana, Tarragona no li robarà protagonisme a Reus i a Catalunya, acord per ampliar 5.000 Mossos fins a l'any 2030. Canviem de capçalera, saltem cap al diari Ara, una altra de les portades habituals. Sánchez dona tot el suport a Zapatero en plena crisi. Els socis de govern rebaixen la complicitat amb l'expresident per la duresa de la interlocutòria del jutge. I Feijóo acusa l'executiu socialista de robar i reclama eleccions, una possibilitat que Moncloa descarta. I també en portada, el passeig barceloní de Bad Bunny. El cantant porto-riqueny, que actuarà demà i dissabte a l'Estadi Olímpic, es va deixar veure ahir a Barcelona. A la fotografia de portada apareix saludant els fans a l'entrada de l'hotel on s'allotja el mandarín del passeig de Gràcia, un dels més luxosos de la ciutat. I els Estats Units imputen a Raúl Castro en una nova escalada de la pressió sobre Cuba. A més, el PSOE es compromet a complir l'acord entre el PSC i Esquerra Republicana de Catalunya. O Rufián, que està disposat a liderar un nou front d'esquerres a les generals. I en política internacional, Xi i Putin es declaren amistat a un nivell sense precedents. Ja acabarem aquesta repassada a les portades per una portada també ja una capçalera habitual, com és La Vanguardia. Sánchez defensa Zapatero, però evita la crítica als jutges. L'executiu assumeix que la interlocutòria d'imputació és sòlida, tot i que no veu proves d'il·legalitat a l'expresident. L'instructor apunta a dos exministres i dos alts càrrecs com les persones sobre qui s'hauria pogut influir. El govern central i la Generalitat s'allegen el nou pacte per augmentar l'autogovern, preveuen el control català de la zona franca i fons per a més Mossos. I això, i en política internacional, Xi i Putin marquen distància amb Trump per al·lusions velades. Donald Trump va ser ahir protagonista de la reunió que el president xinès Xi Jinping i el seu homòleg rus Vladimir Putin van fer a Pequín. En aquest context va ser molt complicada la seva condemna a qualsevol ingerència en estrangera, Amèrica Llatina, sota qualsevol pretext. A la reunió, amb prou feines, es va parlar d'Ucraïna. Dos escaladors van atendre el fill d'en Dick després de la caiguda. La investigació sobre la mort del fundador de Mango aporta més detalls del dia del succés. I Barcelona veta un any l'obertura de súpers 24 hores. I el conflicte dels docents continua sense sortida, segueixen les negociacions, i dels 45 als 74 més anys per als cribratges de càncer de mama. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuden a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
3: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
3: Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Sintonia d'orgue, justament per parlar d'orgue, perquè aquest divendres torna un nou concert d'orgue, a més amb aquest marc espectacular de 150 anys del naixement de Pau Casals, 250 anys de l'orgue, és a dir, és un any de celebració. Lluís Cintes, molt bon dia.
6: Molt bon dia, Pere.
4: Com estàs?
6: Molt bé, molt content de tornar-se aquí.
4: Sí?
6: El mes passat no hi vam ser, perquè estàvem ocupats amb l'exposició.
4: Correcte.
6: El 250 aniversari de l'orgue, però tornem altra vegada a fer concert aquest divendres amb les noies del Cor Zongora i l'Álvaro Metzger a l'orgue. Serà és un concert molt esperat, perquè el cor aquest és molt estimat.
4: Home.
6: És el cor de la casa, el cor de l'Escola de Música, dirigit per la Montse Meneses, que, bueno, justament avui té una reunió molt important, la tenim a l'altra banda del fil, i t'agrairia que hi parlem ja, perquè és que està arribant
4: tard. Sí, estava pendent d'aquesta reunió, ho sabem,
6: i per això... Després ja parlem nosaltres.
4: Exacte, i per això li agraïm la seva participació. Montse Meneses, molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
4: Com estàs?
7: Bé, molt bé, molt bé.
4: Enfeinada, eh? Entenc. Enfeinada,
7: sí, bueno, sí, sí. Però bé, tranquils, tranquils. Que he pogut retrasar una mica la reunió i podem parlar tranquils.
6: Ah, bueno, millor, doncs millor, millor.
4: T'ho agraïm moltíssim. Doncs bàsicament, evidentment que la pregunta inicial és molt fàcil, Montse, que ens expliques una mica el concert d'aquest divendres anomenat Lux Sacra. Què ens expliques?
7: Mira, aquest concert ens el van encarregar els amics de l'Orga i la premissa que ens van donar és que donguéssim una mica d'importància, diguem-ne, a la figura de Pau Casals, donat que és el 150 aniversari. Aleshores, l'hem estructurat en dos blocs, un primer bloc de música romàntica, de dos compositors romàntics, Josep Reinberger i Félix Mendelssohn, i d'ells fem, doncs mira, de Reinberger fem quatre peces que estan dintre d'un opus, de l'opus 118, i que tots són cants marians, tots són cants a la Verge, i en fem quatre, el Salve Regina, el Memorare, el Quam Admirabile i Ave Maris Estela. Són quatre motets molt, molt, molt bonics. Reinberger escriu molt bé per cor, escriu molt bé per orga, i la veritat és que és un plaer poder cantar aquesta música. I després de Mendelssohn fem dos dels seus motets que estan dintre de l'Opus 39, dels més famosos segurament i dels més cantats per cors de noies. Són uns motets que Mendelssohn els va escriure perquè va escoltar cantar unes monges en un monestir, i li va agradar molt com cantar unes monges, però no massa el repertori, que suposo que devia ser molt senzill, i va decidir fer aquest opus tan bonic i que cantem les dues primeres, el Veni Domine i el Laudate Pueri.
4: Ostres. De fet, crec que sempre t'ho preguntem, o moltes vegades que hem parlat t'ho hem preguntat, que és el fet del repertori, que a mi, és a dir, a banda de que significa cantar, el que significa la pròpia audició, és això, aquesta feina prèvia de triar el repertori que no és fàcil, Montse, intueixo.
7: No és fàcil, a més amb cor de noies, que ara ja hi ha més repertori, però hi ha molta menys literatura que per cor mixt, evidentment. Però bueno, per sort n'hi ha. L'únic que, bueno, has de fer aquest treball de cerca, de buscar, d'escoltar, de mirar coses que a tu t'agradin però que siguin també adequades pel cor i pel moment del cor, perquè els cors passem per moments diferents. I després donar un cert criteri en el programa, no? Una certa línia de continuïtat.
4: Sí. Escolta'm, i aquesta relació que té el cor Zongora amb l'orga, què?
7: Bueno, està molt bé, perquè tenim a la Mireia, que està a les dues
4: bandes. És veritat, és veritat.
7: I això ens facilita molt les coses. Sempre ens agrada molt cantar amb orga. És veritat, ahir vam fer l'assaig general, que és molt complicat, perquè quan cantem a dalt, diguem, hi ha molt poc espai, els cors no estan còmodes físicament, i això dificulta, diguem-ne, el cantar tranquil·lament. I quan estem a baix tenim el hàndicap de la distància amb l'instrument. Per sort, per sort, la veritat és que l'Àlvaro coneix molt bé els dos instruments, tant l'orga del Vendrell com el cor, i amb això ell ho fa molt bé, i llavors totes les dificultats que poden aparèixer, ell les solventa. Això que t'he explicat és la primera part, que la fem a dalt, i la segona part la farem a baix, i aquesta segona part sí que ja està dedicada tant a Pau Casals com a compositors catalans.
4: Val.
7: Sí, doncs t'explico una mica.
4: Sisplau, sí que m'has titallat, culpa meva.
7: No, explica'ns. Doncs mira, fem tres peces de Pau Casals, dues que són obligades pels cors de noies i que les hem interpretat moltes vegades, que són el seu cant a la Verge i el seu Negre Sum. I després farem una peça molt curteta, una pregària molt curteta, que es diu Ave Maria de l'Abat Mercet, que està escrita per, en realitat, està escrita per cello i cor, però també hi ha Pau Casals en la seva edició que hi ha de partitures que va fer la Bolo, dona l'opció de fer-la morta. És una pregària molt curteta, davant d'un Negre Sum, doncs potser diria que no és tan interessant, tot i que jo personalment m'agrada molt, però era una manera d'ensenyar una peça nova que Pau Casals va escriure per cor de noies.
4: Val.
7: I després tenim una cosa molt interessant, que és que se li va encarregar des dels amics de l'Orga a l'Àlvaro que fes alguna peça que tingui relació amb Pau Casals, i ha fet una peça per cor de noies i orga inspirada en el famós motet de Pau Casals o dos homes, que és per cor mixta, que és una meravella d'obra, i ha fet una obra inspirada en aquest motet. i això serà l'estrena d'aquest programa. I llavors acabarem amb la Ave Virgo Santíssima del Josep Oller, un dels, també, dels grans compositors ara mateix per cors, i aquesta Ave Virgo Santíssima és una de les obres més interpretades però per cor mixta. I jo li vaig encarregar que fes la versió de per cor de noies, i aquest divendres doncs, la podrem escoltar.
4: Que bé. Clar, aquestes peces inèdites, per dir-ho així, són, suposo, si es baixa el concert, de les parts destacades del concert, no, suposo, Montse?
7: Sí, sí. Bueno, jo diria que és un concert molt bonic,
4: sí.
7: I entremig l'Àlvaro tocarà una obra també, un preludi de Mendelssohn, i ens farà una improvisació sobre el cant dels ocells, que
4: va, fantàstic.
7: Pot ser molt interessant.
4: Bé. Doncs un concertàs, deixa-m'ho dir, per totes aquestes premisses, pels aniversaris, perquè sou vosaltres i perquè és el Cor Zongora, amb aquestes cançons inèdites, per l'Àlvaro, per la teva direcció, per tot plegat, és a dir, és un d'aquests concerts importants de l'orga. Enhorabona per la feina. Recordar que serà això aquest divendres 22 de maig a partir de 8:45 del vespre, i que la gent no és que estigui convidada a anar-hi, sinó que gairebé està obligada a anar-hi, Això ho dic jo.
7: Bueno, jo he d'anar a concert perquè...
4: Sí, home, tant que sí, totalment d'acord. Feia una mica de broma. Montse, gràcies, de veritat. T'alliberem que puguis anar a aquesta reunió en comoditat, i sobretot gràcies per reservar-nos aquesta estoneta.
7: No, gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta visibilitat.
4: Gràcies, fins aviat.
6: Moltes gràcies.
7: Gràcies, Lluís, una abraçada.
4: Adéu. Doncs bé, és una bona manera de conèixer com es presenta aquest concertàs que ara anomenàvem.
6: Sí, el Cor Zongora ja és molt estimat, no només a l'orga, sinó a tot el poble.
4: Sí, jo crec que sí.
6: És conegut i ho foten molt bé. La Montse li dona, l'impregna pues, aquesta expertesa que té ella, diguéssim, no? I ens oferiran aquest gran repertori. A mi el romàntic és el que m'agrada més, personalment, no?
4: Sí.
6: L'època romàntica, i que toquin aquestes cançons, aquestes peces corals sacres de Reinberger, pues és molt important. Ja t'ha dit ella que són 6 himnes, d'aquí només en cantaran 4, però bueno, són molt adients, diguéssim, en el moment i en el context, no? I, bueno, veurem també la improvisació del cant dels ocells de l'Àlvaro. L'Àlvaro és un crac, L'Àlvaro és un crac.
4: Tot i ser molt jove, el paio.
6: 30 i molt pocs,
4: no? Per això
6: no?
4: Dic.
6: Sí, sí. El cant dels ocells... Els organistes eren grans improvisadors. Tenen aquesta matèria del gran improvisador. Hi ha molts organistes que són encara grans improvisadors i per ells és tota una matèria, per ells, no? I, jo penso, dedueixo que els organistes, en el moment en què acompanyaven una litúrgia, mai sabien quan s'acabava, quan acabaven de combregar tot. L'altre dia, la missa de la Verge de Montserrat, que va ser dia 27 d'abril, sí. L'organista, que era el guitart, el Josep Maria, quan va acabar la comunió, quan va acabar la cançó de la comunió, i encara hi havia gent combregant, ell va fer tot una...
4: Clar, ha d'allargar, no?
6: Ha d'allargar, clar, d'aquí suposo que d'aquí ve aquest esperit improvisador dels organistes, no?
4: Sí.
6: Inclús un moment determinat va ficar també dintre, igual que l'Àlvaro ficarà el cant dels ocells, ell va ficar la sardana aquella, és la Moreneta, que era el seu dia, no? Jo ho vaig trobar, se m'ha posat la pell de gallina. És a dir, són grans improvisadors, i l'Àlvaro no podia ser menys, no? Perquè és un gran músic. Jo sempre he pensat, bueno, ell té l'educació, diguéssim, de Montserrat.
4: Clar,
6: no? Ell estava a Montserrat, i jo sempre penso que tots els músics aquells que han passat per Montserrat, tots tenen un segell. Són grans músics, grans músics, amb el seu instrument o amb el cant, amb el que sigui, però sobretot tenen aquesta cosa de respecte, d'humilitat, de reflexió, de manera de fer, no? I en el fons l'Àlvaro és una mica així, clar. Qui millor que ell podia fer una obra de Pau Casals, una obra, diguéssim, homenatge a Pau Casals,
4: sí,
6: no? I ha agafat el Ovos Omnes aquest, que, bueno, suposo que amb la seva sabidoria, ell ja l'any passat o l'altre, crec que era l'altre, que era l'any Guimerà, era l'altre any, no?
4: L'any passat va ser, sí.
6: Sí,
4: passat,
6: ja se li va encomanar una obra i li va titular La llum que il·lumina l'ànima.
4: Sí, la recordo, també hem parlat.
6: La recordes. Jo crec que la recorda molta gent, perquè va ser una peça que va recórrer, diguéssim, tota la... tota la biografia, una miqueta, quan sortia de Canàries, bueno, inclusiv hi ha Aires Canaris al principi, sí. Aires Mediterranis aquí, és a dir, que hi va haver una sardana, hi va haver... No, va ser una obra que s'hauria d'haver explotat més. Jo li vaig dir un dia això de rodar per tota Catalunya. Però no ha sigut així, però bueno, no sé quines polítiques...
4: Sí, a vegades...
6: Però Déu-n'hi-do, però vaig en el talent, diguéssim, d'aquest noi, no? I suposo que el Obo Somnes aquest pues, ens sorprendrà per el mateix cantó, no?
4: Segur.
6: És dir que, bueno, no sé, que jo des d'aquí convido que ningú s'ho perdi en això, perquè ha de ser molt bonic.
4: I tant, un concertàs, Corso, un d'aquests concerts
6: ara
4: importants.
6: Ara la Montse ens ha dit que la segona part la faran de l'altar, sempre és un canvi, sempre és una diferència visual, també, no?
4: Sí, clar, i acústica, amb el cor i a baix.
6: I acústica, també. I, bueno, pues
4: sí, això. Perquè no és fàcil, eh? Tu ja ho saps, que cantar a l'església no és fàcil per la reverberació...
6: No, sí. L'església té molta reverberació.
4: Exacte, que d'oïda és molt agradable, no? Per la gent que s'ho escolta és molt xulo, però clar, pels músics no gaire. I a més, quan hi ha acompanyament musical, també encara ho complica una mica tona,
6: Jo crec que ho complica el fet de la distància, que és el que té la Montse, no?
4: Sí.
6: El fet de la distància sí que ho complica, perquè tu sents l'orgue de lluny, l'organista te senta tu de lluny també el ressò, és a dir, que arriba un segon tard, és a dir, que aquesta diferència de segons entre un instrument i l'altre, doncs això pot afectar. Però bueno...
4: Però els músics ho teniu molt controlat, això,
6: i
4: el teniu molt dominat.
6: De fet, una mica de reverb és molt important.
4: Sí, d'oïda, el so de l'església és molt maco.
6: Sí. Una rever que se'n va totalment el dia del Miserere. Aquell dia hi ha l'església tan plena que ja no retrona res.
4: Sí, es perd.
6: Sí.
4: És curiós, eh?
6: Ho assaixes i tot. Buah, sembla que... I després, quan tota la gent allà dintre, i els passos, i els armats, i tot això, allò queda... Puf,
4: clar,
6: queda molt apagat de tanta gent que hi ha en aquell moment.
4: Sí, és curiós. Això és la física del so, eh? És un bon tema teu per parlar-ne, algú que ja entengui realment que ens en parli.
6: Bueno, estem en plena celebració del 250 aniversari, ja te van venir a presentar tot el programa i tal, que ho han fet el Xavier Mercader i, bueno, i la Junta i el Salvador Guasch i tal, no? I la Mireia. Van fer aquesta exposició, que aquesta exposició va tractar, diguéssim, del moment en què es va decidir a fer l'orgue fins que es va inaugurar. És a dir, va haver tot el període de construcció i se van exposar moltíssims documents que va ser molt interessant. Però això no hi va haver concert, val? Però ara tornem a embroncar i fem aquest i encara farem el del mes de juny.
4: Val, encara queden, abans de l'estiu.
6: El del juny.
4: I el val.
6: El del mes de juny.
4: Molt bé.
6: Que serà el dia 5 de juny, que serà el títol... Clar, òbviament també ens coincidim amb el 150 aniversari del naixement de Pau Casals
4: i del Festival de Música Pau Casals, que estarà a tocar,
6: etcètera. Clar, estarà a tocar, sí. Bueno, el dia 5 de juny tindrem gralla i orgue. Serà de nom Pau Casals i la gralla. És a dir, que, bueno, també pot estar molt bé. Aquí la gralla agrada molt,
4: perquè
6: és molt de territori, diguéssim, no? Amb Daniel Carbonell i el Josep Mateu. Pot ser un concert molt xulo, també. I després ja ens aniríem cap al juliol, que és quan participem amb
4: el
6: Festival Internacional. No només amb el concert, que sempre ve moltíssima gent, més aviat gent de fora, que estan estiuetjant, o gent que coneix el festival i venen a sentir-lo, sinó també a l'endemà, que baixen tots els nois que estan fent el curset d'orgue a Montserrat, baixen, i l'organista els hi fa com una lliçó magistral.
4: Com una masterclass.
6: Com una masterclass, que a més és oberta en el públic. És molt interessant. Està molt
4: xulo, que xulo.
6: Sí, cada any passa el mateix, i aquest any també serà.
4: Que bé.
6: Serà igual.
4: Una àmplia programació que té tota aquesta força d'aquests aniversaris tan importants per dues bandes, tant per l'orgue com el naixement de Pau Casals. Tornant al concert d'aquest divendres, fet tenim un testimoni enregistrat del propi Álvaro.
6: De l'Álvaro.
4: L'Álvaro, que explicava una mica la seva participació.
6: Sí, perquè ell també està molt liat i no està al Vendrell. Dic, doncs envia'm un àudio i ho expliques una miqueta perquè ell... que ens digui ella...
4: Correcte.
6: A viva veu, a veure què ha fet.
4: La seva participació i aquestes composicions que interpretarà aquest proper divendres. Escoltem, doncs.
6: D'acord.
8: Bé, l'Obus Omnis, que compost pel Cor Songora i l'Orga al Vendrell, és una peça basada en el mític Obus Omnis de Pau Casals. I conserva molts elements d'aquests, com la tonalitat, el compàs, motius rítmics i una mica l'atmosfera general de l'obra. En aquest cas, però, s'incorporarà l'orga, que fa de suport harmònic del cor, tot i que també té alguns moments de protagonisme. La peça abandona una mica la verticalitat original de l'Obus Omnis de Pau Casals per passar a ser una mica més contrapuntístic i horitzontal, però conservant el dramatisme i la solemnitat originals. La major part de l'obra està acompanyada per un baix obstinat que fa l'orga, descendent o ascendent, que representa l'home, la dona, la persona que camina. Obos omnes qui transitis. I bé, quan em van proposar aquest encàrrec, és a dir, una obra que tingués relació amb Pau Casals, a mi de seguida em va venir a la ment a l'Obos Omnes, no? Perquè és una obra que jo canto des de petit i a part de que crec que és una obra que està perfectament construïda, una obra mestra. I bé, un cop més molt agraït als amics de l'Orca al Vendrell i al Cor Zongora per poder fer aquesta estrena. I bé, ens veiem aquest divendres.
4: Molt bé.
6: Quina gran explicació.
4: Ostres,
6: no?
4: Sí, eh?
6: Quina gran explicació.
4: A vegades...
6: I concís, eh? I concís.
4: Sí, sí, sí, és perfecte. Clar, tu ets músic i tu segurament sí que ja coneixes com explicar-ho, no? El que volen significar o el que volen explicar moltes d'aquestes composicions, com ara explicava, però que la majoria de mortals desconeixem, no? Com els instruments ons intenten això, no? Explicar o descriure una situació, una història, el que sigui, una llegenda. En aquest cas, el caminar, per exemple.
6: Sí,
4: ostres, és molt curiós,
6: és molt curiós. I que bé ho explica, perquè
4: sí.
6: Ara, ja que dic que l'Àlvaro té un podcast, no? On parla sobre coses de música, i diu moltes coses en molt poc temps.
4: Està acostumat a fer-ho, no?
6: Està acostumat a fer-ho. Diu, Lluís, t'ho faré amb el micro bo.
4: Sí, es notava.
6: T'ho faré amb el micro bo perquè així se sentirà millor. I s'ha sentit de conya.
4: Hi ha un gos de fons, no sé si s'heu fixat. Que
6: bueno,
4: això m'hi fixo jo, aquestes coses.
6: Però això fa bonic.
4: Això fa bonic. Aquí també passa a vegades quan tens la finestra oberta, que fa calor.
6: L'altre dia estava fent un concert amb coral i orquestra i tot això, era a l'aire lliure,
4: sí.
6: I senties les orenetes. I dius, que bonic.
4: Sí, sí,
6: i quan en un concert, sobretot si és religiós, sonen les campanes perquè són les 9 de la nit o... Sí? Allò també dius, ostres, és màgic, no? Allà entra, no?
4: Sí.
6: Tot fa.
4: Molt bé, que bé.
6: Que bé, veig que és una obra que l'ha feta des de la intel·ligència, eh? I des del cor, segurament, no? Perquè, com ha dit, Obos Omnes, ho ha cantat mil vegades des que era un nen, en l'Escolania de Montserrat,
4: per tant,
6: això ho duen a la sang.
4: Sí, se la coneix molt bé. Molt bé. Doncs també aquesta vessant compositora de Pau Casals, que potser, no, Pau Casals, per sort ara, que amb aquests anys i amb tota la divulgació i la feina que s'està fent, doncs és obvi, que es va reforçant Pau Casals, compositor, però sempre Pau Casals ha quedat més, no, com el missatge d'intèrpret o d'home de pau, que no pas com a compositor i director, també, eh?
6: Sí, la part de composició és la més desconeguda.
4: Sí, no sé.
6: Tots coneixem el Pessebre, i molta gent creu que ell és l'autor del cant dels ocells,
4: quan no és així, eh?
6: Això, ell ho va utilitzar, diguéssim, com a cant de pau, diguéssim, no?
4: Sí.
6: Bueno, l'arranjament potser sí, que totes les obres, quan són populars i tal, se li ha de fer un arranjament per poder...
4: Clar.
6: Que farà el piano, que farà el cello, m'entens?
4: Sí.
6: Hi ha un arranjament, i això ho va fer ell, òbviament, no? Però és el que és més conegut, i jo crec que s'hauria de conèixer molt més. Jo estic repartit des de que estic aquí i he conegut més coses de Pau Casals. A tots, saps que jo havia estat president de Juntes Musicals i programador
4: de
6: Menorca,
4: sí.
6: Del festival i tal, no? Molts violoncel·listes que conec els estic repartint unes partitures de Pau Casals, una obra que es diu La Pastoral. Pastoral, perquè dic, això ho heu de tocar. Això ho de tocar, perquè no pot ser que els violoncel·listes no ho tingueu com una obra, de referència.
4: Com la Bíblia, dels violoncel·listes.
6: Com una obra de referència.
4: Sí.
6: I els hi passo. Algú la tocarà algun dia. No?
4: Sí, per això que s'ha de reivindicar, justament. És evident que en Pau Casals va ser un gran home de pau, amb un gran missatge que continua vigent, per desgràcia, avui en dia, i més que mai. I és obvi que va ser un gran intèrpret que va revolucionar i va inventar la manera de tocar i d'interpretar el cello.
6: L'han de difondre. Igual que també estem nosaltres intentant difondre l'orga, perquè és una joia, allò que deien que és la joia. El Vendrell és la joia de Catalunya.
4: Sí, sí, sí.
6: Aquests dies hem estat sortint amb molts diaris importants,
4: sí.
6: I a televisions que han fet, clar, amb això del 250 aniversari, s'està fent bastant campanya, no?
4: Saps que em va mirar... És cosa meva, eh? Que em diràs, aquest noi és tonto. Potser sí, eh? Però...
6: Home, tonto...
4: No, bueno, curtet, potser. És que, clar, jo no havia pensat així i em va explotar el cap, que diuen els joves avui en dia, que és quan, parlant amb el Salvador Guas, en Xavier Mercader, tal, sí, de la documentació, de l'orga, de la seva creació, fabricació, etc. Clar, l'orga és més antic que el campanar. I això a mi m'explota el cap. És a dir, va existir abans l'orga que el campanar del Vendrell que coneixem avui en dia. I vaig pensar, uau, saps? Clar, són 250 anys. Són molts, eh?
6: Sí, perquè crec que l'orga va sorgir de que no podien acabar o no podien
4: Correcte.
6: Fer el... Com es diu? el retaule, no?
4: Sí.
6: De l'altar major, algo d'això.
4: Sí, sí, també això. Hi havia també, s'havia de fer les obres del campanar, hi va haver un debat en aquells anys per cap on tirem, no? Cap aquí, cap allà o cap acá. I van tirar cap a l'orgue, pel que sigui.
6: Sí.
4: Després, però és això, no? Aquesta percepció de dir, no, és que abans va ser a l'orgue que campanar. Campanar és com no? aquesta imatge, aquesta figura tant del Vendrell.
6: A més, una cosa molt romàntica que adorna l'orgue i tal, és tota la seva història amb el Casals, amb el pare...
4: Sí, clar,
6: quan ell va aprendre música... Sí, diverses anècdotes que he anat aprenent aquí, des que estic aquí, no? Per exemple, aviam, Pau Casals demanava al seu pare, jo, quan podré tocar l'orgue? Quan els peus te toquin el pedaler.
4: Clar, sí.
6: És a dir, que mira si era petitó,
4: clar,
6: no?
4: Clar. Però fins i tot això, és a dir, Pau Casals va tocar l'orgue 100 anys després, pel cap baix, estic fent números rodons, eh? Va tocar l'orgue 100 anys després que estigués fet.
6: Si ho veia així.
4: A mi em sembla cronològicament... Sí.
6: Una vegada que el pare estava malalt i no va poder tocar la missa, la va tocar ell.
4: Ja, sí.
6: I la va tocar de tal manera que després, quan la gent ja marxava de l'església, deia, escolta, nen, digue-li al teu pare que avui això ha sigut una cosa meravellosa, avui.
4: Sí, ostres.
6: I havia estat ell el que havia tocat.
4: Clar, ostres, és que la història comporta això, no?
6: Clar,
4: el context...
6: Tenim tot això, tota aquesta poesia, clar, diguéssim, al voltant de l'orgue, no?
4: Fantàstic. Doncs va, acabem recordant aquest concert que avui ha centrat una mica la secció d'avui, aquest concert de Lux Sacre a càrrec del Cor Zongora, aquest cor de noies de l'Escola Municipal de Música Pau Casals amb l'Álvaro Metger a l'orgue i la Montserrat Meneses a la direcció, que ens ha acompanyat també en directe aquest divendres a 9:15 del vespre. Gràcies, Lluís.
6: Molt bé, moltes gràcies a tu i ens veiem el divendres, no?
4: Això mateix. I aquí la ràdio el mes que ve.
6: El mes que ve, sí, senyor.
4: Que vagi bé. Adéu-siau.
6: Adéu-siau.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
9: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
10: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Notícies actualitzades, ja sabeu que sempre cada hora en punt, en principi, l'actualització dels butlletins amb la xarxa de comunicació local i que a partir d'aquí ja ens torna a portar a la sintonia habitual a través del 107.1 de la FM, sobretot, sempre a través de la ràdio, tot i que també ens podeu seguir a través d'internet, a www.rtb-elvendrell.cat o també a través de televisió, però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs va, de ple a la segona part d'avui dijous, 21 de maig, programa número 3973. I més qüestions i més coses. De fet, ja ens acompanyen de manera recurrent, sobretot quan hi ha un nou concert, i és el cas d'aquest mateix dissabte. Nou concert amb l'organització i la coordinació de l'Associació Musical Pau Casals. Com sempre, un concert molt recomanable i prou interessant. En coneixerem els detalls de seguida, i per fer-ho ens acompanyarà l'Anton Català, que bé, és el president de l'Associació Musical Pau Casals i també, bé, en certa manera, responsable del cor orfeó parroquial del Vendrell. Així que tindrà una doble vessant avui el Ton. De seguida anirem cap aquí. A banda, també parlar-vos justament d'aquesta publicació recentment presentada, que és el llibre del centenari dels Nens del Vendrell. Nens del Vendrell, 100 anys en 100 actuacions. És un llibre coordinat per en Pere Ferrando i en Cito González. Justament hem parlat amb ells perquè ens expliquin aquesta publicació, que també és interessantíssima i molt, molt, molt xula. A les 11 actualitzarem les notícies. Encara ens quedarà tercera part, on parlarem de tecnologia amb Joan Molinas i després encara participació i trucades. Així que va, molta cosa a fer, molta feina a fer, i així que va, seguim endavant i continuem a la segona part del programa. Sonem.
0: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Anton Català, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com va això?
1: Doncs molt bé,
0: sí?
1: Molt bé. Presentant un nou concert.
0: Molt bé. Si vens és perquè hi ha alguna cosa a explicar, eh,
1: sí, sí,
0: Anton?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: És el cas, és el concert d'aquest proper dissabte, que ara en parlarem. Jo feia referència al Cor Orfeo Parroquial perquè feu una col·laboració,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí,
0: però,
1: sí, sí, sí.
0: Però, diguem, el pes i la responsabilitat important, eh, d'aquest concert és el Cor Júbilo d'Alcanar, i que
1: sí,
0: justament han preparat un repertori xulíssim i que de seguida coneixerem també, eh, Anton?
1: Sí, sí, molt bé, molt bé.
0: Hem de
1: sí.
0: recollir una mica això, com es presenta tot aquest concert. I, de fet, ens el presentes tu, que tenim a l'altra banda del fil telefònic, Anton,
1: sí,
0: et sembla?
1: Sí, sí, sí. Tenim el Gerard Ramon, que és el director del Cor Júbilo d'Alcanar, un vendrellenc afincat a Alcanar. I aleshores em fa molta il·lusió poder tenir també el Gerard comentant aquest concert que farem, que faran, vaja, els de la Coral Júbilo aquest dissabte al Tívoli.
0: Perfecte.
1: Eh?
0: Doncs el tenim ben a punt, crec, telefònicament. Gerard, molt bon dia.
2: Hola, bon dia, bon dia.
1: Hola, bon dia, Gerard.
0: Com estàs?
2: Bon dia.
0: Gerard, tu ets vendrellenc, eh? Ara explicava el Ton.
2: Sí, jo sóc del Vendrell. Jo sóc el net de Cal Casimiro.
0: Ostres, val, d'acord, d'acord.
2: Molt bé. El meu tiet és el Josep Canyelles.
0: Fantàstic, sí, sí, ara ja t'hem ubicat.
2: I, bueno, jo sóc el fill de sa germana.
0: Molt bé, fantàstic. Allò, també és la típica pregunta del Vendrell, que és aquesta de quina casa ets, tu, eh? Una mica és això, eh? De fet, en la teva trajectòria musical, i és el que podem trobar en aquest díptic que s'ha publicat, per aquest concert de dissabte, justament quan es parla de tu i de teva, una mica la teva biografia, es parla de que justament vas participar en aquesta coral d'infants, del Jan Toldrà, que també ha estat un punt de referència musical aquí al Vendrell, així que també amb una trajectòria musical consolidada i també propera aquí al Vendrell, si es pot dir així, tot i que després evidentment has anat ampliant la formació, aconseguint una qualitat important en la teva feina, en Gerard.
2: Bueno, sí, sí, sí. Quan vaig estar aquí a Vendrell, doncs hi vaig estar amb el Cor del Toldrà, que això ja ho va dir el meu avi, el Casimiro, li va dir a ma mare, aquest nen canta molt bé, l'hauries d'apuntar a la Coral del Jan. Dic, em van apuntar allà i allà vaig estar fins que em vaig fer gran.
0: Molt bé, fantàstic, que bé, que bé. Gerard.
1: I també, deixa'm apuntar,
0: digues.
1: Referent als enllaços familiars i tot això, la Núria Canyelles, que és la que ens ha fet el relat del llibre de l'aniversari de Pau Casals,
0: sí.
1: I el Gerard són cosins.
0: Molt bé.
1: No?
0: Sí, sí.
1: No, Gerard? Que sou cosins?
2: Sí, sí. Núria? Ella és la filla del Josep Canyelles,
1: clar.
2: Del germà de ma mare, i per tant som cosins germans.
0: Fantàstic.
1: Vendrellem de soc arrel.
0: I tant,
1: Vull dir, doncs, que amb l'Associació Musical Pau Casals hi tenim una doble connexió ara.
0: Fantàstic,
1: que
0: bé.
1: Sí,
0: que bé.
1: Sí,
0: i d'aquí
1: sí,
0: aquesta
1: sí.
0: col·laboració, d'aquí aquest concert i del que ha de passar justament aquest dissabte a l'Auditori del Tívoli. Explica'ns, Gerard.
1: Per fi fem aquest concert.
0: Sí, que ha costat de programar això.
1: No, bueno, per fi, perquè el Cor Júbilo d'Alcanar, dirigit per un vendrellenc, i el Cor Orfeo del Vendrell, dirigit pel Jordi Soler. Ells dos són amics, es coneixen. I aquestes dues corals que són d'alguna manera germanes, no ens hem trobat mai encara.
0: Ostres,
1: i des de l'Associació Musical Pau Casals estem molt contents de provocar aquest concert, no? De tenir aquest concert de dues corals semblants, de característiques semblants, que cantem aproximadament les mateixes peces amb el mateix nombre de cantaires i dos directors que són entre ells, són amics, de forma que per fi ens trobem aquestes dues corals, no, Gerard?
2: És veritat, sí, sí, sí. Ens hem parlat moltes vegades, hem coincidit moltes vegades, però aquest dissabte serà la primera vegada que ens veurem les cares dalt d'un escenari.
0: Ostres, clar, que bé, de veritat.
1: Sí, doncs, sí, molt bé, i que continuï, perquè nosaltres creiem, des d'ara jo parlo des de la vessant del Cor Orfeo Parroquial, que això ha de tenir una continuació probablement al Canà, algun dia, eh?
2: Sí, sí, no, ja ho tenim. Nosaltres ja ho tenim una mica previst.
1: Veus?
2: Que quan coincideixi tot, doncs, el Cor Orfeo va així a Silcanà a fer el seu concert.
0: A tornar a la visita, no? En certa manera, a tornar a la visita. Va, ara, si us sembla, Gerard, centrem-nos en el concert d'aquest dissabte. Què ha de passar? Com heu preparat aquest concert? Què heu triat?
2: Bueno, jo he triat un concert lo més distret possible. I hi ha una barreja de tot. Vull dir, no és monogràfic. Hi ha una mica de tot. I toquem òpera, cantem una peça molt bonica, molt distreta, de la flauta màgica de Mozart, que es diu Das Klingeln von Herrlich. Això l'alemany meu no és massa bo, però traduït al català és Que bonic que sona.
0: Molt bé.
2: Així que s'entén bé. Després cantem una cançó de Pau Casals, que és la cançó a la Verge, amb una versió una mica diferent a la que canta l'Orfeó, en el qual hi participen dues solistes, la Carla Caral, soprano, i l'Hermínia Marí, contralt. Veureu que és la cançó a la Verge tradicional del mestre Casals, però amb una petita modificació.
0: Val, que bé.
2: Després també cantem una sardana que es diu Alcanà, que la va composar pel poble el Francesc Marrós, però com que és tan bonica, no la podíem cantar, perquè una sardana només és musical. I bueno, em vaig animar a ficar-li la lletra, i ara doncs vaig arreglar-lo una mica per la coral i amb acompanyament de piano, i bueno, ara ja la podem cantar, que és, ja veureu que és molt bonica d'escoltar.
0: Que bé, fantàstic.
2: Després també toquem Àngel Guimerà, encara que no sigui músic, era poeta, no?
0: Sí.
2: Li cantem l'himne dels pirates del musical Maricel, i també penso que també serà bonica d'escoltar.
0: Molt bé.
2: Després tenim... Bueno, ara nosaltres celebrem el 35è aniversari de la coral. Igual que l'Orfeó ara està celebrant el seu 70è aniversari, si no m'equivoco.
1: Sí, el 70.
2: Nosaltres estem treballant per fer un gran concert el mes de desembre al nostre auditori, en el qual farem una mena de selecció més reduïda de lo normal dels Miserables.
0: Oh, ostres!
2: I doncs, bueno, us oferirem tres peces d'aquest musical, per ja començar a fer una mica de boca ja.
0: Ostres!
2: Després cantarem de la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, de Rafael Martínez, una de les peces més boniques i més conegudes, que és Pirineu.
0: Home, i tant!
2: I, bueno, tenim una estrena. Estrenem una cançó. Una cançó de Lluís Sintes.
0: Hombre!
2: I el
0: coneixem. Ja el coneixem bé. De fet, ahir ja va estar aquí tot. Ahir va estar aquí a la ràdio.
2: Veus? El Lluís Sintes va escriure fa anys una cançó que es deia La cançó de la sirena, de Mahó. I un dia quan va venir per aquí al canal, no me'n recordo per què, me la va presentar, però en una versió nova, en una versió coral. I va dir, mira, aquesta us la dono a vosaltres perquè l'estreneu vosaltres. I bueno, l'hem estat treballant, i va dir, on l'estrenarem? Dic, home, què millor estrenar-la a Vendrell, davant d'ell.
0: Ostres,
2: i tant. I no l'hem cantat en cap moment, sinó que l'estrenarem aquest dissabte.
0: Fantàstic. Mira que hi va estar aquí el Lluís, parlant del concert de l'orgue que es fa aquest divendres, i no ens va dir per res d'això, No ens ho va dir, S'ho va guardar, s'ho va guardar. Sí,
1: cops amagats el Lluís.
0: Sí. Mira, el Lluís té aquesta...
2: Era molt bonica. Que bé.
0: Ostres, deixa'm-ho dir així, Gerard, i així amb confiança. És un concertàs, com deies tu, voleu que sigui un concert entretingut, és evident que ho serà, però, ostres, són cançons... Clar, conegudes, reconegudes, a banda de l'estrena d'aquesta manera de Lluís Sintes, però són cançons molt conegudes, i també, home, Els Miserables, jo crec que és un dels musicals de referència a nivell mundial, si podem dir-ho així, i també, no, els musicals tenen aquest fet especial, em sembla a mi, no? Els musicals tenen com una màgia, no? Que a mi m'agraden molt els musicals, suposo que per això per mi és una mica allò com es comprar cap a casa, però també per les corals té un què especial, no?
2: Sí, bueno, a més se'n surt una mica de la nostra feina, perquè
0: clar,
2: com que ha d'haver una mica d'interpretació i ha d'haver una mica de moviment, doncs clar, se'n surt una mica, però bueno, ho estem treballant. La gent està molt, molt contenta i molt animada de fer aquest musical, i bueno, jo si veig que la gent que està contenta, jo encara més, i ho estem treballant. I ara pues, volia ficar en aquest concert doncs, tres de les peces pues, més conegudes d'aquest musical.
3: Clar,
2: i
3: clar.
2: Així ja també ens entrenem una
0: exacte,
2: mica.
0: Exacte, cap a aquest gran concert d'aniversari que esteu preparant i com bé explicaves. Sí. Si sempre ho pregunto, però jo crec que és un fet molt destacat, que és el fet de la programació d'un concert, que no és fàcil, la tria de cançons, inclús l'ordre, etc. No sé en aquest cas, Gerard, si això de fer tria de repertori t'és complicat o, bueno, o més o menys te'n vas en sortint.
2: No, sempre intento. No faig mai concerts monogràfics.
0: Uh-huh,
2: no m'agraden, perquè si el fem molt religiós, massa
0: ja.
2: A la tercera cançó ja trobo que la gent ja es cansa.
0: Ja.
2: Tampoc m'agrada fer... No, farem un concert de vaneres. Ostres, jo potser a la tercera o la quarta vanera ja dius, una altra vanera. No sé, a mi particularment no m'agraden.
0: Sí.
2: Tot i que nins... i sentit concerts que he sortit molt satisfet.
0: Sí.
2: Però a mi personalment m'agrada fer barreja de tot, que la gent vegi coses
0: bé,
2: alegres,
0: sí.
2: coses
0: sí.
2: més solemnes, coses sí. més, jo què sé, diferents tipus d'estils, diferents
0: sí.
2: compositors, diferents maneres de cantar, i això crec que és més assequible pel públic.
0: Jo crec que sí, diuen que la varietat està al gust. No, sí, jo també sóc molt d'aquesta filosofia, també, sí, Gerard. Sí.
1: I però moltes vegades, com per exemple afrontar un musical, és sortir una mica de la zona de confort del coro, i és un repte.
0: Però és molt agraït per això.
1: Quan surt,
0: és molt agraït.
1: Al final sí,
0: clar.
1: Al final sí, però costa molt de
2: sí, sí, sí, la veritat és que porta feina i bueno, estem... Bueno, és una adaptació molt particular la que fem nosaltres, perquè no és... Bueno, ho farem el més bonic que podrem, però jo ja veig que hi ha coses que es poden fer i coses que no es poden fer.
0: Bé,
2: per tant, sí. primer és la veu.
0: Clar.
2: I després de la veu, pues, fem el que puguem, però primer s'ha d'afinar, s'ha de cantar
0: correcte.
2: Correctament.
0: Sí,
2: i
0: sí.
2: Primer és una coral, i després és
0: sí, sí.
2: tot el que puguem fer de més a més sense modificar la part principal, perfecte.
0: Jo un cop vaig escoltar un mestre, un professor de cant, que deia, ho deia més cap a l'òpera i tot plegat, ho deia, o ets bon cantant o ets bon actor. Les dues coses són molt difícils.
2: Sí. Una mica... Tornem per cantar bé, i el que pugui sortir de més... Pues mira, tot això benvingut.
0: Clar, i tant que sí. No, és un repertori i els musicals, que torno a dir, per mi són agraïts, són complicats, entenc, a interpretar per tota la coral, però tot el cor, però evidentment que són molt agraïts. Tot això que explicava el Gerard és la primera part del concert, per dir-ho així, o bona part del concert, tres quarts de concert, si volem dir-ho així, perquè també hi ha la col·laboració del Cor Orfeo Parroquial, del qual cantareu dues peces.
2: Exactament.
0: Com anirà això? Qui m'ho explica?
1: Aquí...
2: Doncs, bueno, agafem dos peces molt importants d'aquí al Vendrell. La primera és la que interpretarem, serà Els gojos de Sant Salvador, del mestre Benvingut Socies.
0: Molt bé.
2: Una peça que ha estat perduda durant, pues, jo crec, un centenar d'anys, i que ara s'ha recuperat, i que nosaltres ja la tenim col·locada dins el nostre repertori, perquè són uns gojos que són molt simfònics, vull dir, no semblen una retòlica d'església molt continuista, molt... Té una gràcia particular que fa que sigui una peça de concert.
0: Molt
2: per tant, la primera que interpretarem serà aquesta, Els gojos de Sant Salvador, de Benvinguts Socies.
0: Ah, fantàstic.
2: Hi haurà dos solistes, que seran d'Alcanar, Antoni Castro, tenor, i Joan Queralt, també, i ens acompanyarà també, igual que el concert anterior, el nostre pianista Víctor Moya, que és professor de l'Escola de Música de Quilcanar.
0: Fantàstic.
2: Aquesta penso que quedarà molt bonica. És molt xula, és que és molt bonica.
0: Sí,
2: si
0: sí,
2: la
0: sí.
2: cantem els dos cors junts, crec que la cosa serà per escoltar.
0: I tant, segur que sí.
2: I bueno, i no ens podíem deixar de cantar plegats les dos corals que ho canten el Divendres Sant. És el cant del Miserere.
0: El Miserere, i tant.
2: Com que ja el sabem i ja el cantem, ja fa un munt d'anys nosaltres, i el Cor Orfeo, doncs ja no vull parlar-ne dels anys que ho canten, doncs el cantarem plegats.
0: Molt bé.
1: Aquesta vegada en piano,
2: haurà...
1: clar.
0: Ah, clar.
2: Sí,
0: clar,
2: aquesta vegada piano, no, l'orga no podem arreglar,
1: no, clar,
2: no té rodes i no
1: el
2: podem portar.
1: El Miserere el sentim amb acompanyament d'orga.
2: Serà una nova... manera d'escoltar aquest Miserere.
0: Clar, és veritat.
1: Sí, perquè la sonoritat del...
2: tocaran, si no estic mal informat, Josep Maria Guitart.
0: Correcte, estarà al piano, sí, estarà al piano. Sí, sí, sí. Sí.
2: Serà... Llavors els solistes ens els han partit. Em poso un jo i em posa un...
0: El tant.
2: Jo poso el tenor, que és Antoni Castro,
0: sí?
2: I, bueno, de baríton ja sabeu qui és.
0: Clar.
2: El super Lluís Cintas.
0: Molt bé.
2: I, bueno, també crec que serà molt bonic d'escoltar aquest miserere tots junts en un auditori.
0: Clar, sí, sí. Que deies, que deies?
1: No, que deia que sonarà diferent. És el miserere que tots coneixem.
0: Clar.
1: Que és una peça molt solemne i emocionant, però amb una sonoritat serà aquesta vegada molt diferent, perquè primer l'acompanyament és de piano, i segon, serà en un auditori.
0: Clar.
1: Que no hi ha la reverberació que hi ha a l'església.
0: Sí.
1: De forma que nosaltres creiem que serà un altre miserere, en el sentit, doncs, que sonarà molt diferent.
0: Clar.
1: I també té la seva gràcia, perquè és una novetat. Nosaltres creiem que serà molt interessant poder sentir el miserere en unes circumstàncies diferents, amb un acompanyament instrumental diferent, i a dins de l'auditori del Tívoli, que té una sonoritat molt diferent de lo que és l'església del Vendrell o l'església d'Alcanar. Perquè a última hora, en una església la sonoritat és diferent, i Alcanar també us l'acompanyeu amb orgue.
0: Clar.
1: No? De forma que doncs... Nosaltres creiem que serà una peça bonica de sentir.
0: Sí, sí, una altra manera d'escoltar el miserere.
1: I a més a més, serem molta gent cantant.
0: Clar, la fusió de les dues corals.
1: Perquè és el Canar, més de 30 cantaires, i l'Orfeó també serem gairebé 40, de forma que 70 veus a la vegada, tant pels gotjos del Benvingut Socies com pel miserere, serà un potent.
0: Que bé. Fantàstic. Doncs tornem-ho a recordar, serà un gran, gran, gran concert. No ho hem dit, però tots aquests actes que sempre estan allò enmarcats en el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, en tot aquest any Pau Casals, que també està inclòs i porta el segell d'aquest concert amb el cor Júbilo i d'Alcanar, amb el cor Orfeó Parroquial, tot aquest repertori que l'hem explicat. Això, un concertàs aquest dissabte 23 a partir de les 8 del vespre. Que la gent no s'ho perdi. Gerard, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, de veritat, i per aquesta estona de ràdio.
2: Ha sigut un plaer estar amb vosaltres un ratet.
0: Doncs, contentíssims.
2: Ja em sento ja com si estigués a Vendrell.
0: Home, doncs mira, de la bona va dir casa teva, però és que ja ho és, de casa teva.

0: les indicacions a tothom a la vegada, no?
1: Clar,
0: perquè, clar, tot això no s'improvisa, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però, de tota manera, com que... A veure, primer, els dos directors ja s'ho han parlat.
1: Però clar, perquè es coneixen.
0: I sí, i per tant, les indicacions ja estan donades independentment, però... evidentment que ho hem d'assajar, assajarem durant la tarda del dissabte i ho posarem,
1: molt bé,
0: i ho posarem tot en comú.
1: Fantàstic, sí, sí. Que bé, que bé, que bé. Suposo que compartir espai i compartir concert amb altres corals, en aquest cas amb aquesta que té aquesta particularitat, doncs també és atractiu, no?, per tots vosaltres poder,
0: sí,
1: compartir,
0: sí,
1: una estona.
0: No, i aprenem els uns dels altres.
1: Clar,
0: eh?
1: No?
0: Sí, perquè sempre hi ha coses que sempre trobes que dius, ai, mira, això ha estat interessant. Això, els uns dels
1: altres.
0: Clar,
1: manera, no? Sí, exacte, d'afrontar segons quines,
0: sí,
1: sí, peces, quines cançons.
0: Sí.
1: No heu fet... Algun musical sí que heu fet. Alguna cançó de musical sí que heu fet vosaltres, no?
0: L'Orfeó, sí.
1: Sí, eh, sí, que sí?
0: Sí, sí?
1: Banda sonora sí que sé que també n'heu,
0: sí,
1: fet.
0: Sí, també, sí.
1: Però...
0: sí, però, doncs, ja fa alguns anys, sí, sí.
1: Val.
0: Però, doncs, ja ho comentava abans, és una mica sortir de la zona de confort. Eh? Sí, sí.
1: Són reptes, això, eh, a vegades.
0: Mira, les corals, tant la nostra com la d'ells, som gent gran.
1: Bueno.
0: Sí, sí, i això és important, perquè quan es tracta de... quan ja algú proposa coreografies, ja dius, uau.
1: Ja,
0: I per segons...
1: Ja.
0: I quan ja...
1: Ja
0: costa, eh?
1: Ja.
0: Ja costa. Però, doncs, bueno, escolta, és un atreviment, segons,
1: sí,
0: com, eh?
1: Sí, o jo crec... també, aquí estem parlant, eh, Anton?
0: Sí.
1: És a dir, a l'hora d'afrontar, en aquest cas, un musical cantat així, home, bueno, jo crec que l'important tampoc no és la coreografia, eh? És potser més la interpretació,
0: és,
1: no?
0: Sí.
1: L'expressió, que
0: sí,
1: no pas el moviment.
0: Sí, sí.
1: És que ara sembla que us estic intentant convèncer perquè feu cançons de musicals, que a mi m'agrada molt el musical,
0: sí,
1: i em faria molta,
0: sí,
1: il·lusió, eh?
0: Sí, sí.
1: Que, i per això ho deia, simplement, eh?
0: Sí, sí.
1: Però és...
0: També està en consonància amb els gustos del director, que és...
1: Evidentment.
0: Que s'hi proposa el repertori de cada curs, doncs, no?
1: Evidentment.
0: I doncs, bueno, tot plegat, però, doncs, en fi...
1: Doncs ja aniré a prop del Jordi, ja quan el vegi ja aniré a prop tant.
0: Sí,
1: ja
0: se'l
1: convenço.
0: Sí, sí.
1: Que sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, nosaltres ja estem en projectes de coses de cara...
1: Clar,
0: al concert de Festa Major, que és el, també és el, serà el concert d'aniversari de l'Orfeó, també.
1: Sí, sí, sí.
0: I després, de cara al 150 aniversari Pau Casals, també estem preparant coses, eh? Però, doncs, això serà, doncs, ja de cara al curs que ve.
1: Bé, ja en parlarem.
0: Doncs, ja en parlarem.
1: I per part de l'Associació Musical Pau Casals, també el mateix, eh? Segueix la programació,
0: sí,
1: i segueixen les propostes.
0: Home, nosaltres estem molt contents de poder fer, organitzar des de l'Associació Musical Pau Casals aquesta trobada de coral, i una mica, doncs, del Vendrell que canti pel Vendrell, doncs,
1: clar,
0: no? I
1: sí,
0: d'autors vendrellencs, i jo crec que serà un concert molt, molt agradable de sentir i molt satisfactori per tothom que pugui venir. Sí, sí.
1: Aquest dissabte 23 a les 8 del vespre a l'Auditori del Tívoli.
0: Ah, això mateix.
1: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: Alguna cosa més, Anton?
0: Doncs ja està.
1: Sí?
0: De moment ja ho tenim.
1: Doncs ben explicat. Ens retrobem ben aviat.
0: Entesos.
1: Gràcies.
0: Vinga,
1: una abraçada.
0: Adéu, adéu.
2: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. La vida i en caps de setmana bons, i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
1: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 10:45 a 11:15 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
2: Ja n'hem parlat en diferents ocasions dels 100 anys dels nens del Vendrell, d'algun dels actes que s'han fet per celebrar justament tota aquesta commemoració d'aquest any i part de l'altre, s'ha de dir. I encara es mancava parlar, jo crec, que un dels fets pesants, objectius i significatius d'aquesta celebració, que és recollir la història dels nens del Vendrell a través d'un llibre, d'una publicació que ja s'ha presentat, però que s'ha fet d'una manera molt especial, perquè seria molt fàcil, no?, buscar la cronologia i explicar-ho cronològicament. Doncs no. El que s'ha fet és recollir 100 diades dels 100 anys dels nens, però explicat des de diferents vessants i personalitats, ja siguin castellers, periodistes, sociòlegs, etc. I és una mica el que volem parlar i recollir amb els coordinadors o amb els autors principals d'aquesta idea. En Pere Ferrando. Pere, com estàs?
3: Hola, molt bé.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres per convidar-me.
2: I al teu costat, en Cito González, l'Afonso González. Com estàs?
4: Molt bé, sí? Aquí, feliç. Venim a parlar del llibre de Castells i dels nens del Vendrell.
2: És que bé, és que bé. Tot fusionat, eh? Però el que deia, hauria sigut molt fàcil, no?, cronològicament, documentar-se, bibliografiar-ho. De fet, també hi ha molta informació, molta bibliografia dels nens del Vendrell, per sort, per la seva història. Això era molt fàcil, no?, cronològicament, fotografies, ja el tindríem fet. Però no, veu fugir d'aquí. Com ha estat la idea, principalment, d'aquests 100 anys en 100 actuacions? Com va sorgir la idea? Qui la va tenir?
3: Bueno, vam parlar una miqueta entre tots, a veure com ho podíem fer, això, i fugir una miqueta d'aquest estereotip de la típica crònica de la vida d'una colla castellera, no? Mm-hmm. I
4: què podíem fer? Se'ns van acudir diverses coses. Te'n recordes? Vam parlar de... Podíem fer-ho agafant com a fil conductor a la plaça Vella, no? I, mm-hmm, i explicar la història dels nens de Vendrell a través també de la història de la plaça Vella. Però llavors el Pere em va dir, no, que la enciclopèdia castellera ja van fer un volum sobre places i aquest tema ja està tocat. Va. Vam descartar també aquesta visió cronològica de la història. Ja la vam fer una mica en el 75è llibre d'ensari, que vam també fer un llibre amb el Pere i el Salvador Royo.
2: Sí.
4: I també estava jo per allà ja ajudant una mica, sí. I per tant havíem de pensar, i se'ns va acudir això de les 100 diades, que de fet ja n'hi ha altres llibres,
3: sí,
4: que fan reculls de diades per explicar la història o el fet casteller. Sí.
3: O fins i tot d'altres temes, de literatura, no sé què, les 100 millors novel·les, les 100 millors pel·lícules, els 100 millors poetes, els 100 millors autors, les 100 plats de gastronòmics millors. Mm-hmm. És a dir, el 100 és un recurs literari, sí, que funciona i ha fet servir molt. Clar. Llavors, clar, estem parlant del centenari dels nens, 100, funciona, doncs fusionem-ho, 100, 100.
2: Clar, molt bé. I com va ser l'edició d'aquest llibre? Doncs a veure si ens ho podem imaginar. Clar, us heu de posar en contacte amb molta gent perquè s'encarreguin d'aquestes actuacions. No sé si les actuacions les triàveu vosaltres, la triaven aquesta gent, una mica com... Clar, és que jo, per mi, que ja escriure un llibre de per si ja és complicat, coordinar-ho tot això encara ho veig més complicat. No sé com va anar.
3: Sí, la part més difícil, com vindràs amb mi, que és aquí, és així, és triar aquestes 100 actuacions. Triar-les.
2: Són 100, eh?
3: Són 100. I els nens del Vendrell n'han fet 1.800.
2: Clar, vist així, clar.
3: I n'han de triar 100 per explicar el millor que puguem amb aquesta 100 la història de la colla.
2: Val.
3: Les parts bones i les parts dolentes.
2: D'acord.
3: Des del començament fins al final. Repartir-ho una miqueta equitativament en totes les èpoques de la colla, aquestes 100 actuacions. Aquesta és, per mi, la part més difícil de del llibre.
5: Va, la guia la va fer ell, eh?
2: És que és una enciclopèdia de les castells.
5: Ell va fer la proposta de la
3: Va ser la primera proposta, però val a dir que aquesta proposta la vam penjar nosaltres al Drive, amb 20 i pico de persones que van tenir 2 o 3 mesos durant tot l'estiu accés per poder-la mirar, valorar, reflexionar i aportar les coses que els semblava bé i malament d'aquesta primera tria. Nosaltres doncs vam agafar aquestes propostes i...
4: Sí, diguem-ne, vam escoltar aquestes altres propostes i vam anar canviant, perquè sempre els diem a la gent, si em fas treure una diada m'has de posar una diada, i si em poses una diada m'has de treure una diada.
2: Ostres, que
4: curiós. I llavors la gent ens va proposar coses i a partir d'aquí vam estar valorant i al final van sortir aquestes 100 diades. Recordo que també la primera vegada que vam compartir o socialitzar aquesta primera tria amb aquest grup de castellers i d'historiadors, gent de la colla, alguns ens van dir, oh, però aquí hi ha diades que les coses van anar molt malament, no? És a dir, han de sortir més diades bones, no? I dèiem, no, és que volem explicar la història de la colla. I la història de la colla és una història també de resiliència, no? I de resistència, i de superació. I per poder superar-nos han de venir temps dolents.
2: Sí, exacte, per donar crèdit i valor als dies bons han de venir dies dolents, si no copsa. Clar, són diades, 100 diades, que és això, no per una construcció o no perquè una caiguda, sinó diades que pel que siguin quedat gravades a l'ADN de la colla, entenc, no?
3: Sí, hi ha diades que no tenen res a veure amb els castells.
2: Mira.
3: La primera vegada que la colla té colla de grallers pròpia.
2: Ah, mira.
3: L'anada a Prada a veure Pau Casals. La primera vegada que surt el nom Nens del Vendrell. És a dir, tot coses que no són pròpiament del primer castell aquest, primer castell de l'altre. Tot això està clar que ha de sortir.
2: Sí.
3: Però també coses tangencials. Que
4: la matrícula a l'esquena, també.
2: La matrícula, les
4: primeres sortides fora de Catalunya.
2: Clar.
4: És a dir, hi ha una mica de tot que explica la història. Però també expliquem no només la història de la colla, sinó també... Vas resseguint, clar. I hi ha la història de Catalunya, la història del Vendrell, perquè en algunes ocasions es relliga aquella diada amb el context del moment, no?
2: Clar. I és com m'ajuda a entendre la colla, no? De fet, bé, en concret els Nens del Vendrell, que és obvi, però és justament això, no? El que recull o el que comporta l'entorn del moment, no? De la societat, del que passava en aquell moment, en aquell lloc, el que sigui, i això va més enllà de resultats.
3: Clar.
2: Jo sé que sempre ho defenseu molts vosaltres, que els castells és molt més que un resultat, és molt més que uns números, sinó que hi ha això, les emocions, les vivències, el context, és una mica el que persegueix, no?, aquestes 100 diades. Entenc, eh?
4: Sí, i amb la tria dels autors també aconseguim això, no?
2: Clar.
4: Aquest va ser el segon repte. El primer repte era triar les 100 diades.
2: Ara això, pregunta 2, sí. Com va ser la tria dels cronistes?
3: Explica-t'ho. Complicada.
2: Sí?
3: Complicada. A veure, n'hi ha que estaven clar quines podrien ser. Volíem donar el màxim de joc a molta gent. I no limitar-nos, sobretot també, vam pensar que no limitar-nos només amb el Vendrell.
2: Val.
3: Ni molt menys amb la colla. Com que ja surten diades de fora del Vendrell, a Vilafranca, a la Bisbal, a Llorenç, a Torredembarra, vam pensar, ostres, doncs potser que els hi preguntem amb ells mateixos, amb la gent de la Bisbal, amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Llorenç, que expliquin ells mateixos què els hi va suposar per ells aquesta actuació dels nens al seu poble.
2: Uh-huh.
3: Aquesta visió local d'aquella actuació penso que també enriqueix el relat i el discurs del llibre. Això va ser una cosa que vam tenir molt clara.
2: Uh-huh.
3: Una altra cosa que vam tenir molt clara. Les actuacions antigues, lògicament, bueno, les més modernes ja són vius tots, que poden explicar en primera persona el que els hi va passar.
2: El que va passar.
3: Això actualment això no és problema, fins i tot vam poder triar, perquè lògicament hi ha molta gent. Però les més antigues, per llei de vida tots són morts, vam dir, què fem amb aquestes? Doncs vam intentar, amb la mesura que vam poder, recollir les cròniques que al seu moment aquesta gent, aquella gent, van escriure d'aquella actuació.
2: Val.
3: Sortosament, n'hem trobat unes quantes i gràcies a això doncs, hem fet una miqueta d'homenatge a tots aquells periodistes, cronistes, historiadors, estudiosos del seu moment que van escriure sobre la colla i que malauradament ara ja no hi són, però gràcies a la seva feina doncs, ara l'han pogut recuperar i podem llegir el que van fer.
4: Això, de fet, una de les primeres persones amb les que vam pensar que a veure si té alguna cosa escrita era el Pep Huguet.
2: Vaja, no? Gran Pep Huguet, un record des d'aquí, sisplau.
4: Ja, llavors, l'Huguet, no? Però clar, ell era ràdio i era ràdio, ràdio, ràdio, no? I tenia poques coses escrites. I vam estar allà buscant, buscant,

0: Informació a elpaisatgedelgenis.cat.
1: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
2: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
3: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell.
4: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
5: 7 minuts per les 11. Seguim en directe, com no, seguim de ple en tota aquesta segona part de programa i que just això, quan siguin les 11 en punt, actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i ja de seguida saltarem i anirem cap a la tercera i última part de programa encara amb més coses. Abans, però, d'arribar a aquest punt i com solem fer, a banda de l'apartat més cultural, de proposta, d'agenda, també diferents informacions de servei, i una d'elles és que, bé, ja s'ha publicat quin ha de ser l'ordre del dia de la propera sessió plenària que es farà aquest proper dilluns, 25 de maig. Serà la sessió ordinària d'aquest mes de maig, justament. I com a informació de servei, sempre toca allò explicar quin serà l'ordre del dia. En aquesta ocasió són 10 punts. Comencem a destacar l'ordre del dia a la part més resolutiva, amb el punt número 6, on hi ha l'aprovació d'acceptació de la donació gratuïta de dos immobles. El punt número 7, l'aprovació de la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres de la comunitat de propietaris de l'edifici Aura Mar 2. I pel que fa a la part de control, el punt número 8 és una proposta de resolució que presenta el grup municipal de Som Poble Esquerra per l'avaluació urgent de l'estat de l'espai públic per la implementació immediata d'un pla de xoc de manteniment al municipi del Vendrell. El punt número 9 també és una moció que presenta el grup municipal d'Esquerra per la commemoració del Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia al Vendrell. I com sempre, aquesta sessió de ple finalitzarà amb els precs i les preguntes. Una sessió que podeu seguir sempre en directe a través d'aquesta casa, des de Ràdio i Televisió El Vendrell. Començarà a partir de les 6 de la tarda, que és l'horari estàndard. I també, si voleu, aquella ciutadania que ho vulgui pot adreçar les seves preguntes mitjançant el correu electrònic pledelvendrell@gmail.com. pledelvendrell@gmail.com i, de fet, podeu fer arribar les vostres preguntes fins una hora abans que comenci el ple. I també en tota aquesta, bé, aquesta matèria informativa, divulgativa, de servei, explicar-vos que l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat els treballs d'elaboració del primer pla local per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al municipi, que ha de ser una eina estratègica per definir les polítiques públiques, les línies d'actuació entre matèria i els drets LGTBIQ+, durant aquests propers 5 anys. Fins ara tot això estava vehiculat a la part, doncs, de la pròpia regidoria, però es vol aprofundir una mica més en tot aquest aspecte amb l'elaboració d'aquest pla que es fa per primera vegada amb aquestes

0: característiques. Però el que és més important, i per això ho recordem i per això ho expliquem, l'Ajuntament ha posat en marxa un qüestionari que està adreçat al conjunt de la ciutadania per conèixer la percepció sobre la diversitat afectiva, sexual, de gènere al Vendrell i detectar necessitats, mancances i oportunitats de millora. De fet, aquest nou pla partirà d'aquesta enquesta en bona part i allò que puguin explicar, dir o destacar des de la pròpia ciutadania. Tothom qui vulgui adreçar-se a aquest qüestionari ha d'anar a la pàgina web de l'Ajuntament del Vendrell, al vendrell.net, en l'apartat on justament s'explica l'elaboració d'aquest pla. Podeu trobar l'enllaç per omplir aquest qüestionari i deixar, doncs, una mica la vostra opinió o la vostra percepció. I després ja aquest futur pla local ha de definir les línies polítiques i les accions que permetran continuar avançant cap a un municipi més inclusiu i respectuós amb la diversitat. I per això, per fomentar la participació ciutadana, la difusió d'aquesta enquesta es farà aprofitant diferents espais i esdeveniments del municipi, com serà el proper concurs de drag queens, altavaris, així com els equipaments culturals comunitaris, com ara museus, biblioteques, instituts i centres de salut. Així que important donar a conèixer aquest qüestionari que està al vostre abast per a aquelles persones que això el vulguin contestar. Amb això, ara sí, ja, minut i mig perquè siguin les 11, actualitzem les notícies i de seguida anem cap a la tercera i última part del programa, amb més contingut, amb més coses, amb ganes d'acompanyar-vos, com per exemple parlant, tot i que no és el dia habitual, però aquesta setmana de manera excepcional portem la secció tecnològica avui dijous i ho farem en aquesta propera tercera i última hora per perdre por a la tecnologia. Això, sense por a la tecnologia, amb en Joan Molines. I després encara ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades. Doncs va, notícies i tornem de seguida. No marxeu. Fins ara.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última part, doncs vinga, va, aquesta última hora que ens portarà fins al migdia, fins a les 12. Ja sabeu que cada dia comencem puntual sempre a partir de les 9 i això, anem a completant cada bloc, cada hora, amb contingut ben divers i ben variat. De fet, i ho anem recordant d'en quan en quan, d'aquí el nom històric d'aquest programa, La Calaixera, que és això, una mica un programa unicap de tot, com també diu la capçalera de la introducció d'aquest programa. Avui és dijous, 21 de maig, programa número 3973, i recordava això perquè, justament, ja sabeu que tenim aquesta secció tecnològica fantàstica, un cop per setmana, on tot un especialista en la matèria, el Joan Molines, de Goyle, ens ajuda a perdre la por a la tecnologia, però així d'una manera molt, molt distesa i molt xula. Avui torna a ser un d'aquests dies. No és el dia habitual de la secció, però cap problema, ens emmotllem el que sigui, i avui serà en dijous, quan perdrem la por a la tecnologia. Començarem per aquí. I després hi ha bona estona per la participació, les trucades, també ganes de xerrar amb vosaltres, i si hi ha alguna petició musical o alguna dedicatòria, doncs mira, millor que millor. Doncs va, tercera i última part, som-hi.
0: La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: però es va a la intenció de perdre la por a la tecnologia, que no és fàcil, perquè cada vegada fa més por la tecnologia, em fa l'efecte. Joan Molines, molt bon dia. Mira, ens falla el micro. Mira, secció tecnològica i ens falla el micro, què et sembla? Et faig un favor, agafa aquest d'aquí. No, només que l'agafis, no cal ni que et canvis tu de lloc, simplement que l'agafis tal qual, exacte, i que et puguem escoltar bé.
1: Ara se m'escolta? Ara sí.
0: Ha sigut arriba tu i fallar, perquè aquest micro durant tota la segona part ha funcionat perfectament.
1: Amb els informàtics passa una cosa, o mires i s'arreglen les coses, o mires i es trenquen les coses.
0: És veritat, no?
1: Fins ara
0: funcionava. Joan, gràcies.
1: A vosaltres per tenir-me, i gràcies per tenir-me el dijous. Estem amb jornades intenses de feina,
0: i ara.
1: El fet de viatjar, doncs, fa que no pugui estar aquí aquest dimarts,
0: no,
1: però no hem fallat.
0: No pateixis.
1: Que jo crec que és l'important.
0: I tant. I si hem de fallar, no preocupis tampoc, eh?
1: Jo no vull fallar, jo m'ho passo molt bé venint aquí i ja és un hàbit, ja ho trobo a faltar, si no, quan
0: vingui. Doncs gràcies perquè sigui així i aquesta intenció i aquesta motivació que hi poses. De fet, avui em deixo una mica espantat perquè no m'has passat ni escaleta, ni tema, ni res, perquè no vols saber de què parlarem.
1: No, jo ho sé.
0: Perdó, perquè no vols que jo sàpiga de què parlarem, perdó.
1: Exacte, perquè aquí, amb els 7 programes que portem, sempre hem parlat de la tecnologia i hem parlat en altres. Jo crec que al final també, quan venen els convidats, la gràcia és que parli el convidat, però avui parlarem de la ràdio i de tu, Pere.
0: Oh, quina por. Val.
1: Perquè al final ets el protagonista de tot això i perquè tinc moltes preguntes de com funciona la ràdio per dintre en tot. O sigui, llavors...
0: Val.
1: Avui anem a parlar de la ràdio i en conseqüència de tu, Pere. O sigui, avui intentaré fer la bona feina de liderar aquest programa.
0: Vinga.
1: I espero que m'ajudis amb això, perquè...
0: Sí, home, sí, tant.
1: No és la meva professió, però sí, avui venim a parlar de la ràdio i de... I de la història i del futur.
0: Que
1: és molt interessant, amb àmbits tecnològics.
0: D'acord. Sí. Va molt lligat, sí. La ràdio tecnològicament que també és importantíssim.
1: Bueno,
0: va molt lligat una cosa amb l'altra, clar.
1: Sí, bueno,
0: la ràdio, tecnologia,
1: aquí,
0: ràdio, clar.
1: I amb ones que van per l'aire arriba als nostres oients, llavors.
0: O les arsianes, o internet, que encara és més complicat d'entendre.
1: Sí, bueno, al final són... Són, com es diu, són impulsos de llum que viatgen i no, jo crec que és un tema molt interessant i qui millor que...
0: No, gràcies.
1: Quants anys portes a la ràdio, Pere?
0: A la ràdio? Treballem d'això?
1: Bueno, en l'àmbit de la ràdio.
0: En l'àmbit de la ràdio, pues 25 anys llargs fent ràdio.
1: Pues qui millor que una persona que porta 25 anys llargs fent ràdio? Perquè jo no em porto ni un i em queda molt per aprendre, llavors qui millor que una persona que porta tants anys. I quants programes?
0: Doncs n'he fet diversos en diferents emissores, però ja vaig començar aquí a Ràdio El Vendrell, ja vaig començar amb La Calaixera.
1: Que em portes quants?
0: Aquí em portaré 20. 20 és...
1: Mira, però quants programes?
0: Ah, programes de quantitat, perdó, que deies de tipologies vàries. Doncs mira, avui estem fent el programa número 3973.
1: Es diu ràpid, això.
0: I una cosa que no sé si a vegades... No sé si m'he parlat amb tu. És que ho dic molt, últimament.
1: No sé, hem parlat tantes coses.
0: S'acosta als 4.000 programes i a mi una cosa que m'explota al cap, que és les hores de ràdio, que són això. Fent el símil amb els pilots d'avió, la seva experiència la mesuren amb hores de vol.
1: Sí.
0: Una mica a la ràdio també podíem fer-ho, això. I clar, són... Quasi, mira, arrodonint-ho, quan fem 4.000 programes... Són moltes hores de ràdio, que ara el Joan ho està mirant.
1: Estic obrint la calculadora.
0: Sí. Són 4.000 programes per 3 hores diàries de ràdio, 3 hores, en principi, en directe de ràdio.
1: És com si durant un any i mig, més o menys, que són 500 dies, no haguessis parat de fer ràdio. O sigui, és un any i mig, una mica menys.
0: Sense parar de parlar.
1: Sense parar, sense dormir, sense anar al lavabo, sense menjar.
0: Correcte.
1: Espectacular.
0: I una altra cosa també, que un cop ho vaig contar-ho així per sobre, que és també, clar, la quantitat d'entrevistes, seccions, de temes que hem tractat al llarg d'aquestes tantíssimes hores.
1: Bueno. Pues felicitats per tot.
0: Gràcies.
1: I al final és jo crec que tota una vida o més de mitja vida
0: en
1: aquest àmbit.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí, per això se't dona també.
0: Gràcies.
1: Molt bé.
0: Va, comencem, sisplau.
1: Comencem. Això ho he dividit per blocs. A mi m'agrada dividir l'escaleta per blocs. Sí, llavors, com vas començar a fer ràdio? O sigui, fa 25 anys, com era la ràdio? Perquè ara estem aquí amb un estudi bastant digital, bastant xulo, amb càmeres i tot.
0: Sí.
1: Fa 25 anys, com era la ràdio?
0: Sí. Mira, jo vaig arribar al món de la ràdio a través del món del teatre.
1: Molt bé.
0: Perquè jo vinc d'un altre ofici, familiar, però a través del teatre, que m'agradava molt de jovenet i feia molt teatre, em va portar cap a la ràdio. I quan jo vaig començar a fer ràdio, tecnològicament hi havia ordinadors, això sí, és a dir, hi ha gent d'aquesta casa i companys meus que van arribar a picar amb màquina d'escriure. Jo quan estudiava sí que feia utilitzar màquina d'escriure, però quan vaig arribar a la feina ja teníem ordinadors, ja teníem Word. El que sí que el suport tecnològic que teníem, és a dir, els ordinadors aleshores només servien per redactar. No tenien cap implicació al directe, d'acord?
1: Vale.
0: Aleshores, gravacions, sintonies, músiques i edició, que era espectacular, ho fèiem. Jo crec que tu també ho has viscut, una miqueta d'això, que és el minidisc.
1: Sí.
0: Doncs jo vaig començar a treballar a la ràdio en minidisc.
1: Vale.
0: És a dir, gravàvem i editàvem minidisc.
1: I com fèieu les transicions? O sigui, això que ara tens una pantalla aquí, jo entenc que tens diferents pistes i vas triant la pista. És que jo dic, no, o sigui, sóc un ignorant de la ràdio, no he buscat ni res perquè volia que m'ho expliquessis tu. Aquí tens una pantalla, entenc.
0: Clar, ara mateix, fa 25 anys, crec que no... Sí, tenia ordinador, però era ordinador per bàsicament, internet. I per tenir els per no haver d'imprimir documents i tenir els Words oberts. És a dir, l'ordinador només era per això. I aleshores, el que era el so és, doncs, dues pistes, dos canals, dos minidiscs.
1: Vaja.
0: I amb això anaves jugant.
1: Sí. I ara això és el mateix però digital, o ara tens moltes més pistes? Ara
0: no, clar, per exemple, com funcionem nosaltres, que funcionem amb un programa professional de ràdio, que es diu X-Frame, que és un programa que està fet express per al món de la ràdio, aquí tens molta versibilitat. En principi, clar, per no fer-te mal, i jo, en el meu cas, jugo amb dos canals.
1: Vale.
0: Dos, tres canals. Puc arribar... Sí, no, tres canals,
1: sí,
0: perdó.
1: Perquè l'Oriol entengui què és un canal.
0: Un canal és... imagineu una taula de so. Saps una taula de so que té com unes correderes? Cada corredera és un canal.
1: És com una pista.
0: Una pista, perdó. Sí, sí, és una pista.
1: Vale, molt bé.
0: Vale? Cada pista té aquest canal, una corredera. Llavors tu assignes a cada corredera i assignes una cosa.
1: Vale.
0: I aquí en ràdio és o micros, i assignes el micro, o hi assignes sortides d'àudio.
1: Sí, per exemple, quan fas aquestes transicions, o sigui, quan tu i jo parlem ara estem amb una pista, i quan fas la transició canvies la pista, o el que fas és a la mateixa pista li fiques la transició?
0: No, tot són aquestes, visualment, són aquestes correderes que tu les puges i baixes, que és amb els volums i tot plegat. Llavors, jo puc jugar, jo puc mesclar-ho tot, si vull.
1: Vale.
0: Jo puc mesclar-ho tot, jo ho mesclo, que per això és la taula de so. L'únic que, clar, els micros van per una banda, i després el que és tot tema música, amb aquest programa informatiu que es diu X-Frame, jo treballo amb dos canals per l'ordinador i un canal per la música externa, per si hem d'agafar coses d'internet, xarxes, reproductors, etc. Però, per exemple, el que és... tot el que és sintonies, talls de veu, tot això de la ràdio, pròpiament, publicitat, jo m'ho divideixo en quatre reproductors.
1: Vale.
0: Són quatre reproductors, dos per canal.
1: Vale.
0: I llavors jo faig la mescla de dos canals.
1: Quin art.
0: Dos pistes.
1: Sí, quin art i tot això ordenat. Sí, perquè els programes te'ls prepares abans? O sigui, abans
0: sí, no, i tant, i tant.
1: Sí, entenc que sí, però vull dir, et prepares d'aquest minut, d'aquest minut, ficarem aquest tall, d'aquí ficarem... quan entres aquí a les 9, comenceu, no, em sembla?
0: A les 9 comença el directe, i jo a quarts de 7 del matí ja corro per aquí.
1: Vale, llavors ja comences a preparar el programa, o sigui, te'l prepares el mateix dia?
0: Sí, en principi, tot el que és informació... talls de veu, tot el que és actualitat, que és del dia, és el matí, que és la feina principal que faig al matí. Acabes algun tipus de guió, acabes d'alguna entrevista i tot plegat. I quan acabo el directe a les 12, em queda una estona més, bastanta estona més, que em serveix per preparar els programes successius. Jo sempre intento treballar d'una setmana per l'altra. És a dir, jo aquesta setmana ja estic treballant o ja tinc els continguts tancats de la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Anem d'aquesta manera. I en televisió altres coses el mateix, perquè també faig televisió i també és un hàndicap.
1: I els imprevistos com els arregles? O sigui, si jo avui t'hagués dit, escolta, Pere, que al final no puc venir, que m'ha sortit un imprevist, com s'improvisa? O sigui, què afegeixes? O què t'inventes?
0: No, el que fas moltes vegades... Hosti, això és molt interior, això és molt secret, eh?
1: Ah, bueno, pues,
0: podem dir-ho.
1: Si és la salsa secreta, canviem de tema.
0: No podem dir-ho. No, evidentment, quan passen aquestes coses, una de dos, o tens la capacitat i la sort de trobar contingut ràpid, però de debò que no suposa cap drama per nosaltres. És a dir, a mi no ens cau el món, ni molt menys, perquè és el nostre dia a dia, i si amb això em dius, hòstia, avui, Pere, no puc venir, i m'ho dius el matí mateix, no passa res. O tens recurs i tens una mica de marge per poder buscar alguna cosa alternativa, o si no, tires de repeticions, que ho fem molt. allò, clar, nosaltres tot el que fem aquí ho anem guardant i evidentment que, ostres, que tot té un pes i un interès, a mi em sembla, i jo crec que també és un bon recurs perquè el directe és efímer.
1: Correcte.
0: I aleshores també l'oportunitat de dir, pues mira, recordarem l'entrevista, o a vegades també, mira, avui el Joan no es pot acompanyar en directe, però recordarem la secció del mes passat que ens va parlar de no sé què i que és interessant recordar-ho, patapam, i ho recordes.
1: I ho fas mentre fas el programa, perquè si jo et dic a les 10 i mitja, mentre tu estàs en ple directe, que no puc venir, has de buscar el programa, ficar-lo aquí, muntar-lo amb la pista que hem comentat i que el programa vagi...
0: Sí, tot això, també amb la sant tècnica i el directe i tot plegat.
1: Sí, perquè qui ens escolti, o sigui, només hi ha una persona darrere d'aquest programa, o sigui, no és que tingui un equip de 10 persones aquí que es poden ajudar, sinó hi ha una persona que està parlant, mirant la pantalla... introduint els convidats i gestionant-ho tot.
0: Clar, que és un dels hàndicaps d'una emissora d'aquestes característiques i d'aquesta emissora, que els aquí els recursos són molt limitats. Tècnicament estem molt bé, de veritat, que tècnicament, tot i ser una emissora petita, tenim el millor i segurament que tècnicament tenim els mitjans molt semblants que poden tenir les grans ràdios. On no hi ha els mitjans són els mitjans humans.
1: L'equip humà.
0: Per exemple, aquest és un programa de 3 hores. Un programa de 3 hores del qual faig jo sol.
1: Clar, sí.
0: Tot. Producció. El que porta més feina de la ràdio és la producció. És els continguts, pensar-los, preparar-los, elaborar-los, redacció de guions i tot plegat. I clar, i això és el que t'agafa més recursos humans. I aquí, 3 hores, una persona sola, programa diari, és una bogeria.
1: És com a l'ombra orquestra. O sigui, ets el típic meme aquest que té el tambor, els platillos, el bombo, tot, i que va fent com pot la...
0: Sí. És una mica com... Jo, a vegades, com ve algú a fer pràctiques de tècnic, o ve aquí i també diu, hosti, com ho fas? Perquè aquí hi ha moltes finestres obertes. Dic, bueno, és el que dius tu, ordre. Saps? Jo tinc aquests 4 reproductors i llavors amb un reproductor tinc el que és publicitat, amb un altre reproductor tinc el que són sintonies, amb un altre reproductor tinc el que són tots jingles, separadors i veu, i amb un altre reproductor tinc tot el que són els talls efímers, que només els tiro una vegada. Llavors, ordre, i a partir d'aquí ja, és com l'únic que portar un cotxe. Tens carnet, Joan?
1: Sí.
0: Saps al principi que, ostres, que si he d'embregar, que si posar l'intermitent, que si primer, hosti, que t'atabales, i arriba un punt que ja ho fas tot de manera sense pensar-hi, doncs a mi em passa el mateix, jo ho faig tot sense pensar-ho.
1: Entenc que al principi és més difícil.
0: Sí.
1: I després de tants anys, ja havent agafat un hàbit...
0: Ho automatitzes. I ara jo, sincerament, jo no sé treballar amb tècnic. I on estàs tu, que històricament no hauria d'estar, que és l'editor del programa, d'estar on estàs tu. I aquí hi hauria d'haver un tècnic que s'encarregués de la part tècnica.
1: Sí.
0: Jo ja fa tants anys que ho faig que jo no sé treballar amb tècnic.
1: Bueno, és un hàbit.
0: Sí.
1: És un hàbit. I amb aquests imprevistos podeu agafar qualsevol material d'internet? O sigui, hi ha copyright o el que podeu ficar aquí? Com funciona el tema de contingut? Perquè és una pregunta que sempre m'he fet, no l'he buscada, llavors no en tinc ni idea i poc puc aportar jo.
0: Sí.
1: Però vull dir, vosaltres teniu algun tipus de limitació a l'hora de compartir contingut? Podeu ficar qualsevol cançó, podeu ficar qualsevol tall, el que sigui? Mm.
0: A veure, en principi, en temes musicals, és a dir, amb drets musicals, la ràdio paga un cànon ja estàndard, paga una tarifa plana a l'SGAE.
1: Vale, o sigui, podeu agafar qualsevol contingut
0: en principi,
1: musical.
0: Exacte. En principi, això ens permet poder agafar música de qualsevol canal.
1: Vale.
0: En principi, això ens queda cobert. També hi ha una mica un buit legal.
1: Vale.
0: Perquè després entraríem en el tema xarxes socials, per exemple. Sí, i a vegades ho fem, que agafes àudios, agafes contingut de xarxes socials i tot plegat. Aleshores, com a mitjà, clar, si està publicat a xarxes...
1: Hauríem de veure què diuen les termes i condicions de la xarxa.
0: Clar, teòricament, en el món del periodisme, hi ha dins el llibre deontològic, en qualsevol cosa, o també és molt més cap a declaracions, cap a informacions. Tu pots utilitzar qualsevol cosa sempre i quan citis la font.
1: Vale.
0: Quan hi posis una marca d'aigua.
1: Sí.
0: És a dir, tu pots agafar les declaracions, i dic, és una emissora pública, ho puc dir-ho, de Catalunya Ràdio, però jo he de mencionar Catalunya, que aquelles declaracions estan fetes a Catalunya Ràdio. I a vegades ho fem,
1: eh? Doncs segons... No, perdona, digues.
0: No és això, no? Ho has escoltat, que deies ara, no? Doncs segons ha explicat fulanito de tal a Catalunya Ràdio, doncs, pam, això.
1: Que això és el que passa moltes vegades per Twitter, quan un mitjà de comunicació publica una foto d'una persona... Jo, per exemple, pujo una foto controvertida, algun mitjà de comunicació la comparteix i no la cita, això és el que en principi no es pot fer. Ja entenc que és el mateix amb...
0: Sí, sí, és cita la font. I després també teòricament, és a dir, hi ha com una escletxa legada en general, però jo crec que el li passa a tothom, eh? Clar, també teòricament no pots utilitzar segons quins materials, això, no? Per recaptar diners, per no sé què, per un lucre. Clar, nosaltres tenim lucre amb això. Home, som un mitjà públic, no ho sé, saps?
1: Sí, sí, sí. Molt bé, doncs, hòstia, molt interessant com funcionava abans. Ara anem a l'actualitat. Com funciona la ràdio? O sigui, ara és com funcionava abans, era tot més manual, amb indisc. Ara com funciona? O sigui, com una ràdio, no sé si sou petits o no, però com una ràdio de poble s'organitza perquè aquest programa s'emeteixi durant 20 anys, 5 dies la setmana, què hi ha darrere... com és la infraestructura tecnològica, o sigui, des de Canal 2 estem gravant, com el nostre oient ho rep, sigui el cotxe, sigui per internet, sigui pel que sigui.
0: Nosaltres en ràdio i televisió, perquè és un hàndicap, eh? És a dir, ràdio i televisió són coses diferents, l'aplicació dels recursos són diferents, però aquí som ràdio i televisió, llavors una mica ho fem tot, llavors tot. Quan parlem de números i de xifres de tot, estem parlant de ràdio i televisió. En aquest cas, Ràdio Televisió El Vendrell, que és una empresa pública municipal, anomenada El Vendrell Comunicació, de manera mercantil, som El Vendrell Comunicació SLSLM, Societat Limitada Municipal.
1: Ah, la EMA no la coneixia.
0: Sí, sí, sí. L'únic que ara està canviant, i la llei ho ha canviat, i ara ens hauríem de transformar en una espècie de patronat.
1: Vale.
0: Saps?
1: Aquí em perdo. Bueno, les societats limitades i empresarials sí que dominen una mica, sí. Amb doncs, temes més municipals.
0: Des de fa ja molts anys, la llei diu que un ens públic no pot tenir cap tipus d'empresa, pública o no. Aleshores s'ha de reconvertir en un patronat. Un patronat és, bueno, és com un òrgan independent públic, però no té vessant mercantil. I llavors una mica estem aquí, que no sé si mai es arriba a canviar o no, però bueno, nosaltres anem tirant.
1: Bueno, aquí tot valent sempre.
0: Per això, i nosaltres anem fent. Aleshores, perdó, a què anàvem? En el Vendrell Comunicació actualment, tenint en compte la Tere, que està com a administrativa i com a números, des de gerència, tècnics, periodistes i tal, som unes 16 persones.
1: Molt bé.
0: 16 persones, que oh ja, són unes quantes.
1: Són unes quantes.
0: A partir d'aquí està tot molt ben distribuït, és a dir, gent que fa bàsicament informació, que és tot l'equip que és potser el més nombrós, que és l'equip de redacció, que s'encarrega de la informació, que és el pilar base de Ràdio Televisió El Vendrell.
1: Que són els que redacten els sí, telediaris...
0: Exacte, fan les notícies de la tele, les notícies de la ràdio.
1: Però no els que les diuen.
0: Les locuten. Hi ha un present... la Sílvia Martínez és la cap de redacció i és la que habitualment fa la presentació de les notícies, tot i que a vegades hi ha alternances amb altres redactors, com el Marc, el Lolo, el Víctor, en moltes ocasions. Val? Això perquè fa televisió. Es fa suport a ràdio en manera informativa, redactors que també fan ràdio, és a dir, ràdio, que en aquest cas la informació de ràdio recau en Llorenç Avinyó, en Víctor Merencio, sobretot, i jo que faig la part informativa a partir de les 9 del matí. Les estructuretes, les capelletes, que cau la seva capelleta. Després hi ha la part del Juan Márquez, que és únicament tècnic de ràdio, i només s'encarrega de suport, sobretot, a col·laboradors i tal, per la part tècnica. La Marga Márquez, que fa una mica de tot, fa programes, presenta i també fa de tècnica. Hi ha la meva figura, que faig... Jo sempre dic que jo faig això, faig entreteniment, programes, la calaixera i faig televisió. I llavors els tècnics purament de televisió. Els càmeres, realitzadors, els muntadors, etc.
1: I quan nosaltres parlem aquí, què passa? O sigui, nosaltres ara estem parlant, aquesta veu, com es distribueix? Com funciona això? On està la salsa secreta?
0: Anem cap a l'analògica, no? La forma analògica.
1: Sí, o sigui, l'internet funciona per streaming, com si veiéssim una tele, en comptes d'haver-hi imatge i veu, només ja veu. Anem a la part analògica. O sigui, nosaltres estem parlant, jo ara estic emetent la veu en aquest micròfon.
0: Sí.
1: Què està passant?
0: Tot acaba configurant, tot acaba entrant per aquesta taula de so que tinc al davant.
1: Molt bé.
0: Vale, que és una taula digital, i que aquesta taula segurament deu costar com el teu cotxe, o no sé quin cotxe tens.
1: Ara mateix no tinc cotxe, estic esperant que me'l portin.
0: Doncs és molt atrevit, perquè els cotxes han pujat molt de preu. Jo que tinc un cotxe més o menys vellet, aquesta taula val com el meu cotxe.
1: Molt bé.
0: Vale, imagina't que estem parlant. És una taula totalment digital, de l'era moderna.
1: Bueno, professional.
0: Correcte. Aleshores, tot el so entra per aquesta taula, després de manera digital. La distribució és analògica, per una banda, però diguem que tot això comporta en senyal digital, però és igual. És a dir, tot entra en aquesta taula, micro, so, música, sintonies, tot això ho passa per la taula, i aquesta taula ho condensa cap a un cable.
1: Molt bé.
0: Per dir-ho així, que va cap a una sala que està molt a prop d'aquí, que és el control central, i és on hi ha el repetidor, la freqüència modulada, és a dir, té un nom, però no recordo, el que fa, el que crea la ona. Té un nom, ara no... és una FM, és l'aparell que crea la FM.
1: És l'aparell que li arriba aquesta informació...
0: I la porta a l'antena,
1: i l'antena l'envia...
0: L'antena l'escup...
1: A tothom.
0: Exacte. L'escup, en principi, l'antena d'aquí que tenim a sobre del sostre de la ràdio, és una antena que té limitacions legals, perquè això està limitat perquè, bueno, per ones, i a més ara, com que coincideix amb freqüències amb telèfons mòbils i tot plegat, ha anat com canviant. Aleshores té una freqüència determinada que ve molt marcada per la llei, i llavors... No podem tirar només per aquesta antena, perquè no arribaríem massa lluny. Aleshores, el que es fa és, a través d'un repetidor que d'aquí es veu, que està al Puig del Lleó, potser no ho veuràs,
1: no,
0: que
1: no
0: tens cara, jo des d'aquí el veig.
1: Jo no el veig.
0: És a dir, que hi ha visió directa, que és el fonamental, cap al repetidor, que està just jo un senyal o no, que per la finestra jo el veig, llavors el senyal va cap al repetidor, el repetidor l'agafa la senyal, i llavors sí que des d'allà i un punt elevat la reparteix a bona part de la comarca.
1: Molt interessant.
0: Sí. En ones hercianes.
1: I això arriba a les ràdios?
0: Arriba a les ràdios.
1: Arriba a les ràdios de la gent.
0: Que sintonitzen el 107.1 de l'FM.
1: Llavors, aquí s'envia a tothom. Qui tingui el 107.1 de l'FM ho rebrà, ho traduirà a algú que la ràdio pot emetre. I llavors el que nosaltres estem parlant està anant a la teva taula, de la teva taula se'n va amb una màquina, d'aquesta màquina se'n va amb una antena, d'aquesta antena se'n va amb una altra antena, i aquesta antena és la que distribueix a tothom.
0: Amb un generador FM. Generador és la paraula.
1: Amb un generador...
0: Amb un generador de FM. Amb un generador d'ona.
1: I amb internet com ha canviat tot això?
0: Ho ha canviat tot.
1: Ho ha canviat tot.
0: Ho ha canviat tot. També és una conversa que hem tingut moltes vegades, no sé si amb tu, però aquí a la ràdio, i últimament l'estic tenint molt, no sé per què. Ho ha canviat tot per no canviar res.
1: Perquè la ràdio FM segueix fent?
0: Sí, perquè la manera de fer ràdio continua igual, és a dir, la manera de ràdio és la mateixa que fa 100 anys enrere. És a dir, l'essència de la ràdio, per mi, i la gran majoria, és el que està fent tu i jo. Un micròfon que ens agafi el so i anar xerrant i anar parlant de qüestions i temes d'interès o no. Aquí poden canviar entrevistes...
1: Sí, podríem considerar que la ràdio és la banda sonora de la vida?
0: Jo, i tant. Bueno, jo crec que sí.
1: És que m'he ficat filòsof.
0: Jo crec que sí. Jo, de fet, sempre ho dic també. Moltes vegades dic gràcies per escoltar-nos o per sentir-nos.
1: Ah, molt bé, que bonic.
0: Que és diferent.
1: Sí, sí, perquè hi ha
0: molta escoltar gent... que sentir.
1: Sí, perquè hi ha gent que moltes vegades empatitza i es sent part d'un programa.
0: Clar, i també en el sentit que la gent posa la ràdio, bueno, la té de fons, perquè és companyia.
1: Ah, sí.
0: Saps
1: sí,
0: què
1: sí.
0: Vull dir? És aquest rumor que hi ha de fons sí, i que, bueno, ja està.
1: I que si diuen alguna cosa que t'interessa, doncs ho escoltes i si no, doncs almenys t'entretenen una mica.
0: Exacte. Sí, sí, sí, sí. A mi, jo tenia un dels profes que vaig tenir, em deia, diu, heu de cridar l'atenció d'un tio que porta 12 hores treballant, que està portant el camió en la furgoneta amb les caixes de begudes a la darrera fent quiticlinc, quiticlinc, quiticlinc, doncs aquest paio l'heu de cridar l'atenció. L'heu d'enganxar.
1: I li heu de fer la vida una mica millor, a veure si gràcies a aquest programa
0: exacte.
1: Que estàs escoltant, doncs es pot sentir alguna cosa millor. Perquè sí, al final, a mi em passa això, o sigui, jo no escolto molt la ràdio, jo escolto més podcast, perquè ho escolto a les hores que puc escoltar-ho. I, hòstia, a mi els podcasts a vegades, doncs, t'acompanyen.
0: Sí, sí, sí.
1: El
0: sí.
1: cotxe, el tren,
0: clar, quan
1: a la vas a, feina...
0: Si vas a fer esport o...
1: Si vas a fer esport, més enllà de ficar una playlist musical que, que pot estar bé doncs, per posar l'ànim, per tot això, hòstia, hi ha contingut molt interessant que a vegades acompanya i dius, hòstia, això que m'interessa ho estan dient, o inclús a vegades que pots tenir més un mal dia, però escoltes algú i te l'alegra el dia.
0: És aquest punt d'entreteniment, és mans lliures. Sí. Jo també sempre ho dic, la ràdio és mans lliures. Tu pots escoltar la ràdio i a partir d'aquí fer...
1: Sí, perquè sobres en directe.
0: Sí.
1: Que el bo és que és en directe, llavors... Sí, que a postproducció pots tallar el que vulguis, però sempre hi haurà un registre de del que estem parlant ara, perquè això s'enregistra en directe, llavors. Sí, sí, sí, sí. Fem més bé o fem més malament, diguem més barbaritat o menys barbaritat.
0: Sí, sí, sí. La gràcia del directe, sempre
1: és la gràcia.
0: La gràcia del directe. Sí que hi ha moltes seccions i la gent ja ho sap. I a més, des de que sortim per la tele, és més obvi, perquè a vegades quan posem els... Quan hi ha els micròfons aquí, és perquè és un contingut enregistrat, perquè és un... Nosaltres en diem fals directe. Es diu així, eh? El món, al mitjà, sí, es diu un fals directe, tant en tele com en ràdio. Clar, hi ha gent que per disponibilitat, per horaris, no, clar, jo això ho he de fer, o aquest contingut he pensat per dijous a les 11 del matí. Ostres, que jo, Pere, jo el dijous a les 11 del matí no puc venir perquè treballo, perquè estudio, perquè tinc un compromís, el que sigui. Vale, doncs quan va bé? Doncs mira, em va bé gravar el dimarts a la 1 del migdia. Vale, doncs vine. Vine el dimarts a la 1 del migdia i gravem un fals directe. I és... Pot ser qualsevol dia de la setmana, però com que jo sé que això ho emetré el dijous, doncs seguim endavant el dijous, avui, a la segona part, no sé què.
1: Perquè com tenies el programa preparat des de la setmana passada, saps com...
0: Aquí està, aquí està. Que en ràdio pura i dura, ningú se n'entera si estàs en directe o no, allò, en aquest trosset, sempre és en directe, eh? Únicament a vegades donant entrevistes gravades.
1: No, però que això passa, és normal.
0: És així, a tot arreu passa. Però clar, ara, des que sortim per la televisió, doncs ja la gent ja ho veu. Clar. O ja ho veu, que jo estic xerrant i no... Vull dir, que ja veu, que s'escolta la meva veu, però jo no estic xerrant a vegades, o ja, perquè no passi això, i per no enfocar el meu caret o així, doncs posem aquests micròfons, que és un recurs perquè la gent vegi algú per la televisió. I el que dèiem, clar, internet ha canviat la manera de distribuir la senyal, però la manera de fer és exactament la mateixa. I a mi fa molta gràcia quan veus un parell de criptobros que, ostres, que supermodernos i superguais i que la última i no sé què... Però què estan fent, Joan?
1: Estan davant
0: parlant amb un micròfon i xerrant. Sí, sí. No estan fent res més.
1: Fent servir un altre canal diferent, que és el canal d'internet amb els nou, amb els podcasts, el nou format.
0: Sí.
1: Però sí, és estar davant d'un micròfon parlant
0: clar,
1: de tu a tu.
0: La manera de ràdio és la mateixa. I quan parles amb algú jove... Escolto la ràdio, jo no escolto la ràdio, això és de llaios.
1: És que ràdio s'entén moltes vegades com a aparell físic,
0: sí,
1: on tu reps les ones aquestes i has de sintonitzar, però... Jo amb això coincideixo molt, que ràdio és parlar i distribuir, i al final el podcast és també com ha anat canviant la tendència d'escolta.
0: Sí, sí. Per mi el millor podcast és aquell que s'ha gravat en directe.
1: Sí.
0: Saps? És a dir, poder recuperar, a través de podcast, contingut que s'ha fet en directe. Per mi és el més interessant.
1: Sí. Jo n'escolto un, que no l'escolto en directe perquè no el pago, però si no, si el pagués el podria escoltar en directe, que és el de la sotana.
0: Ah, bé, si ho estan rebentant.
1: O sigui, el millor és que em sembla que porten 10 o 11 anys i ells ho fan en directe, i si ho fan bé, ho fan bé, i si no ho fan bé...
0: Clar, per això
1: és... I si la lien.
0: L'essència del directe continua, queda enregistrada, però continua sent en directe.
1: Jo l'escolto el dimecres, que és quan surt pels que no paguem.
0: Molt bé.
1: Perfecte, llavors. Següent tema. Ràdio o podcast?
0: T'ho he contestat ara, no, em sembla?
1: Sí, però cap on creus que va el futur?
0: Ah, no, cap al podcast.
1: Cap
0: al podcast, sí. Cap al podcast tal qual. Sí. I et diré més. I a vegades també ho he dit. És a dir, ràdios com aquesta i televisions com aquesta es caduca allà. Té els dies comptats.
1: Quan creus que passarà això?
0: Home, a veure, jo crec que encara hi haurà marge. Jo espero, i a vegades també ho he dit, espero poder jubilar-me.
1: Et queden quants anys?
0: Home, em queden uns quants. Em queden 5, 6, em queden 25, 26, 28 anys encara per jubilar-me.
1: Ah, bueno. O sigui, amb 28 anys canviarà molt, crec jo.
0: Sí, jo també crec. No, ara ho estic mirant així. No crec que em jubili fent ràdio. Bueno, no vull dir res, però és evident que les televisions en cadena, les ràdios en cadena estan condemnades a desaparèixer. Les ràdios no ho sabria dir, perquè les ràdios generalistes, any rere any, ho segueixen petant en audiència.
1: En ràdio generalista et refereixes a les estatals?
0: A les grans. A Catalunya Ràdio, RAC1, Cadena SER, aquestes. Any rere any segueixen augmentant audiència.
1: I no creus que ara, amb tota la nova forma de generar contingut... O sigui, no el dels influencers, jo parlo de contingut professional, gent que en sap, però amb totes les eines que s'estan creant ara, de veus artificials, vídeos artificials, tot això artificial... Creus que en el mig llarg plaç, en el curt no, perquè en el curt no interessa, però en el mig llarg plaç el contingut que consumirem d'aquí 10-15 anys serà diferent al que farem ara? O sigui, aconseguirem aquesta espontaneïtat? O sigui, quan tot aquest... quan totes les intel·ligències artificials aquestes que fan aconsegueixin entendre com es crea un programa... ai, no em surt la paraula, un programa en directe, sí. Això no em sortia, o sigui, buscar una altra paraula, però al final, un programa en directe, creus que podrem arribar a aconseguir el escriure una notícia i crear tot un programa?
0: Jo crec que sí, és que ni, jo crec que ni escriure-la em fa l'efecte, eh? No, que tu li donarà, diràs...
1: No, quan refereixo a escriure-la és dir-li, vull fer un programa sobre...
0: Sí, exacte.
1: Sense por a la tecnologia.
0: Sí.
1: I ficarà tres persones, una persona que organitza el programa, agafarà vídeos, agafarà veus, generarà el contingut i et farà...
0: Jo crec que sí. Jo crec que sí, igual que les pel·lícules o igual que altres continguts, jo crec que sí, i no estem massa lluny d'això, no, Joan? Jo crec, no?
1: No, estem lluny encara, però això va començar a sortir fa 3 anys.
0: Ja, clar, és que ha corregut
1: molt,
0: no? No
1: oblidem que tot el tema de la intel·ligència artificial comença amb el ChatGPT fa 3 anys i mig, a crear un contingut de qualitat, fica-li any i mig. O sigui, tot això que estem vivint ara fa menys de 4 anys.
0: Clar, no? Perquè ara ja trobem locucions molt naturals, ja. Jo he sentit locucions artificials supernaturals.
1: Sí, o sigui, jo hem aconseguit fer altres, no podcast ni molt menys, sinó locucions per vídeos de veu en off. Però, o sigui, tens un vídeo de producte, fiques una veu en off, molt, que jo a vegades no et sé distingir si,
0: això,
1: és, si,
0: dic,
1: es veu, si es veu humana o veu artificial. Hi ha idiomes que funcionen millor i hi ha idiomes que funcionen pitjor.
0: El català va fatal.
1: El català deixa bastant que desitjar. El castellà, bueno, ni tan mal. L'anglès el fa molt bé. L'anglès te'l fa molt bé britànic, l'americà, o sigui, te'ls fa molt bé, perquè és amb el que s'han entrenat totes aquestes intel·ligències artificials i és amb el que més s'ha invertit recursos. Però sí, nosaltres hem fet coses que costa molt diferenciar d'una veu real a una artificial.
0: Sí. Jo crec que sí que això, crec que arribarà passant, no? Que tu siguis, que tinguis la capacitat de dir-li a una intel·ligència artificial, digue'm, mira, busca'm, omple'm una hora de programa o mitja hora de programa amb tres veus i que parlin sobre la reproducció de la gamba roja en los mares del sur. I t'ho farà.
1: I com canviarà llavors la teva figura?
0: Aquí està el tema. No ho sé. Que és aquest debat que a vegades hem parlat, no? De,
1: sí, sí, sí.
0: De, bueno, jo crec que és un dels temes, un dels debats, com hi haurà aquesta reconversió professional en aquest sector i en altres, no?
1: Si és com la informàtica, que és que... O sigui, nosaltres aquí venim a parlar molt de la intel·ligència artificial, però la nostra feina també està en joc. O sigui, les intel·ligències artificials generen un codi més barat que una persona, més ràpid que una persona i amb menys errors que una persona.
0: Ja.
1: O sigui, aquí quan venim a parlar de les intel·ligències artificials, nosaltres perquè ens sumem a la onada i hem après com fer-la servir per ser 10 vegades més productius, però els programadors haurien de patir, perquè és espectacular el que es pot arribar a fer amb temes de programació. Llavors, com ens hem actualitzat nosaltres? O sigui, com ens hem reinventat? Doncs van passar de ser programadors, el que jo li dic picatecles, que és estar davant d'una pantalla picant tecles, a ser un orquestrador. De dir, jo em vaig fer enginyer per... Quan dic jo crec que qualsevol enginyer es va fer enginyer per resoldre problemes a la vida. O sigui, des de fer un camí, a fer un codi, o a fer un...
0: Una màquina.
1: Una màquina, el que sigui. Per resoldre problemes. Llavors, si ja tenim alguna digital, alguna màquina que resol problemes, com ens inventem? Doncs el que crec que té tot el sentit del món és, vale, com gestiono diverses màquines a la vegada? O sigui, com sóc un orquestrador?
0: Clar.
1: Llavors, nosaltres ja no programem moltes vegades. Jo ara ja fa dies que no escric una línia de codi. L'única com sé com escriure línies de codi, jo li dic, vull que em facis això, vull que em facis l'altre. I ja estic davant d'una pantalla veient com les coses passen soles. I passen, ai, pop, ai.
0: I supervises, no? Això sí,
1: I superviso, sí, ho supervisem tot. I és on li donem la qualitat extra, perquè al final la màquina... Ja cada vegada ho sap fer més, però la màquina no sap interpretar si algú és bo o no és bo visual. Nosaltres sí, perquè és el que ens hem dedicat. Cada vegada ho serà més, d'expert, de detectar què és bo i què no és bo. Llavors, nosaltres moltes vegades ens sentem davant d'una pantalla a fer que les coses passin. I és com creiem que la nostra feina està menys en risc. Perquè si jo només programo, estic bastant fotut. Sí. Perquè hi ha intel·ligències que treballen 24/7, 365, que costen menys que jo, i que ho fan millor que jo. Llavors, si algú m'ha de contactar i té una màquina, doncs contactarà la màquina, perquè és el capitalisme pur i dur.
0: No, està clar.
1: És el capitalisme pur i dur. Llavors, com ens podem fer més indispensables? Doncs aprenem i siguem els majors experts del món, sempre que puguem, en saber com fer servir aquestes màquines i saber com vehicular un problema cap a una solució.
0: Sí.
1: sense picar una línia de codi. Llavors, així és com ens hem actualitzant els programadors. Sí. No sé si en el vostre cas serà igual o no.
0: Clar, i aquí hi ha un factor, sense desmereixer el vostre, no, per suposat, però hi ha aquest factor, com anomenar-lo, que en el meu potser està més allunyat, però la comparativa o l'exemple s'entendrà més amb l'art, amb l'art, no? És a dir, tu sabràs apreciar o apreciaràs una escultura, un quadre que ha fet una intel·ligència artificial? O li donarem més valor si ho ha fet una persona real? Saps què vull dir? Una mica va per aquí. I una mica, crec que la nostra feina també va per aquí. És a dir, què apreciarem més? Que una màquina ens faci un programa, que una màquina ens parli o que ens parli una persona humana? No ho sé, eh?
1: T'ho reformulo. La gent valorarà que ho expliqui un humà o valorarà el contingut?
0: Bueno, és un valor...
1: Igual amb l'art, igual amb la programació.
0: Ja, és un valor afegit, potser.
1: Ara, però amb... d'aquí 10-15 anys,
0: anys,
1: o sigui, estem parlant
0: no
1: del que nosaltres estem acostumats, o sigui, estem molt sesgats del que a nosaltres ens agrada, que és anem a un museu i sabem que aquest quadre el va pintar una persona, no sé, del 1800. I això ens agrada a nosaltres perquè és amb el que hem crescut, però les noves generacions...
2: és veritat,
1: perdó,
2: és veritat, és veritat.
1: I les noves generacions que potser no han crescut amb això ni valoren això, voldran un quadre que li agradi, independentment que l'hagi fet un humà o una intel·ligència artificial, o valoraran l'humà? Hi haurà de tot. Hi haurà gent que valorarà que ho hagi fet un humà, però el públic en general, o sigui, la humanitat, o digue-li qui sigui, què és el que valorarà més? Un programa o un codi fet per una intel·ligència artificial o per un humà? O una solució que és el que els solventa el problema i el que...
2: Sí, sí, sí.
1: Clar, o sigui, aquí entrem amb la dicotomia de que moltes vegades ens pensem que el que ens agrada a nosaltres és el que vindrà al futur i moltes vegades no és així, perquè el futur ja puja...
0: Però la percepció ja és diferent, clar.
1: El futur puja sesgat per altres temes, que és com ells han crescut, com ells han après i...
0: Hòstia, és un debat, és un debat.
1: És un debat interessant que hòstia, et farà plantejar moltes coses, perquè abans els informàtics érem intocables, perquè molt poca gent sabia fer el que sabem fer, i ara per 20 euros al mes tens un informàtico a disposició 24/7.
0: Sí.
1: Que no et fa el millor codi? Bueno, és que m'és igual. O sigui, hi ha molta gent que diu, és que a mi m'és igual que no em faci el millor codi. Jo vull que em solucioni un problema, sigui el que sigui. Llavors,
0: sí, sí.
1: Hòstia...
0: No és un debat. I també en el nostre sector també és un debat. Clar.
1: Bueno, i jo crec que hi haurà més sectors també, però
0: sí.
1: Que m'afecta aquí és això. Llavors, ara el que nosaltres pensem molt, i jo crec que és el que hem de pensar, és cap on va la cosa i com ens reinventem. O sigui, com fem que la nostra feina o que la nostra persona sigui el més indispensable possible, hasta que no... Hasta que, com ho dius sempre, el que ve de Skynet, no? Com ho dius?
0: Sí, Terminator, Skynet, no?
1: Això,
0: Skynet
1: sí.
0: Skynet, no?
1: Sí,
0: canvia Terminator per eliminar...
1: Sí.
0: Clar, és que, clar, és, ostres, és una mica, jo crec que el debat és aquest, però que estem a les beceroles, no? Em sembla, encara, de tot això.
1: Sí, no, i aquí no estem parlant...
0: Va molt ràpid, això sí que és veritat.
1: Aquí no estem parlant de que demà això ja no existirà, però sí que al final ja està havent un canvi de tendència generacional.
0: O, escolta'm, un fet, per mi, que, bueno, podria ser... si més no debatible, que són les rendes universals.
1: Sí.
0: No? És a dir, si ja tenim tota la cadena de producció i de consum coberta, doncs mira, potser ha arribat el moment que els humans ens dediquem a viure la vida.
1: La pel·lícula de Wall-E. La pel·lícula de Wall-E, quan estan allà i surt el tio que ell...
0: Yeah.
1: A la cadira i els robotets funcionant.
2: Sí, sí.
1: No, això no, òbviament, no crec que ho visquem naltros, me'n sobtaria molt, però... Però sí, si al final tot es democratitza i tot es...
0: No?
1: I tot tenim màquines que ens ho fan, què farem naltros?
0: Per
1: perquè
0: això.
1: Sí, o sigui, podrem viure, però qui paga les coses, com
0: clar,
1: es paguen? Perquè
0: sí.
1: O canviem el capitalisme...
0: No, clar. Sí, clar, si tu no pots pagar el producte que estan realitzant les màquines, per què fas producte?
1: És com el gat que es mossega la cua, el peix que es mossega la cua.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: Al final és, estic creant alguna cosa per fer-me la vida més fàcil que m'acabarà de, potser, a mig llarg plaç, sent contraproduent. No sé, és...
0: I si fóssim la humanitat, fos allò realment, no?, bones intencions, humil, és a dir, que tingués...
1: Bueno, això no...
0: Això no passarà...
1: Tristament
0: doncs,
1: no passarà.
0: Encara fa més por, no?, de...
1: Bueno, ara els que en saben d'això diuen que ara estem visquent una de les últimes oportunitats de fer-se mil milionari, per dir-ho així, que és si al final fem que tot això estigui, diguéssim, a preu de cèntim i que la feina que fem ara estigui a preu de cèntim, hòstia, com canviarà la feina.
0: Ja,
1: i, va. Bueno, són temes filosòfics.
0: Sí, sí. Es queda sense temps, eh?
1: Ens quedem sense temps. Espera, m'ha encantat que m'expliquis una mica el teu dia. I el que passa aquí, jo soc molt curiós i a mi m'agrada aprendre molt, llavors... Espero que els nostres oients m'ho
0: doncs
1: hagin fet.
0: Doncs la base de ser un bon comunicador és la curiositat.
1: Sí, bueno, jo crec que és la base de tot.
0: Sí.
1: O sigui,
0: sí.
1: La base de tota la vida és la curiositat, perquè és el que sempre... És el motor que et fa aprendre més coses, a ser millor...
0: Sí.
1: I a tirar endavant. Així és com ho veig jo.
0: Sí, sí. Hi havia un programa que a mi m'encantava, que era jovenet, que eren per aquelles multes cadenes, que es fan sembla que és Com se hace.
1: Sí. Sí. Sí, sí,
0: i era
1: sí.
0: El meu programa favorit de jove. Com se hace.
1: O el... Les construcciones que aquestes són molt grans
0: sí,
1: i coses que dius... Hòstia, per què es crea una presa? Vale, pues, i com es crea una presa? Vale, pues, es talla, tal... No, bueno, és interessant.
0: És això, és
1: hi haurà molta gent que no li interessa, però... Hòstia, jo crec que és interessant sí. i és gratificant veure d'on venim i com la societat i com la humanitat ha arribat on hem arribat.
0: I tant. Gràcies, Joan, de veritat.
1: A tu, Pere, per tot.
0: Dimarts que ve, en principi, eh?
1: Dimarts que ve.
0: Si hi ha algun canvi, no pateixis.
1: En principi, no. Si dimarts sí, que ve tornaré a estar aquí, si no, pues, mirarem de canviar el dia.
0: Gràcies, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
2: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. A la vida hi ha caps de setmana bons i ara més t'hem agendat un cap de setmana genial. Gaudeix-ne el 5, 6 i 7 de juny als llocs i paisatges de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre que van enamorar Gaudí, Miró, Pau Casals i Picasso. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques i culturals per a tota la família.
3: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. Més informació a elpaisatgedelgenis.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
5: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials de No em perdre.
6: Tots els divendres de 9 a 11 de la nit escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
7: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició, diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
0: Onze minuts per les 12, recta final de programa, sintonia que ens indica justament que entrem ja en tot aquest punt de participació, trucades 977 15 70 69, missatge de whatsapps a 686-101-101 i ja tenim una primera trucada. Bon dia.
8: Bon dia, estimat.
0: Maria Dolors.
8: Carai, tinc quantes coses he explicat, fillet, quantes coses fas.
0: Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
8: I així cansats, eh? Molt bé, molt bé.
0: No, bueno, l'experiència, els anys, ni més ni menys, els anys que dona això.
8: Exacte. que portes anys ser el Vendrell, sí.
0: Sí.
8: I parlarem d'això, ja et donaré a parlar un dia, un rato més, perquè tens poc temps.
0: Bé, no.
8: Escolta,
0: no,
8: estimats.
0: Digues.
8: Avui és un dia especial per mi, perquè, bueno, ella treballa, però és el cumpleaños de la meva filla.
0: Oh, que bé, molt bé. Felicitats per molts anys.
8: Que també és de maig com jo.
0: Molt bé.
8: Gràcies. I li poses aquella cançó que també, no me recordo ara com es diu, la de l'Ax amb Bustos, que li agrada tant a la filla, a la Laura, també.
0: Ah, la meva terra és al mar.
8: La meva terra, exacte.
0: Molt
8: exacte.
0: Bé.
8: Aquesta li agrada molt, perquè ella anava també a concerts de l'Ax.
0: Molt
8: bé. Ja li diré aquest vespre, quan truqui, li diré.
0: Doncs vinga.
8: Esther, perquè ja l'he felicitat aquest davant de matí.
0: Clar.
8: Ja li diré, t'ha posat aquesta òpera, dic... Bueno, molt. Encara que no la senti, se l'ha posat.
0: Sí, home, sí. Fantàstica, que bé. Doncs, per molts anys, per molts anys, i la felicites de part nostra.
8: Vale, de part teva sempre, de part dels escalaixeros i de part teva.
0: Ah, això mateix.
8: Molt bé, amor.
0: Fantàstic.
8: Doncs moltes gràcies, eh?
0: Gràcies a tu.
8: Vale.
0: Una abraçada,
8: adéu.
0: Maria
8: Dolors. Una abraçada i petonets.
0: Igualment, adéu. Igualment. Adéu, adéu.
8: Adéu, adéu, adéu.
0: Hola, bon dia.
9: Bon dia, Pere.
0: Jan Papalet, què dius?
9: Mira, jo també m'apunto a la filla de la Dolors.
0: Molt
9: per dedicar-li una cançó de Luis Aguilé, que saps tu quin és? Aquella del complet. Era la felicitat del cumple.
0: Vale, sí, crec que sí que sí.
9: Home, l'hem de felicitar, si és el teu cumple, no faltaria més.
0: Doncs vinga, i tant, la felicitarem amb el Luis Aguilé. Fantàstic.
9: Pues arriba, ja ho tenim solucionat.
0: Molt bé.
9: I jo sempre acabo igual, Pere, fins que la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
0: Visca. Gràcies, que vagi bé, Jan. Adéu. Doncs aquí està, aquesta felicitació cap a l'Esther, la filla de la Maria Dolors, que avui és el seu aniversari. Moltíssimes felicitats per part de tots i amb aquesta cançó que ha demanat la pròpia Maria Dolors. La meva terra és el mar, dels Lacs amb Busta.